0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: find me.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: De desembre. Com cada any, la veu dels nens de Sant Ildefons omple les cases. La gent mira la televisió, escolta la ràdio, creua els dits. Alguns passen el dècim per la panxa d'una embarassada, altres pel cap d'un calb o pel nas de la Bruixa d'Or. També n'hi ha que no el toquen fins al dia del sorteig per no trencar la màgia. Però algú s'ho ha preguntat de debò? Quina és la probabilitat de guanyar el premi gros de la loteria de Nadal?
2: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
2: Aviam, aquí el que tots volem saber és... El coneixement de l'estadística ens ajudarà a fer-nos rics? Laura, d'aquest podcast ens sortirem millors.
3: A veure, rics no ho sé, però us puc prometre que descobrireu coses molt sorprenents, perquè avui ens fixem en una pregunta molt concreta. Quina és la probabilitat real de guanyar el primer premi de la loteria de Nadal? És a dir, el que molts diuen el gordo.
2: Mira, jo no ho sé, però sí que et puc dir una cosa que trencarà els esquemes i les estadístiques, que és que els meus avis van guanyar el gordo 2 vegades a la vida amb el mateix número.
3: Uau, això és tenir molt desor, eh? Això sí, realment sí. No se sustenta en cap de les meves teories. Doncs ara avui anirem per una altra banda, eh? Ja veuràs, ja.
4: A veure, doncs, comencem pel principi. Quants números hi ha a la loteria?
2: Aviam, del 0 al 99.999, no? O sigui, 100.000 números possibles. Si compres un dècim, tens una possibilitat entre 100.000.
3: Exacte. I què vol dir això d'1 entre 100.000? M'arrisco a comprar-me'l perquè pot ser que em toqui o, buah, no m'arrisco ni de conya?
4: Bueno, llavors, Laura, com sempre dius, perquè ja ens tens acostumats, hem de buscar alguna referència coneguda per poder comparar, no?
3: Ah, doncs mira, hi ha un problema molt típic que moltes vegades fem a classe, que és estimar quants grans d'arròs hi ha en un paquet d'un quilo. Ja veureu que no és tan fàcil. Vosaltres quants diríeu?
4: Uf, aviam, fem que cada granet pesa 1 gram.
2: 2 mil·ligrams, no?
4: Podria ser, sí, no sé.
2: Un gram és molt.
3: Un gram és molt per un gra d'arròs?
2: Sí, home, un gram.
3: Ah, no sé. Sou vosaltres els que heu de fer les estimacions. O sigui, fem una cosa. Si fos un gram... Voldria dir que en un paquet hi hauria 1.000 grans d'arròs.
4: Correcte, sí.
3: Això és com l'estimació tirant baix. Tu dius que cada gra pesa...
2: No ho sé, mil·ligrams.
3: Vale, tipus, tu has dit 2 mil·ligrams?
2: 2, 3, no ho sé, eh? Més o menys.
3: Vale, vale, llavors, si són 2 o 3 mil·ligrams, o sigui, voldria dir que n'hi ha molts més que 1.000. Vale, però llavors tenim una cota inferior que és 1.000 grans d'arròs.
4: Ah, em semblen pocs. Ara em...
3: És veritat, no? Hi haurà més. Què tens que pesa un gram? Un ibuprofeno?
2: Clar.
3: És de...
4: Sí, sí, sí.
2: Són mil·ligrams. 600 mil·ligrams.
3: 0,6 grams.
4: Clar, clar, un gram.
3: Clar, clar, aquesta la podem utilitzar. Un gra d'arròs és més petit que un ibuprofeno. Bueno, podem preguntar a la gent del carrer, a veure què pensa.
5: Jo, Sergi, dic que hi ha mínim 10.000.
6: Jo, a lo loco, sin pensarlo, 1.000 granos de arroz. Pero viendo lo que pesa un grano, deben de haber 50.000.
7: Jo digo que ha d'haver uns... al voltant, no sé si hem de dir un número exacte o un número així redondo. Si fos un número redondo, diria 50.000.
8: Creiem que hi ha 29.327.
9: Vale, el nostre sac d'arròs posa que hi ha 1 quilo d'arròs i posa que per 100 gramos hi ha 348 calories. I hem pensat que més o menys seria el triple, perquè són unes 1.000 calories d'arròs. Llavors, per això hem dit 300.
10: Hem anat comptant els grans un a un amb un got petit que teníem de 25, val? Llavors hem agafat el got de 25 i l'hem anat posant en un got més gran, llavors hem anat abocant tot l'arròs i llavors després hem fet la multiplicació fàcil.
11: Jo crec

0: que hi ha 5.000 grans d'arròs.
1: Jo crec que en un quilo d'arròs hi ha 4.500 grans d'arròs.
2: Vale, doncs hi ha 20.000. No sé, és que n'hi ha molts, no? Són molt petitons. 20.000.
3: Jo crec que en un paquet d'arròs hi ha 50.000 grans d'arròs.
4: Des d'aquí, Sartit, creiem que un gram no pesa ni d'euro, 0,05. Jo crec que pesa menys, 0,01, calcularia. I, bueno, calculant, dividint 1.000 grams, no? Partit 0,01 són uns que 100.000 grams. Ai, 100.000 grans d'arròs. Aquest seria el meu càlcul aproximat.
5: Jo diria que si és basmati, que és més llarg, potser n'hi ha menys de 50.000. I si és rodó, més.
6: Jo diria que hi ha 15.000. L'explicació seria, crec que hi són uns 30 grams per cada culleradeta i que amb 30 culleradetes omples una tassa mitjana, petitona mitjana. I jo diria que una tassa d'aquestes petitona mitjanes són uns 100 grams. Llavors, si fossin més, doncs a mi serien uns 150 grams. Llavors calculo que 30 per 30, 1.500. I llavors 10 tasses, doncs això, serien uns 15.000. Si de tasses n'hi haguessin menys, doncs m'imagino que entre 10.000 i 15.000.
7: Uf, aviam, llavors quan quedem? Perquè aquí ha sortit de tot. Com podem fer-ho, això, de saber per on va la gent? Una manera per estar segurs, jo crec que seria obrir un paquet i comptar-los tots.
8: Sí, clar, o sigui, pots estar tot el dia fent això. De fet, una bona manera seria aquesta, però, com sempre, l'important, a part de saber els resultats, en matemàtiques també és superimportant ser eficient. Per tant, aquest mètode, per exemple, estaria bé. O sigui, si no tens cap altra opció, doncs ho pots fer, però anem a buscar com coses que puguem anar més al gra, no? Llavors, de fet, quan vam anar preguntant ja va sortir que una bona manera, hi havia gent que deia, pesaria 50 granets d'arròs, miraria a veure quant pesen 50 granets, perquè molta gent et diu que pesaria un, però llavors tens una limitació física, que és que la bàscula, si tu li poses un granet d'arròs, es queda al zero,
9: clar,
8: perquè no pesa, vull dir, no té tanta precisió. Per tant, dius, vale, doncs agafo un grapadet de 50. Vale, i llavors mires...
9: I divideixes entre 50.
8: Exacte, i llavors després ja veuràs quant val un i llavors faràs proporcionalitat per saber quants hi ha en un quilo. Això seria una bona manera.
7: I n'hi ha d'altres, no? Perquè tota aquesta gent que hem sentit del carrer n'ha dit diverses estratègies.
8: Sí, de fet, hi ha una noia que ha dit que posaria... granets d'arròs com fent una línia igual de llarga que el paquet i que llavors multiplicaria els granets d'arròs que li cabien a lo llarg, a lo ample i a lo alt. Llavors faria com el volum del paquet d'arròs, però en comptes d'en centímetres, que li quedarien centímetres cúbics, doncs amb granets d'arròs. Llavors, o sigui, era una bona idea, realment.
9: Vinga, doncs som-hi, no? Estem preparats. Aviam, aquí tenim una bàscula a la ràdio, justament. Sabíem que venia la Laura i que podia passar qualsevol cosa. Què us sembla si mesurem, aviam, quan pesen 50 granets?
7: Vinga, fem la prova.
8: A veure, tu compta'ls bé,
7: Sí, això sembla quirúrgic, eh? Compto, eh? 47, 48, 49, 50. Vale, vinga, ja tinc 50. Cap a la bàscula.
9: Vale, mira, marca un gram i escaig, per 50 granets.
8: Vale, perfecte, fem la proporció. Si 50 granets pesen aproximadament un gram, arrodonim una mica, vol dir que un granet pesa 0,02 grams, que és el que tu havies dit. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara, si el paquet fa un quilo, és a dir, 1.000 grams, vol dir que si, per exemple, dividim 1.000 entre 0,02, a veure... Ajuda'm amb això.
7: Ho he fet amb la calculadora. Vull dir, 50.000. Vale, 50.000 més o menys.
8: Vale.
7: 50.000 granets d'arròs per paquet. Encara que, bueno, hi ha petites variacions, però 50.000. Posem 50.000.
8: Perfecte. Vale. Recordeu que tot això ho estàvem fent perquè volíem entendre...
9: Que ens toqués la loteria.
8: Volíem que ens toqués la loteria i volíem entendre si tenir la probabilitat de 1 entre 7.000 era molt o poc. Llavors, si en un paquet d'un quilo més o menys tenim 50.000 granets d'arròs, anem a situar-nos... Anem a fer com si agaféssim dos paquets d'arròs d'un quilo, els buidéssim en un bol i ara així ja tindríem 100.000 grans d'arròs. ¿Vale? Llavors, imagina't que tu tens aquesta muntanya de granets d'arròs, que tens 100.000. Imagina't que pintem un gra vermell i el fiquem dins la palangana o el bol on hem buidat els dos paquets d'un quilo, perquè allà tindrem 100.000 grans d'arròs.
9: Uh-huh.
8: I llavors ara, sense mirar, fiques, remenes... i agafes un gra a l'atzar. Si el treus vermell, has guanyat el gordo.
7: Uau.
9: Sí, només o sigui, ara entenc que és 1 entre 100.000.
8: Exacte.
7: Jo aquí veig molt arròs, vull dir, és, una, és dificilíssim. Jo ara entenc perquè mai em toca, vull dir...
8: Clar, sí. De fet, per això diem que les matemàtiques, quan les fem tangibles, s'entenen millor. Però això no només és probabilitat, és la visualització de que aquella mesura de l'atzar el que voldrà dir, com diguéssim, no?
9: Sí, és un entre 100.000 que et toqui la grossa, però hi ha altres premis.
8: Vale, clar, ara podríem dir...
9: A mi no fareu que deixi de jugar a la loteria, ja us ho aviso, us ho avanço. Amb els antecedents familiars, escolta.
7: Sí, però espera, perquè entenc que hi ha segons premis, tercer premis...
8: Clar, de fet, això justament és la clau de per què la gent juga, perquè si et toca la grossa, molt millor. Però si no, dius, bueno... Algú em tocarà i si no
9: aviam,
8: em tornaran
9: si
8: els diners...
9: Més, exacte. Si et quedes igual o rasques més, ja has guanyat.
8: Clar, l'únic que ara aquí, per exemple, podríem fer un altre... O sigui, no que et toqui qualsevol cosa, sinó podríem dir, val, el que deies tu ara, Albert, de que et toquin un premi gros i hauríem de definir què vol dir.
9: El 5, no?
8: Els 5 primers.
7: Sí. Jo dels premis de la loteria mai ho he entès.
8: Ja, és molt complicat, eh? De fet, podríem parlar amb algú que sí que domini de com va tot això i que ens expliqui quins tipus de premi hi ha i com va allò del dècim, allò de les participacions i tot això.
9: Vinga, som-hi.
10: Som aquí davant del Fanalet del Monjo, és un dels establiments més emblemàtics de venda de loteria de Sant Cugat del Vallès i ens acompanya el César, que fa una pila d'anys que hi treballa. Sabries dir-nos quan fa que és obert aquest establiment?
11: Doncs més de 40 anys, o sigui, jo no et sé, ara no et sabria dir perquè no retinc aquesta informació en el cap, però sí que fa un temps van celebrar l'aniversari i ja fa més de 40 anys que estem.
10: I quan fa que hi treballes?
11: Doncs jo aquí, entre l'estany que estava aquí a la cantonada i la loteria, doncs porto 26 anys aquí treballant.
10: Déu-n'hi-do, o sigui que les has vist de tots els colors, no? Algun premi gros que hagis repartit?
11: Bueno, no hem repartit allò primers premis i tal, però sí que hem tingut premis d'aquests de pagar hipoteques, que aquí es queda un bastant tranquil.
10: Que no està gens malament, no?
11: No, i tant.
10: Molt bé. Ens agradaria que ens expliquessis una mica com funciona la loteria de Nadal.
11: Vale, doncs...
10: Quants premis grossos hi ha?
11: Premis grossos des del primer fins al cinquè premi, vale? I el repartiment de premis doncs, ve des d'un únic primer premi fins a 8 cinquens premis, vale? Aleshores, pues, bueno, en aquesta escala n'hi han dos premis de segona categoria, n'hi han els premis de tercera, els de quarta, vale? I després, bueno, n'hi han les conegudes pedrees, que són aquelles del nen que diu 1.000 euros, vale? Aleshores, doncs, després el reintegrament, que és el primer premi, com acaba, és el reintegrament de tots els altres, i aquí acaba el repartiment.
10: I tampoc està malament això de les pedrees. Per això diuen que toca més la loteria de Nadal, no? Però quantes probabilitats creus que hi ha de que toqui el gordo?
11: És complicat. Les probabilitats són complicades. És una cosa que n'hi ha qui ho estudia i fa càlculs i tal i diu que això de que és més fàcil que caigui un llamp i aquestes coses... Però és complicat. No ens ho posen fàcil, això de canviar la vida tan fàcilment amb un sorteig. Però sí que, afortunadament, n'hi han guanyadors cada any. O sigui que...
10: I veneu il·lusió.
11: Sí, i tant. Això...
10: Ens podries explicar com funcionen les sèries al dècim?
11: Vale, o sigui, els números, els 99.999 números que n'hi ha que entren al sorteig, van expressats per sèries o fulles. Aquestes fulles porten 10 dècims, per això es diuen dècims, perquè són dècimes parts, o sigui, d'aquesta fulla, vale? I aleshores, pues, bueno, tots els premis després estan expressats, quan diuen 4 milions d'euros, realment és 4 milions d'euros per a aquella persona que tingui una fulla sencera, o sigui, 10 dècims. I cada dècim s'emportarà 400.000 euros, que és el premi que li pertany.
10: I quant em costaria a mi comprar una fulla sencera?
11: Una fulla, doncs clar, dels dècims es venen a 20 euros, la fulla porta 10, doncs són 200 euros.
10: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, César.
11: Vale,
10: que vagi molt bé el dia.
11: Gràcies a vosaltres.
8: Vale, llavors, després de tota aquesta explicació, que ja veurem lo sofisticat que és tot, ens quedem amb els 5 premis importants. Anem a simplificar una mica el problema perquè així també entendrem. Per tant, anem a comptar que tenim ara 5 opcions de guanyar d'entre les 100.000 possibles, perquè seguim tenint 100.000 números, però ara n'hi ha 5 que em poden donar premi. I això és el mateix que 1 de 20.000, no? Si simplifico. Per tant, ara és una mica millor, ja he millorat les meves probabilitats, però encara segueix sent poc probable.
7: I Laura, com podem imaginar-nos la diferència entre aquestes dues probabilitats?
8: Vale, doncs mira, tinc una altra manera. Podríem ara fer-ho amb 20.000 grans d'arròs, però que ja hem utilitzat aquesta estratègia abans. Una altra manera, que de fet me la va explicar l'Antona Ubanell, un dels millors professors de didàctica de les matemàtiques que existeix, em va dir, mira, imagina't una població que tingui 20.000 habitants. Clar, ara volem 1 entre 20.000, no?, de la probabilitat. Per tant, anem a pensar en una població que tingui 20.000. I aquí aprofitem per fer un altre problema d'estimació. Què diríeu?
9: Aviam, Sant Cugat ara mateix en té gairebé 100.000. Està en debat, si ja hem arribat al 100.000 o no.
8: Vale.
7: Una cinquena part de Sant Cugat.
8: Exacte.
7: No sé, hi ha pobles petits...
9: Vale, aviam, ho busco a Idescat, els primers que em surten. Amposta, Esparreguera, Manlleu, Vilassar de Mar, Sant Just d'Esvern, Banyoles, Franqueses, Roses, Sant Quirze o Calella.
8: Vale. Doncs mira, Calella mateix. Ara us imagineu, agafem que Calella té 20.000 habitants, més o menys, eh? I doncs imagineu-vos que jo tinc un amic de Calella que un dia em va deixar un llibre i li he de tornar. I jo què sé, sé que tu, Albert, aniràs aquest cap de setmana. I et dic, ostres, ja que vas a Calella, espera't que li he de tornar un llibre a un amic, té, et dona el llibre i quan aparquis, el primer que trobis pel carrer, dona-li el llibre, que serà el meu amic i així li tornes.
9: Vale.
8: Què, creus que serà el meu amic realment o no?
9: Oh, depèn de l'aparquis, s'aparca davant del bar i depèn de l'hora, no?
8: Exacte.
7: I agafem,
8: no
7: sé si cal trobar. I agafem els sensats, perquè no s'hi van anar a tornar el llibre clar, el dia clar. De la cantada de veneres, que ja
8: clar, clar,
7: la població
8: ja
7: es multiplica.
8: Buf. Doncs això seria una altra manera de visualitzar com de probable és algo que tens de probabilitat 1 entre 20.000. T'has d'imaginar això, no? Que li donaries l'atzar al llibre a algú i, buf, seria just el meu amic o no?
9: Clar.
8: Clar, totes aquestes coses ajuden molt a fer-te la idea de què volen dir aquestes probabilitats de nombres grans.
9: Ens estàs desil·lusionant, eh, Laura?
8: No, però les matemàtiques són les matemàtiques. Després hi ha la il·lusió que contrarresten les matemàtiques, però...
7: Però és molt potent això de convertir la probabilitat en una imatge que podem entendre i així li donem sentit, doncs, aquests 1 partit 100.000 o 1 partit 20.000 i les probabilitats de que toqui o deixi de tocar.
8: Exacte, fer aquestes analogies visuals, al final buscar experiències properes amb lo de l'arròs, les poblacions o concerts o el que sigui, tot ajuda a posar cosa a la probabilitat. I al final, com sempre, a donar sentit numèric. I ara és un sentit numèric d'una probabilitat, que no deixa de ser la mesura de l'atzar. Vull dir que no és trivial, eh? És complicat. Resumint una mica, o sigui, aquí cal diferenciar entre saber calcular la probabilitat d'una cosa i diferenciar el fet de donar sentit numèric a l'atzar per entendre aquesta probabilitat. O sigui, tu la calcules, però després l'has d'entendre què et vol dir això. Després, també, una segona cosa és que és important comparar amb altres contextos de probabilitats anàlogues, potser més quotidianes o significatives, per fomentar la comprensió. I un altre cop, o sigui, has d'anar creant aquestes referències. I després a l'aula, o amb els vostres fills o amb els familiars, o sigui, treballar l'atzar en un context que fa que els alumnes no només aprenguin, sinó que comprenguin el que estan fent. I això són com tres coses que ens podem endur del capítol d'avui.
9: I el millor, que les mates i la il·lusió poden conviure en temps nadalencs.
7: Exacte. Les mates, un cop més, ens ajuden a posar llum sobre la sort i entendre que potser la millor inversió nadalenca no és la loteria.
9: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
7: l'Albert Saumell
8: i la Laura Morera, qui et recorda que la sort és cega, però les matemàtiques obren els ulls.
12: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
13: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
14: L'hora del podcast.
15: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
16: comencem per l'entrada de la finca i fem tota la volta a la finca, tot al rededor, tot, fem tot el perímetre de la finca. No, fem tot el perímetre, perquè hi ha venes que poden ser d'entrada quan entres, i n'hi ha que van travesseres. Llavors, és una manera de si hi ha un creuament de venes, poder localitzar. Anem tirant, no noto res, anem a poquet. Ara noto alguna miqueta, molt poca cosa, però deu ser una vena molt petita. Per tant, ja no diem mai res, ja me la salto. Pot ser una humitat, pot ser carbonat càlcic, que també marqui, ho senyali per l'aigua. Continuem. Mira, en aquest cas, a veure si ens tenim de sort, en trobarem. Marcar alguna cosa. A veure, anem tirant, anem pujant.
17: De moment les varilles estan en paral·lel, això vol dir que no hi ha res.
16: Res, de moment res, ni es belluga ni res. Anem pujant, ara, veus, vas veient, es tomben, jo les aguanto, les intento aguantar, però m'acaben picant el pit. Bueno, això és una vena.
17: Ara han fet la volta, aquestes varilles.
16: Ara han fet la volta, sí. Ara passo la vena, tu mateix ho veuràs, i elles se van recol·locant, vull dir, com estaven al principi, ja està, i amunt, i per la pròxima, si és que n'hi ha cap més.
17: Benet, com s'explica això? És a dir, jo et veig amb les varilles, no sé si això ho mous tu, com pot ser, no?, que només amb aquests dos ferros, amb un pèndol, acabem trobant un pou. Això quina explicació té?
16: Això, per mi, no té cap explicació, perquè jo no hi crec. Però passa. Vull dir, no et puc dir res més, no crec que et passa. I et diré més clar. Ho proves tu, a veure si tot funciona. Diuen que si són camps magnètics, que si el nostre cos està més preparat per rebre aquests magnètics. Els geòlegs no hi creuen, evidentment, i quan vam haver una discussió amb un geòleg no hi creuen. No ho sé, però mira, des de l'antiguitat que s'ha fet així.
17: Escolta, fem això que em deies. Canviem els instruments. Jo et deixo el micròfon i la gravadora, sí. I jo agafo les varetes i em vas explicant.
16: Molt bé.
17: Val, tu em vas explicant, com ho he de fer.
16: Mira, agafa les varetes, apoya't els dits aquí, aguanta fort, posa-te-les així ben obertes, els colzes que et toquin el cos, i llavors pensa en aigua, no sé, jo penso en l'Ebre, per exemple, no sé, has de buscar aigua, tu busques aigua, vols aigua, i molt a poc, perquè tu ets molt nou, en aquest cas no sé si et funcionarà encara, ves fent, ves caminant, quan notes una petita oscil·lació t'apares, la notes, ara, jo veig que et fa alguna cosa, se't creuen, te l'has passat, però se t'han creuat, alguna cosa t'ha senyalitzat, ho has sí. fet tu amb les mans.
17: Jo aparentment no.
16: Ho has fet tu. Pues, bueno, pues això és el que em preguntaves, no? Vull dir, jo per un moment tampoc, ara. Bueno. No ho sé.
15: Quatre gotes. Una mirada al futur de l'aigua.
17: La mística dels saurins pot arribar a despertar passions, també escepticisme, no tothom hi congregui, però jo encara estic impactat pel que he viscut. Compartirem una altra experiència en el programa d'avui, també sorprenent, al municipi d'Alforja, i de troballes amb tècniques ancestrals a tecnologies de futur, perquè avui també apuntalarem com hauria de ser la transició hídrica a Catalunya segons els enginyers. Bé, per quina Catalunya ens hem de preparar? Quants habitants serem el 2050? Començarem parlant, però, dels aqüífers, amb els quals també haurem de comptar en un futur. Els coneixem i aprofitem prou?
15: L'aigua subterrània beu en bona part de la pluja. Significa el 70% de les infiltracions que reben els aqüífers, tot i que també pot rebre aportacions de rius o altres masses d'aigua, o bé de filtracions de les nostres canalitzacions, per exemple. En qualsevol cas, el ritme de recàrrega d'un aqüífer no és ràpid, ja que només aprofita de mitjana el 10% de l'aigua de pluja. El cert, però, és que varia en funció de les característiques de cada zona. Mentre les rieres del Garraf aprofiten el 27% de l'aigua de les precipitacions, la infiltració de les rieres litorals del Gaià són inferiors al 4%. Segons els estudis de la Generalitat, amb registres anteriors a la darrera sequera, als anys normals, Catalunya extreu el 76% dels recursos subterranis disponibles. I, en canvi, en períodes secs, la demanda s'enfila fins al 115%.
18: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
17: Damià Barceló és expert en recursos hídrics, professor universitari, va ser director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i és una de les veus, podríem dir, més acreditades a casa nostra, també reconeguda a nivell internacional. Benvingut al programa.
18: És un plaer estar aquí per parlar-vos del tema aquest de l'aigua.
17: La Catalunya del futur ha de comptar amb els aqüífers?
18: Sí, la Catalunya del futur, com la d'ara, ha de comptar amb tot. Aqüífers, aigües residuals tractades o regenerades, desalinitzadores si estàs al costat del mar, hem de comptar amb tot, perquè és, a veure, els recursos són limitats.
17: Pel que fa a l'ús d'aquests aqüífers a Catalunya, s'han aprofitat en excés, s'han sobreexplotat els últims anys?
18: Sí, un dels problemes greus que tenim els aqüífers és la contaminació de nitrats, degut a les activitats agrícoles, bàsicament, agrícoles ramaderes. Per tant, el tema dels nitrats està allí, molts d'aquests pous no es poden fer servir, no es poden utilitzar. S'estan recuperant i s'han recuperat pous, per exemple, el cas del Besòs a Barcelona. Algunes d'aquestes aigües s'estan fent servir per regar, no per usos, diguem-ne, d'agrícoles, però hi ha una feina importantíssima amb la recuperació d'aquests aqüífers. Per tant, és important i pensem que l'aqüífer sempre està connectat a l'aigua superficial, és a dir, quan veiem un riu, el riu porta aigua perquè hi ha aqüífers, eh? Per tant, si no porta aigua és que no hi ha aqüífers, eh? Vull dir, aleshores, tot això s'ha d'anar cuidant i per el tema de recuperar un aqüífer és costós i degut a la gran activitat ramadera de Catalunya i agrícola, doncs això és molt complicat, perquè pensem que Catalunya, el sector agroalimentari, representa més del 25% del PIB. Això vol dir doncs, 8-10 milions de porcs, aviram, etc. Clar, hi ha una activitat agrícola important i això ha de ser sostenible. Per tant, com ho fem? Això és un tema que jo pregunto, com ho fem?
17: En qualsevol cas, quan hi ha un aqüífer contaminat, es pot salvar. És a dir, aquesta contaminació és reversible, es pot arribar a recuperar.
18: Sí, però s'ha de tractar el nitrat, s'ha de treure, s'ha d'eliminar el nitrat. O sigui, els nitrats estan a uns nivells molt alts, superiors a la directiva europea, en la majoria de Catalunya. O sigui, avui en dia és vulnerable. Ja és un tema que tenim un problema, a Catalunya i a Espanya també, eh? Vull dir, no és només aquí. És un tema important. A part que hi poden haver-hi d'altres coses, com antibiòtics, pesticides, a zones, per exemple, blat de moro, zones on hi ha molta activitat agrícola, doncs hi ha pesticides, antibiòtics, perquè, clar, els ramats, el bestiar, doncs, necessita antibiòtic. I aleshores, tot això va passar també a l'aquífer. Per tant, l'aquífer són importants i s'estan recuperant, i sé que hi ha un pla de recuperació d'aquífers en algunes zones i es poden tractar, però requereix una tecnologia, inversió, etc. Com tot, una mica, si es vol recuperar l'aigua, en general, el que diem l'aigua regenerada, no? d'una aigua superficial regenerada, una aigua d'una depuradora. Però l'aquífer requereix això. I aquest és el problema que tenim amb els aquífers.
17: Més que no pas la disponibilitat d'aigua.
18: A veure, d'aigua n'hi ha, i més, bueno, aquest últim any que ha plogut. La disponibilitat d'aigua a Catalunya tindrem sequera, els experts, jo sóc expert tan parcialment en temes de sequera, però vull dir, bé, m'hi he hagut de posar els últims anys, diuen que són episodis que repeteixen cada 7, 8, 10 anys. Pensem que l'última forta va ser el 2008. Per tant, aquí a Catalunya ens hem d'espavilar, és a dir, les inversions del govern català previstes que he vist ara i que aquest nou govern respecte a l'anterior estan respectant és per augmentar la disponibilitat d'aigua i arribar als 280 hectòmetres cúbics en el que seria aigua desalinitzadora i aigua regenerada, no? I si podem tenir aquests 280 hectòmetres cúbics que no depenen de la pluja, perquè aquí el que no pot ser és que avui en dia depenguen de la pluja com l'edat mitjana, és a dir, el que no pot ser és que si no plou no hi ha aigua, no, home, vull dir, a veure, avui en dia tecnologies, Israel no depèn en absolut de la pluja. Per exemple, Israel té en aquest moment tres grans desalinitzadores que li donen 550 hectòmetres cúbics per any. Ara s'han de començar a fer aquestes inversions perquè pel proper episodi de sequera que ens agafi més preparats, no? Ens agafi millor.
17: Seguim estirant el fil de la contaminació, que és el primer que havíem obert, perquè, de fet, vostè també ha estudiat la contaminació per microplàstics. Quan parlem d'això, sovint ens ve la imatge de mars, d'oceans, però en l'aigua potable que acabem consumint nosaltres a casa nostra, també té efecte aquesta problemàtica?
18: Bé, en principi l'aigua potable n'hi ha d'haver-hi molts menys perquè el microplàstic, clar, l'aigua potable passa molt més tractament, és a dir, qualsevol aigua porta tractament. L'aigua potable, en principi, a dades d'Europa, hi ha molt poc, n'hi ha, però molt poc, és a dir, els nivells estaríem parlant de poques partícules de microplàstic. L'aigua residual que va als rius n'hi té més i també no només l'aigua del riu, sinó també els sòls. És a dir, quan estem regant amb aigua regenerada o aigua de riu, el sòl també es contamina. Això és un greu problema, per exemple, a Xina. Aquí a Espanya s'ha estudiat poc, s'està estudiant ara. Inclús les plantes poden absorbir part d'aquest microplàstic i passar a la planta. Per tant, el microplàstic és un tema que està tot arreu, perquè estem abusant també de l'ús de microplàstic. S'estan trencant, són partícules que es trenquen, es fan els micro i els nanoplàstics, i això arriba tot arreu. I a més, els micro i nanoplàstics el que fan són absorbeixen d'altres contaminants, de manera que això passe a tota la cadena. És a dir, el microplàstic no només és plàstic, sinó que també, per exemple, conté antibiòtic. Pot contenir.
17: La disponibilitat d'aigua subterrània a Catalunya és coneguda? És a dir, tenim una radiografia clara dels recursos que hi ha, o en aquest sentit hi ha camí per recórrer, ens podem arribar a esperar noves troballes?
18: En principi, hi ha molt, els grups d'hidrogeologia d'aigua subterrània a Catalunya són gent molt coneguda i saben el candidat que hi ha. Per exemple, Barcelona sé que hi ha 40 hectòmetres cúbics, perquè ho ha repetit moltes vegades, el que és la ciutat de Barcelona, que és molt 40. El que passa és una cosa és el recurs que hi ha i l'altra el que pots aprofitar. O sigui, no pots buidar un aqüífer. Perquè hi ha un altre tema. Si tu, per exemple, buidessis molt els aqüífers, el que està passant ara amb algunes parts del món, que el terreny baixa. És a dir, si tu explotes molt l'aqüífer, al final el que tens és una baixada del terreny. Això està sortint a la premsa, no? Per tant, a Catalunya sí que hi ha aigua subterrània i molts pous, a la zona de Tarragona, moltes... Se sap les quantitats que hi ha, però la qualitat... Amb tot arreu, ja t'he comentat, hi ha un problema de qualitat i un problema, clar, si l'aigua no té qualitat, què en fas de la quantitat si la qualitat no és bona?
17: El desenvolupament industrial i demogràfic del país en aquest futur pròxim arribaran al punt de posar al límit la disponibilitat d'aigua?
18: Bueno, jo crec que si es fa bé, no. Clar, si es fa bé, no. Aquí hi ha una discussió que va sortir quan hi havia la sequera, que donem aigua als regants o aigua als turistes, no? Perquè, clar, si un turista es dutxa 3 vegades al dia, el consum d'aigua a Barcelona ve a ser d'una persona de Barcelona 100 litres al dia. Un turista, si gasta 300, clar, escolta, vull dir, a veure, què fem aquí? Vull dir, aquí arriba un moment que dius... si creix molt el turista, que dona molts diners, d'acord? Però després hi ha tot el sector ramader, agrícola, que és a Catalunya, com t'he dit, és el 25%. També s'ha de... Aquí hi ha un tema que no he dit, que s'ha de millorar molt el sistema de recs. Aquí a Catalunya hem anat una mica endarrerits, per exemple, el canal d'Urgell està fent les inversions que ha començat a fer-les ara, però els havia fet fa 50 anys. Per exemple, el que són els sistemes de recs agrícola a Múrcia, a Alacant, són molt millors. O sigui, el que és la part de Llevant, que han patit molta aigua, ho han fet millor a Almeria, per exemple. Aquí a Catalunya han tirat massa de beta de l'aigua del Recamanta, no?, que es diu. Per tant, aquí jo crec que l'agricultura també ha de fer els deures d'utilitzar menys aigua i millor. Si es fa això, no hi haurà problema. Si no es fan aquestes inversions, no, perquè llavors tenim una aigua de sequera, els embassaments no donen prou d'aigua. Si no s'haguessin fet les desalinitzadores que es van fer a la renda del 2008, que es van fer els 80 hectòmetres cúbics que teníem, doncs no haguessin tingut problemes, haguessin de venir potser aigua amb vaixells o un trasbassament. A veure... Però com que sabem fer una petita inversió, doncs s'ha aguantat, s'havien d'haver fet més, però no es van fer. El que jo vull dir és que hem de pensar què s'han de fer. És a dir, això s'ha de fer i després s'ha de fer una bona gestió política des del govern, jo crec, dels recursos, i dir, bé, si som 10 milions, doncs bé, com ho gastem, qui gasta aquí, quin és el màxim, etc.
17: Damià Barceló, gràcies per compartir la seva visió amb nosaltres.
18: Gràcies a vosaltres, i un plaer.
19: Els estudis de l'ACA expliquen que sovint s'extreu més aigua dels aqüífers que la que poden proporcionar de forma sostinguda. En anys amb un règim de pluviometria normal, més del 30% de les masses subterrànies presenten un índex d'extracció per sobre dels valors recomanats. El cas és que, en anys secs, la situació es tensa en la meitat dels aqüífers perquè es sobreexploten. A més de posar-los al límit de la seva capacitat, Catalunya té un problema amb la qualitat de les aigües subterrànies, ja que el 35% s'han declarat en mal estat químic, sobretot per contaminació de nitrats. En resum, de les 70 masses d'aigua subterrània que s'identifiquen en el Pla de Gestió de la Generalitat, només 16 presenten un estat bo, és a dir, que aproven pel que fa a qualitat i també en termes de quantitat en relació al ritme d'extraccions.
17: Els aqüífers se segueixen explorant força en èpoques de sequera, sobretot, però cal tenir en compte que l'extracció, tal com la coneixem avui en dia, és un invent prou recent, des que hi ha sistemes de bombament potents i des que perforar, per exemple, més de 100 metres de profunditat es resol amb una certa facilitat tècnica. L'altra opció que ara es comença a plantejar és la d'utilitzar aquests aqüífers com a dipòsits d'aigua. És a dir, que quan tinguem molta aigua siguem nosaltres els qui la injectem al subsol. Una fórmula, per exemple, que en Damià Barceló també validava i que justament és una de les opcions que planteja l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, amb qui ho conversarem de seguida. Abans, però, us volíem explicar una d'aquestes troballes en temps de sequera i, per tant, en un context de màxima urgència.
20: Quatre gotes.
17: La història dels saurins ens connecta amb el municipi d'Alforja, al Baix Camp, que, com tants altres, en aquesta última època de sequera, els van trucar. El cas d'Alforja podríem dir que va ser diferent, la seva història va ser una altra. Parlem amb el seu alcalde, Joan Josep García, benvingut al programa.
21: Hola, bon dia, Gerard.
17: Si no m'equivoco, vosaltres vau rebre una trucada força sorprenent.
21: Va ser molt sorprenent. La trucada la vaig rebre del saurí, del Joan, que em va trucar perquè em va veure amb un tall de... que va sortir per TV3.
17: I explica'ns com va anar aquesta trucada.
21: En aquella situació, Gerard, que estàvem patint de l'any 2022-23, en aquella sequera que hem estat patint tots plegats, et truca un saurí i et diu que des de casa seva sap on puc fer un pou per poder tenir aigua, doncs el primer que penses és que se t'anaran enfotent.
17: Clar, que és una broma telefònica, potser.
21: És una broma telefònica, se n'enfoten de tu. No, jo dic, ostres, dic, aquest, vull dir... I llavors, no, llavors parlo amb ell i li dic, escolta, dic, mira, jo ja tinc prou feina per poder tirar endavant això com perquè em vinguis a trucar-me a fer-me aquesta gracieta. I em diu, no, sóc un saurí o sóc una persona que estic molt vinculada en el món de l'aigua i l'aigua la tens a tal lloc. Bé, quan un està desesperat en la situació que nosaltres estàvem, doncs bàsicament t'aferres al que siguin i llavors doncs, bé, vaig anar en aquell lloc que ell em deia. Resulta que en aquell lloc on nosaltres els vam acabar fent el pou, doncs aquell noi també fa anar el pèndol i tot això i s'ho va mirar i va dir, home, doncs sí, pues igual sí que té raó i aquí hi ha aigua. I llavors doncs, el que vam fer, els vam anar a buscar, més amunt de Lleida, al seu municipi, i el vam portar aquí i llavors vam acabar de mirar-ho en el terreny. I sí, era efectivament on havia dit ell, doncs llavors vam fer les proves allà en el terreny i llavors em va dir que hi havia una veta a diferents alçades, a diferents profunditats i que hi havia aigua, que hi havia molta aigua. Queda't amb l'anècdota, Gerard, perquè han acabat per la Benestar, que ell em va dir que hi havia diferents vetes, però que la veta més interessant estava a partir dels 150-160 metres de fondària. Ell em va dir que hi havia aigua als 20 metres, als 40, als 80 i gairebé cap als 150, i llavors van començar a fer la prospecció, i sí, als 20 metres ja va començar a sortir aigua, i clar, quan tu vas començar a sortir aigua amb una sequera tremenda, doncs clar... És com vaig pensar en aquella gent del petroli, no? És com si trobessis petroli. Enmig d'una sequera tremenda, doncs va començar a sortir aigua. I la veritat és que per motius logístics vam fer el pou a 150 metres, perquè qui ens podia fer el pou ens ho podia fer amb aquesta fundària, perquè és la màxima que tenia. Traiem uns 9, entre 9 i 10 metres cúbics hora al començament. Treia aquesta mitja dels 9 metres cúbics i llavors vam quedar sobre entre 7 metres cúbics l'hora, que 7 metres cúbics l'hora, això perquè tinguis en compte, ho traslades amb els camions, amb els cisternes, estem parlant de 4 o 5 camions cisternes diaris.
17: Doncs ens quedem amb aquesta anècdota, va. Recordem, referència de 160 metres de profunditat perquè aquesta història que avui expliquem no acaba aquí. Encara hi haurà una segona trucada del saurí, però estirarem el fil més endavant. Alcalde, ens retrobem aviat.
21: Moltes gràcies.
17: Tornarem a parlar de saurins i també de mites i llegendes al voltant de l'aigua. Hem fet un encàrrec al Joan Pellicer, qui va ser director del Servei Meteorològic de Catalunya. Ell ha estat un dels nostres guies en aquest trajecte del Quatre Gotes i, entre d'altres qüestions, li hem demanat que ens confirmi, o bé ens desmenteixi, algunes creences al voltant d'aquest recurs natural. Abans d'acabar el capítol, el saludarem, però abans el que fem és anar cap a Barcelona perquè ens hem citat amb l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Es tracta d'un punt de trobada dels col·legis d'enginyers industrials, agrònoms, camins, canals i ports i d'economistes que es van aplegar en aquest observatori just en el context de sequera per establir quin hauria de ser el full de ruta a la transició hídrica de Catalunya. En períodes de sequera o quan més ens ha faltat l'aigua, sempre hem estat pendents del cel. Fins i tot a casa nostra, i ho veurem aquí al Quatre Gotes, hem estat pendents o hem confiat la solució de vegades a pregàries, fins i tot a processons per demanar ajuda perquè plogués. Pel futur, però, des de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua ens plantegen una altra mirada, un canvi de perspectiva. Marc Oliva, gràcies per entrar amb nosaltres avui al Quatre Gotes.
0: Gràcies a vosaltres.
17: Per garantir aquesta aigua del futur, ja no podem mirar només al cel?
0: No hauríem, és a dir, tenim tecnologia suficient, tenim coneixement suficient, tenim capacitat suficient per, com a mínim, plantejar-nos la idea de no haver d'estar pendents del cel, sinó confiar una mica més en la tecnologia, en la capacitat d'inversió i en la planificació per poder tenir la capacitat suficient en moments de sequera extrema per assegurar el subministrament d'aigua just i equitatiu per a tots els usos.
17: A l'Observatori heu redactat el document Catalunya 2050, base per la transició hídrica, on recolliu, d'alguna manera, els deures que hauríem de fer com a societat per estar preparats per quan arribem a aquesta Catalunya dels 10 milions d'habitants d'aquí a uns 25 anys, el 2050, i que llavors hi hagi aigua per tothom. El context, o com a mínim el punt de partida, no és del tot favorable.
0: El que veiem és que més enllà de les sequeres, d'aquí a 25 anys serem més gent. Apunten les previsions cap a 10 milions i nosaltres, no? És la punt de partida que agafem. Per tant, venim d'una Catalunya de 6 milions d'habitants, som 8 milions i anem cap als 10 milions. És un creixement notable de la població. Per tant, més gent, hi haurà més demanda d'aigua. Previsiblement és gairebé proporcional. I, per altra banda, estem en un context clarament de canvi climàtic, malgrat encara hi ha qui el negui, ja n'estem visquent les conseqüències i, per tant, ens hi hem d'adaptar. I el canvi climàtic, una de les coses que ens diu sobre l'aigua és que tindrem, fins i tot quan tinguem aigua, en tindrem menys. De l'ordre d'entre un 20, un 30, 40% menys, depenent de les previsions i depenent de l'augment de temperatura. Per tant, una mica també està perfecta. Més demanda, menys oferta. Això, com veieu, no casa, ens anem cap a un escenari on, fins i tot en moments en què tinguem aigua, tindrem una escassetat permanent o un estrès permanent. Això vol dir que viurem tensionats si no prenem mesures quan tinguem aigua, i quan no en tinguem serà molt ràpid el problema, vindrà molt més ràpid que abans.
17: Creixerem un 25%, tindrem un 25% menys d'aigua, necessitarem, per tant, si descomptem aquesta part d'estalvi, necessitarem un 25% d'aigua més. Explica'ns d'on la traurem, aquesta aigua.
0: Efectivament, és a dir, no? Més demanda, menys oferta, per tant, estrès hídric, necessitem més aigua, i aquesta és un dels eixos que nosaltres treballem. Nosaltres plantegem tres grans eixos, dos van enfocats a la quantitat d'aigua, un és hem de ser capaços de ser més eficients en l'ús de l'aigua, per tant, gastar menys, utilitzar menys aigua, sobretot en l'ús agrícola. Hem de pensar que si som més persones haurem de produir més aliments, per tant, utilitzarem més aigua per produir més aliments. Catalunya som un país que necessitem el regadiu per ser productius en l'ús agrícola, per tant, necessitarem més aigua. Per tant, un dels grans focus és l'eficiència en l'ús agrícola, ser eficients no tant per utilitzar menys aigua, sinó per produir més aliments sense gastar-ne menys, sense utilitzar-ne menys. Aquest seria un dels grans eixos. També mesures d'eficiència en l'ús urbà, on, de fet, ja ho hem dit moltes vegades, ja som molt eficients. No vol dir que no haguem d'aplicar mesures i nosaltres en plantegem, sobretot en la distribució de l'aigua. Hem d'intentar fer la idea aquesta que cada gota compta, és, efectivament és cert, però el 72% de l'aigua a Catalunya s'utilitza per l'ús agrícola, però en el gran gruix d'estalvi està en l'ús agrícola. Per tant, un eix d'estalvi, un eix d'eficiència, i un segon eix que ens aportarà més aigua, que és l'eix de nova aigua, o aigua no convencional. Aquesta aigua no convencional, essencialment, és la dessalació, que ja en tenim un parell de plantes funcionant, i que nosaltres proposem incrementar-la amb fins a 6 plantes de dessalació i en total uns 360 hectòmetres cúbics a l'any. Dessalació i regeneració. I la idea de regeneració és que si ja fem esforços per depurar l'aigua que ja hem utilitzat, no? L'aigua la passem per una depuradora i per tant ja fem uns esforços, aquesta aigua intentar no abocar-la o a mar o a prop de mar, perquè després l'haurem de desalar, per tant no té massa sentit, intentar regenerar, aplicar un tractament terciari que faci que aquesta aigua pràcticament sigui utilitzable.
17: Una de les altres apostes estratègiques que presenteu en aquest document és la interconnexió de xarxes. Què significa connectar Catalunya amb aquestes xarxes?
0: Bé, és el que et deia, eh? Nosaltres plantegem tres grans iniciatives tècniques o tres grans estratègies. Les dues primeres són les que dèiem d'eficiència i nova aigua. Aquestes van enfocades a la quantitat d'aigua disponible, una per estalvi i l'altra per aportació de nova aigua. És aquest mix, aquest equilibri. I un cop tens tota l'aigua, el que diem és que ens falta una capa, que és la capa de resiliència. I la resiliència l'aconseguim amb una xarxa interconnectada. Les xarxes del país no estan connectades. Quan penses en la xarxa elèctrica és molt evident que totes les xarxes estan connectades. Quan tens una fallada en un punt pots subministrar des d'un altre. En el cas del gas també en alguns punts està connectat per diversos llocs. El cas de l'aigua no és ben bé així. Tenim xarxes molt aïllades i el que proposem és tenir xarxes interconnectades. Per tant, fer un gran corredor a tota la zona litoral i prelitoral, que és on es concentra la major part de la població, per tal de garantir els usos urbans de l'aigua en qualsevol circumstància. Perquè què ens aporta aquesta interconnexió? Ens aporta, un, que en cas d'emergència en una de les zones puguis proveir d'aigua d'alguna altra, només en cas d'emergència. No es tracta de fer trasbassaments continuats, sinó que es tracta de proveir en cas d'emergència. Aquesta emergència pot venir per temes de sequera puntual en alguna de les zones, però també pot venir per contaminació de les masses d'aigua. I dos, i aquest crec que és l'afegit també important, és que, com deia, anem cap a un model on cada vegada tindrà més pes l'aigua dessalada. Llavors, ja no només l'aigua ve dels rius, sinó que ve del mar, i per tant, si tenim 5-6 dessaladores distribuïdes pel territori, tenir unes canonades que puguis distribuir l'aigua dessalada cap a un punt o un altre també ens aporta aquesta resiliència extra.
17: Clar, però els malpensats, quan es parla d'aquest projecte, segur que diuen, ostres, potser me l'estan colant i al final és una altra manera de fer un transvasament encobert.
0: Sí, a més és cert perquè quan nosaltres sortim a finals del 23, la primera mesura que proposem és justament és aquesta. I a més, nosaltres parlem d'un corredor a tot el litoral i això són dos trams d'unió. Hi ha com tres grans xarxes i proposem dos trams d'unió d'aquestes tres grans xarxes. Però posem molt d'èmfasi també en la unió entre Tarragona i la TL, no? L'Aigües Ter Llobregat. I posem molt d'èmfasi perquè en aquell moment, desembre del 23, estem en el pitjor moment de la crisi, de l'última crisi, de l'última sequera, i posem molt d'èmfasi perquè de totes les mesures que hem parlat, si et fixes, totes tenen un període de maduració bastant llarg, és a dir, construir una dessaladora no es fa de nit al dia. Triguem de l'ordre de 4 o 5 anys, entre permisos, pressupostos, projecte, execució, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys. Quan parlem de regeneració també trigarem temps, és fer projecte de nou, permisos, projectes, no. Quan parlem d'estalvis, de mesures d'estalvi en l'ús agrícola, trigarà el seu temps, hem de canviar les tècniques de reg, hem de modernitzar canals, són mesures que també són més distribuïdes. En canvi, quan parlàvem de la canonada, parlàvem d'un període de temps molt breu, parlàvem d'entre 8 i 12 mesos, i en 8-12 mesos podríem haver allargat, diguem, el coixí que teníem a la crisi. Insisteixo, en un moment en què les previsions eren dolentes, estàvem al desembre del 23 i que ens anàvem a poder-nos quedar sense aigua en un període de menys de 12 mesos. Per tant, teníem 8 mesos aquesta connexió, ens hagués donat 45 hectòmetres cúbics més a la zona de l'àrea metropolitana, però de retruc també a la zona del Ter, perquè al final ens abastim del Ter, i per tant ens hagués donat un sospir, un aire, no?, que no teníem en aquell moment.
17: Parlarem de la regeneració d'aigua amb exemples reals, també de com les ciutats i en especial l'agricultura poden aconseguir aquest objectiu de ser més eficients i, en definitiva, d'utilitzar menys aigua, però ja serà més endavant. Marc Oliva, membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, gràcies per haver-nos resumit aquestes propostes que heu treballat.
0: Gràcies a vosaltres.
15: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
17: El concepte de la nova aigua és aquest que hem d'anar fent cada vegada més nostre. Anirà sortint aquí al Quatre Gotes perquè ja ho veieu que està en boca de tothom. Hi ha altres idees que no són tan noves, com que l'aigua de l'Ebre pugui arribar més amunt de la demarcació de Tarragona. Recordareu que el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ens deia que ara mateix, això no està damunt la taula, però avui sí que hem escoltat altres veus que aposten per aquesta idea. I us dic que baixarem aviat a les Terres de l'Ebre, on aquesta lluita en defensa del seu riu no està del tot enterrada. Abans, però, que us ho havia promès, havíem demanat al Joan Pellicer que ens confirmés o ens desmentís un mite al voltant de l'aigua. I a vegades és qüestió de fe, de fet, començàvem entre pèndols buscant pous, us podeu imaginar que no tothom confia en ells a l'hora de buscar aigua. Sí que hem confirmat nosaltres que, com a mínim, el Forja va confiar-hi, va treure'n rendiment, però no m'enredo. Estàvem amb aquesta resolució de la petició que fèiem al Joan Pellicer, que ens expliqui un mite, i si és veritat o mentida. No ens parlarà dels saurins, sinó d'aigües miraculoses, o si més no, aquelles a les quals en algun moment se li han atribuït característiques curatives. Joan, quin mite ens vols explicar?
1: Home, n'hi ha, en trobaríem un que fora intermig. Guaria les criatures que tenien la tos farina, que deien, a Montblanc en concret, deien, aquest nen té la tos farina, per curar-la ha d'anar a beure aigua de les 7 fonts. Recordem que el 7 és un número màgic que té connotacions esotèriques i tal. I clar, paradoxalment hi ha una part de veritat. En el moment que un nen que estava debilitat, que tenia la tos farina, però que començava a sortir a la tarda, caminava una estona, estava en contacte amb la natura, respirava bé, en condicions higièniques millor, bevia una mica d'aigua i tal, amb el període es podia passar dues coses, o que empitjorés i que fins i tot es morís, dissortadament, o que normalment acabava curant-se. I llavors el meu pare recordava que havia vist a la farmàcia de Montblanc que algú li deia què li podríem donar al nen per curar la... acabar de curar la tosferina perquè ja ha begut aigua de les 7 fonts. Per tant, és un mite, mig veritat, mig mentida.
17: Gràcies, Joan. Una creença que trobaríem en molts altres llocs, per exemple, l'aigua miraculosa de Sant Magí de la Brufaganya, que els tarragonins van a buscar encara avui en dia amb carros, a més de 60 quilòmetres de distància a la Conca de Barberà, i que dona inici a la Festa Major Petita de Tarragona. També l'aigua com a sinònim de benestar, de purificar-se amb les aigües termals que ens han acompanyat des de l'antiguitat.
15: Quatre gotes.
17: Ara potser tenim molts altres ingredients, serveis i motivacions a les nostres vides, però històricament és cert que hem estat molt connectats i estretament vinculats amb la presència d'aigua. Vaja, de fet, coneixeu aquella màxima, no? Sense aigua no hi ha vida. I potser també us sona aquest altre lema. Lo riu és vida. En la pròxima cita, territoris, pobles, lluites i aigua, aquí al Quatre Gotes.
15: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
13: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres,

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de viure com un gat. T'imagines tenir una vida de gat? Jo tinc tres gates, la Grissi, la Negri i la Princess. Te les he dit per ordre de pes. Són les meves mestres a quatre potes, que amb les seves vides aparentment senzilles, són veritables filòsofs del benestar i la creativitat. I si et preguntes què podem aprendre dels gats, pren nota, perquè ara t'ho explico. Primera lliçó, disfrutar del moment present i ser feliç amb el que tenen. Tenen la capacitat de fer-ho tot tan intensament que si volen dormir, dormen profundament. Si volen prendre el sol, busquen ni que sigui un raig que entra per la finestra i s'estiren per gaudir-lo al màxim. Lliçó 2. Trobar alegria i possibilitats de passar-ho bé amb qualsevol cosa. Les ganes de jugar dels gats fan que vegin una simple caixa de cartró com un castell i una bola de paper com una presa valuosa. I és que la creativitat neix de veure el món a través d'ulls curiosos i juganers, recordant-nos que sovint les millors idees sorgeixen de jugar sense por, sense patrons. Ens anem a la lliçó 3, la paciència i l'enfocament. Si veuen una presa, poden passar hores i hores i hores contemplant, immòbils esperant el moment perfecte per actuar. No perden el focus. Lliçó 4, tenir cura d'un mateix és prioritat. Els gats cada dia es prenen un temps per netejar-se, per fer estiraments, per assegurar-se que estan en la millor condició per gaudir de les seves aventures. Així ens ensenyen que cuidar de nosaltres mateixos és el primer pas per viure una vida plena i creativa. I lliçó 5, ser curiosos i exploradors. Tot i que poden ser uns mestres en l'art de la contemplació, mai no deixen passar l'oportunitat d'explorar. Sigui una engruna que han trobat a terra, la roba neta acabada de plegar o veure volar una mosca. D'això aprenem que hem de tenir sempre curiositat i estar oberts a nous aprenentatges i experiències. T'havies parat a pensar en aquestes lliçons de vida? Doncs ja ho veus. Viure com un gat és l'art de viure bé, no creus?

0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hookie, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada amb el seu programa matinal i diari La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès els parla Pere Païssa. Avui comencem amb una sardana que es diu Pietat. És del mestre Rossend Martori i l'escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Avui hem començat escoltant la sardana Pietat de Rossend Martori amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara escoltarem tres sardanes amb la cobla contemporània. La primera és molt bonica, es diu Montjoliu i és del mestre Manuel Oltra. Després, A l'ombra de la rectoria, una sardana ja coneguda de Joan Lluís Morleda, i després del jove compositor Jordi Paulí escoltarem Noces d'Hort a Badalona.

Acabem d'escoltar a la Cobla Contemporània amb tres sardanes. Montjoliu, de Manuel Oltra, A l'ombra de la rectoria, de Joan Lluís Moraleda, i Noces d'or a Badalona, de Jordi Paulí. Bé, i ara escoltarem, durant una bona estona, sardanes d'un compact disc que ha promocionat el Casal Català de Madrid l'any 2002. En primer lloc, escoltem la sardana que porta per nom Siguem qui som, de Pere Fontàs, amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la sardana que es diu Siguem qui som, de Pere Fontàs, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i d'aquí un moment continuarem amb sardanes, aquestes promocionades pel Casal Català de Madrid l'any 2002, i escoltarem seguidament dos sardanes de Tomàs Gil i Membrado amb la cobla La Principal de la Bisbal. Es diuen Sara i després Un català a Madrid.

Acabem d'escoltar dues sardanes del mestre Tomàs Gil i Membrado, interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal. Es deien Sara i després Un català a Madrid. Bé, i continuem amb sardanes dedicades al Centre Català de Madrid. I la propera que escoltarem es diu Com la neu blanca, de Josep Casú, i després Dansaires del maig, del mestre Martirià Font. Sardanes també interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar les sardanes interpretades per la Cobla La Principal de la Bisbal com La Neu Blanca de Josep Casú i després Dansaires del Maig de Martirià Font. Bé, i ara escoltarem per avui la darrera sardana dedicada al Cercle Català de Madrid amb la sardana que porta per nom Agraïment i és del mestre Enric Guasch.

Acabem d'escoltar la cobla La Principal de la Bisbal, que ens ha dedicat la sardana Agraïment del mestre Enric Guasch. Bé, amigues i amics, i ara ja anem per acabar i escoltarem una darrera interpretació cantada pel grup de Veneres Portbó. Es diu Ja jo em voldria una noia. I d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo de tots vostès. Fins demà. Adéu-siau.

0: i això es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Picamoixons, mentre DIF continua reparant els danys a la infraestructura. I també un incendi en un túnel entre les estacions de Clot i Glòries de l'L1 del metro de Barcelona ha deixat 137 persones afectades, 131 amb ferides lleus, 6 menys greus i 39 de les quals han estat traslladades a centres sanitaris. Els bombers van evacuar unes 120 persones i van extingir ràpidament el foc. El servei s'ha pogut restablir amb normalitat aquest matí a primera hora i TMB investiga encara si l'origen de l'incendi va ser el despreniment d'una peça del revestiment del túnel. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. En aquest sentit, també diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres per prevenir precisament els incendis i evitar massificacions i actes incívics. Basella i Coll de Nargó han regulat els accessos, també mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà tanquen també espais de banys per recomanació dels agents rurals. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb aquesta connexió. El president Salvador Illa ha explicat que les dues parts han assentat les bases per analitzar la viabilitat d'aquest projecte, tot i que ha advertit que el principal obstacle a hores d'ara és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir els fets.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! Una setmana més. Estic certament content de retrobar-vos, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest nostre espai de les restes de sèrie, que avui està dedicat a escoltar peces musicals relacionades amb el concepte de nom, que, com tothom sap, és la designació

o denominació verbal que se li dona a una persona, un animal, un objecte o un concepte tangible o intangible, concret o abstracte, per distingir-lo d'altres. Des d'un punt de vista gramatical, els noms són denominats substantius i poden venir encunyats ja per la tradició o ser creats per descriure una nova realitat. En aquest segon cas, són escollits per la seva brevetat i estranyesa, a fi que la identificació de la persona, objecte o concepte sigui fàcil, ràpida i clara. I, feta aquesta primera i molt breu puntualització, he de significar-vos que aquest espai anirà concretament referit a cançons relacionades amb el nom, efectivament, però no pas d'animals, objectes o conceptes diversos, sinó de persones, tot i que sense dir-los expressament. Vaja, de cançons que ens parlen del nom d'algú, si bé sense especificar com es diu aquest algú. No sé pas si m'he explicat prou bé, encara que quan sentiu les músiques que sonaran al llarg del programa ho acabareu d'entendre de manera clara. I ja sense més preàmbuls, comencem escoltant el cantant, guitarrista, baixista, percussionista, pianista, compositor, productor i arranjador cubà Alain Pérez, un home associat amb l'escena jazzística, que compta amb una àmplia discografia i que, en definitiva, és un home senzill i carismàtic que transmet energia i sentiments en clau de rumba, que ara ens interpreta Tu nombre en un bolero, un tema inclòs en el seu àlbum El cuento de la buena pipa de l'any 2020.

L'onomàstica és, com sabeu sobradament, la part de la lingüística que estudia els noms propis, és a dir, els no comuns, i es divideix en la toponímia, que estudia els noms propis d'elements geogràfics, i l'antroponímia, que estudia els noms propis de persona. A aquestes dues grans disciplines se n'hi afegeixen d'altres que estudien els noms dels animals, la zoonímia, dels noms propis de les obres d'art, etc. I ara us proposo escoltar el grup madrileny Los Secretos, que ens interpreten del seu disc Mi Paraíso de l'any 2019 la cançó que du per títol Me olvidé de tu nombre. Per a la qual cosa potser caldrien unes quantes cues de pansa, no?

animals i les plantes són coneguts per un nom comú, que pot variar segons la llengua, la cultura, la geografia, etc. Tanmateix, per evitar errades, els científics identifiquen cada espècie amb el seu nom en llatí, és a dir, amb el que es coneix com a un nom científic. I ara és el compositor i cantant de conca, José Luis Perales, qui s'afegeix al nostre espai interpretant la cançó Quisiera decir tu nombre. Cosa certament difícil d'entendre, especialment quan l'home, al llarg de la peça en qüestió, no explica les raons que li impedeixen dir el nom d'aquesta persona. De fet, això em recorda determinats oradors, especialment els polítics, que quan fan un parlament fan servir expressions com ara voldria dir, voldria aclarir, voldria puntualitzar o d'altres similars. I tot seguit diuen, aclareixen o puntualitzen el que sigui, quan de fet aquell voldria només tindria sentit si hi hagués alguna cosa que l'impedís de fer-ho. Bé, cabòries meves...

quisiera decir. Designar és el que fa el nen petit quan encara no domina el llenguatge i assenyala amb el dit el que vol. Això. Més tard, aprèn a designar coses més complexes, com ara els sentiments, els desitjos i les accions, però fonamentalment a través de l'aprenentatge de les paraules abans de convertir-les en concepte. Ara podem escoltar Manolo Escobar, que va dedicar una de les cançons del seu llarg repertori a la que va ser la seva esposa, l'alemanya Anita Marx Schiffer, amb la que es va casar a la ciutat de Colònia el 10 de desembre de 1959, essent ben curiós que, quan es van conèixer, ni ella parlava l'espanyol ni ell sabia un borrall d'alemany. Bé, la cançó que sentirem ara mateix es diu, esclar, Tu nombre de Anita, i en aquest cas sí que sabem el nom de la senyora.

Lligat amb el que us he dit fa una estoneta, un nen aprèn abans el seu propi nom, que és com li diuen els altres, que el concepte de jo. Per això és freqüent que es designi a ell mateix amb el seu propi nom, perquè és així com se sent designat o anomenat. A continuació podem escoltar el cubà Roberto Ledesma, que ens interpreta el conegut bolero del porto-riqueny Raúl René Rosado, Se me olvidó tu nombre. Un tema aquest en què l'home presenta uns més que clars símptomes de pèrdua de memòria, tot dubtant entre Maria, Encarnación o potser Mariana. Tot i que tal vegada la dona es deia en realitat Edèlia, que, com potser sabeu, és una versió catalana d'Adela, amb orígens intrigants, ja que alguns el vinculen al grec, suggerint una dona que roman jove, mentre que d'altres creuen que és la unió de les paraules germàniques alt i atal, representant una dona noble.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: El cantant de salsa porto-riqueny Julio César Rojas López, nascut a la localitat de Humacao el 14 de juny de 1955 i traspassat a la mateixa ciutat el 26 de desembre del 2020, va adoptar, com fan molts altres professionals de la música, un nom artístic particular. Concretament, mantenint el primer cognom, oblidant-se del segon i transformant el nom de pila pel de Tito, cosa que donà com a resultat el de Tito Rojas, de la discografia del qual em plau posar, per a tots vosaltres, l'animada cançó titulada Soñando con tu nombre, que l'home va enregistrar l'any 1997.

El nom propi es reserva per a la designació d'aquells objectes que tenen especial rellevància en el nostre món, començant pels noms de les persones que constitueixen l'element més significatiu dels noms propis. Els noms propis s'apliquen també a animals o objectes que tenen una significació especial, ja sigui simbòlica o real, com ara els animals de companyia, la caseta a la muntanya, o bé objectes que són únics, com ara una obra d'art, un club, etc. Em plau posar a continuació per a tots vosaltres Ton Nom, una cançó de l'any 1966 de Salvatore Adamo, una oda poètica i romàntica que celebra la bellesa i el poder evocador d'un nom estimat, tot i que no diu quin és aquest nom, destacant la seva dolçor i bellesa.

l'època actual són d'especial significat els noms de les empreses i, més particularment, de les marques, perquè és el que les fa úniques i diferents de qualsevol altra que pugui competir en la mateixa activitat. Tant és així que el nom registrat, al costat del logotip, pot arribar a ser un valor important als actius d'una empresa. I potser això no té cap mena d'interès per a vosaltres, però una molt bona part de la vida laboral i professional de qui ara us parla ha estat relacionada justament amb l'aspecte legal de les marques i les patents. I dit això, us convido a escoltar en Joan Manuel Serrat, que ens interpreta el tema titulat Tu nombre me sabe a hierba, una cançó de l'any 1969 que també va ser enregistrada, amb força èxit, val a dir-ho, per Marisol.

Pel que fa a l'onomàstica, a la que m'he referit ja al començament d'aquest espai i que s'ocupa dels noms propis i que, de fet, és una disciplina auxiliar de la història, cal tenir present que la mateixa s'acostuma a dividir en antroponímia, que inclou l'estudi dels noms de pila i dels cognoms, que, si són nobles, són estudiats per l'heràldica, i la toponímia, que inclou l'estudi dels noms de regions, ciutats, rius, llacs, etc. I, dit això, sabeu que amb el nom de grafit es designa una manera de pintura o art visual de carrer que és generalment realitzat en superfícies àmplies d'espais urbans, com ara parets, portes, murs, etc., i que sol consistir en il·lustracions figuratives o abstractes, missatges escrits i altres formes d'intervenció pictòrica dutes a terme mitjançant tècniques com la pintura en aerosol o d'altres de menys comunes, com la pintura líquida i els marcadors. Doncs bé, el grup Los Mismos van popularitzar l'any 1969 una cançó que anava justament d'això. Voy a pintar las paredes con tu nombre. Obra de l'argentí, tot i que nacionalitzat espanyol, José Luis Borsani.

En definitiva, la funció principal dels noms és la de designar o indicar un referent. Com ja he dit abans, els noms es poden classificar en noms propis, que tenen com a referent un únic element, per exemple, Itàlia, Danubi, Ernest, etc., mentre que els noms comuns designen un conjunt d'elements, com ara les paraules arbre, casa o gos, designen objectes que són classificats com a arbres, cases o gossos. Tot seguit, podem escoltar Víctor Manuel, que ens interpreta De una sola manera se pronuncia tu nombre, un tema que forma part del seu àlbum Soy un corazón tendido al sol, de l'any 1978.

No sé pas si ho sabeu, però a la localitat sevillana de Salteres, amb uns 5.000 habitants, són força conegudes les processions de Setmana Santa, que se celebren el dimarts i dimecres sant, i durant aquestes sortides processionals, les imatges són acompanyades per les bandes de música de la localitat, l'Oliva i el Carmen. I justament per cloure el programa d'avui ho farem amb la primera de les dites bandes. El nom complet de la mateixa és la Societat Filarmònica Nuestra Señora de la Oliva de Salteres, que ens interpreta Madre, tu dulce nombre, obra del clarinetista Antonio David Rodríguez Gómez, amb la que m'acomiado, aprofitant l'avinentesa, per convocar-vos ja des d'ara per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb el color blau. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I la Generalitat

0: El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, s'aixeca el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que ja ha calcinat, recordem, 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I en aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres, precisament per prevenir incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coit de Nargó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat també espais de bany per recomanació dels agents rurals. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la 2 a Òdena, direcció Barcelona, deixa encara un carril tallat i també hi ha retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà, la P7 a Barberà i també la C58 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Pica Moixons, mentre DIF continuar reparant també els danys d'infraestructura. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

Estem escoltant la guitarra i la veu de Josh Rose, aquest cantautor de folk i indie pop dels Estats Units. De fet, el Josh Rose va néixer a Nebraska, després es va traslladar a Tennessee. Tot això són referències que surten a les seves cançons, però és que darrerament potser l'heu vist actuar bastant per aquí, per casa nostra, perquè està ja fa temps vivint a València. Es va casar amb la seva parella, la Paz, li va dedicar un tema, She's Spanish, I'm American, i vaja, que com que el tenim vivint a València, doncs està molt bé, tenim un cantautor de qualitat, molt maquet, que de tant en tant puja cap a Catalunya a fer concerts. Val la pena si aneu a un dels seus concerts, perquè són de veritat especials. Josh Rose, amb aquest tema Winter in the Hamptons, que us sona això dels Hamptons, Sí. És la zona on estiuegen els novaiorquesos més potents, econòmicament. Vaja, que és la zona de rics d'estiuetx, d'allà de prop de Nova York, perquè cau a Long Island, a l'estat de Nova York, a propet de la gran ciutat, no? Doncs se'n van als Hamptons a estiuejar. Per tant, allà hi ha cases, mansions enormes, luxoses, a cases d'aquelles de 50.000 habitacions i 300.000 espais de bany, amb piscina, però tot enmig de la natura, evidentment, amb platges d'aquestes de sorra fina, però també amb molt de bosc. Sembla que hi ha una reserva interessant de taurons, però també de foques, i sembla que el millor moment per anar als Hamptons, com diu en Josh Rose, és a l'hivern, perquè a l'estiu està ple de curiosos, ple d'aquests visitants famosos, però també ple de curiosos que els van a veure. Val a dir, ens indica internet, que sempre sabíem aquestes coses de viatge més enllà del que podem nosaltres, que es veu que els Hamptons és allò, el típic cliché, no?, de gent pija americana estiuejant. Però sembla que també viu classe treballadora, aprofitant doncs aquesta construcció de grans mansions,

0: els que es dediquen al ram de la construcció i són persones, doncs això, del dia a dia i treballadores, doncs també tenen el seu raconet allà. Per tant, el contrast està assegurat. Com dèiem, George Rose ens ho indica, si heu d'anar als Hamptons, bé, però que sigui a l'hivern, que està tot més tranquil. I a Cardedeu hi anem tot l'any, faci fred o faci calor, perquè allí trobarem l'Enric Rubio i tot l'equip dels companys de Cardedeu. Bon dia, nois!
1: Bon dia, us bon esperem dia. Aquí tot l'any, nosaltres.
0: Sí. Aquí us canvia molt el paisatge o què? Segurament,
1: doncs no, poquet. La veritat és que poquet. Tardors maques, bé, tenim el Montseny al darrere, l'únic que nosaltres estem a la plana, No podem dir que som Montseny, però estem entre la serralada litoral i la serralada prelitoral.
0: Molt bé, per tant, us veieu caure les fulles a la tardor o què?
1: Home, i tant,
0: sí,
1: i tant.
0: Sí, caure al
1: damunt. També. Sí, exacte. Sí.
0: Ai, Enric, que avui es proposeu música de viatges. A mi és que aquest tema del George Rose m'adona rotllo perquè és així com té un pas, com d'anar anant fent camí, però a poc a poc.
1: Doncs sí.
0: No sé, és un dels que jo em posaria al cotxe o amb auricular si vaig en tren o amb autobús, no sé.
1: Sí, m'agrada perquè ja veuràs que la música que he escollit avui és, va una mica en sintonia, De fet, quina gran responsabilitat fer avui aquest tema, Núria, i és que pel que fa a gustos musicals, tothom té les seves preferències, i si del que estem parlant és de bandes sonores per moments tan especials com les aventures d'un mateix, la cosa és molt més personal. Així que mira, si et sembla bé, jo avui us portaré un recull de tres cançons diferents per a tres moments diferents d'un viatge.
0: Bé, molt bé.
1: Va, som-hi. I és que, en el meu cas, a títol personal, quan he carregat ja tota la camper o tota la bici plena de bosses o la motxilla plena a vessar o si pujo un tren amb un destí llunyà, la meva aventura comença a sonar d'aquesta manera.

0: M'encanta, m'encanta, sí.
1: Oi que sí?
0: I t'imagino, amb la motxilla carregada, amb tota l'energia, havent esmorzat bé, vinga.
1: Exacte, exacte. Però després, al final del dia, Núria, trobes anunciant davant d'una posta de sol memorable com poques es visi. Veus que al fons de les valls ja comencen a créixer les fumaroles de les llars de foc i encenent les llums de les cases i els carrers. I mentre un estol de centenars de cors de muntanya aprofita les últimes tèrmiques per pujar cap allà on estàs, cap als cims, dins teu comença a sonar això.

0: Aquesta és Spirit Bird de Xavier Rut. No sé si la coneixies.
1: No, bonica, molt bonica també.
0: Xavier Rut, un australià completament multidisciplinar, que és fantàstic, des d'aquí us animo a conèixer-lo.
1: Ah, molt bé. Escolta, però és totalment diferent de la, del començament, eh? Vull dir que t'ha canviat, et canvia, no?, la sensació...
0: Absolutament, absolutament.
1: Allà del dia.
0: Absolutament, però arriba un moment que després d'haver viscut tants moments inoblidables com minuts d'un dia, saps que és hora de buscar la brúixola del camí cap a casa, així que mires l'últim paisatge i agafes el primer camí que et conduirà ja de tornada, per molt greu que et sàpigues, sabent que tornaràs en aquell indret, mentre la banda sonora de la cloenda de l'aventura es va descobrint, i en el meu cas sempre sona així.

0: Ja ho veus, Núria,
1: que
0: aquesta
1: bonic.
0: No m'ho cas. La coneixes també, estic convençut, aquesta Home de Beat Whiskers. És moltes versions, però sempre preciosa quan sona i amb aquest punt melancòlic que jo crec que els viatges i l'aventura sempre tenen, sobretot a la seva cluenda. Així que ja ho veus. Us deixo amb aquestes tres, però els nostres oients poden dir totes les seves opcions, entrar al nostre Instagram, Obert Vacances, escriure'ns quina és la seva banda sonora dels seus viatges, de les seves aventures, i res, enviar-nos àudios també, que volem sentir-vos la veu, que us estimem molt.
1: Anirem a escoltar, avui serà un programa bastant musical, eh? Enric, vull que em facis la tracklist, la meva llista de viatge, eh? Quan acabem l'Obert i me'n vagi de vacances, vale?
0: La tinc.
1: T'ho encarrego.
0: T'asseguro.
1: Que boniques, Enric. Moltíssimes gràcies, companys.
0: A tu, a reveure. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: I nosaltres comencem aquest viatge diari amb vosaltres i acompanyant-nos en la música seran les nostres sintonies, les sintonies de l'Obert per Vacances, des d'ara i fins a les 11 amb els següents continguts. Avui és el Dia Internacional contra les Malalties Hepàtiques. Coneixerem la importància d'aquest òrgan que tenim i que li hem de fer prou cas, el fetge. També dins l'espai de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui ens ocuparem dels llibres il·lustrats. Farem la primera barema de la temporada, la barema més que s'avança, eh? I que sempre la primera correspon a les vinyes de Raïmat. Ens convidaran els companys d'Arenys a viatjar a través de la música. Ja us deia que tindrem un programa eminentment musical. Coneixerem què és això de l'art de la pedra seca, aquestes construccions que ens trobem pels camins i que n'hi ha algunes a prop d'Altafulla. Viurem un altre episodi de l'eclipsi, però avui des del punt de vista folclòric, com la tradició popular ha recollit aquest fenomen tan extraordinari al llarg del temps. I atenció, perquè ens embrutarem les mans amb terra i amb verd. Avui toca un altre espai de jardineria per cuidar les nostres plantes. Benvinguts a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
1: La primera connexió avui l'establim amb Rubí, Terres Barcelonines. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Per parlar-vos d'un tema general, i és que Niubó, la consellera Niubó, ha evitat avançar conclusions sobre l'error de les proves PISA.
3: Efectivament, la consellera d'Educació, com bé deies, Núria, Esther Niubó, ha insistit que les diligències informatives obertes pel departament encara no han conclòs i no es poden avançar conclusions sobre les causes de la incidència en les proves PISA 2025 a Catalunya. També ha dit que si s'acrediten responsabilitats es depuraran a fons. Recordem que el Departament d'Educació va informar la setmana passada que una incidència tècnica en l'aplicació de les proves PISA farà que els resultats no siguin comparables ni amb altres territoris ni amb la sèrie catalana. La mostra de les proves fetes entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025 va tenir un índex d'exempció, és a dir, una taxa d'alumnes que es queden fora per diverses raons, del 23,2% de mitjana, molt per sobre del màxim del 5% recomanat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. En xifra, 591 alumnes en van quedar exempts. I Niubó també ha insistit que el problema detectat no afecta les respostes de l'alumnat, sinó la representativitat de la mostra. Per la seva banda, Comissions Obreres ha reclamat transparència plena al Departament d'Educació sobre l'errada en la mostra PISA.
1: I encara ens quedem a Barcelona. Mireu, 131 ferits lleus i 6 de menys greus en un incendi al metro de Barcelona.
3: El foc es va produir ahir a la tarda a la línia L1 del metro, entre les estacions de Clot i Glòria. Segons el balanç del sistema d'emergències mèdiques, 39 ferits van ser traslladats a centres sanitaris, com els CUAPs 2 de maig, Sant Martí, Cotxeres i Peracamps, l'Hospital del Mar, l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital de Sant Pau. El conductor d'un comboi que s'adreçava a la zona de l'incendi va frenar 50 metres de les flames i va avisar els serveis d'emergència. Els bombers de Barcelona van extreure 60 persones per la boca del metro de Clot i 60 per la de Glòries. El cap del Servei de Protecció Civil de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Sebastià Massaguer, ha explicat el que es van trobar en arribar a la boca del metro del Clot.
4: A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones. Aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir en aquest possible incendi. El resultat era un petit incendi que s'ha sufocat per part de la primera dotació que entra per la part de les Glòries en dos extintors, i a partir d'aquí s'han muntat les instal·lacions de mànigues i s'ha facilitat l'extracció de les persones que eren recepcionades a fora, tant per les ambulàncies del SEMT com per les ambulàncies de bombers.
3: El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha indicat que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si s'ha incendiat i ha caigut o al revés. Aquest matí, la línia 1 del metro de Barcelona ja ha iniciat el servei amb normalitat.
1: I ja s'han presentat el programa d'actes de les festes de la Mercè, amb més d'un centenar de concerts, amb noms com la Pegatina, Maria Jaume, l'Eire Martínez o els Amics de les Arts.
3: Doncs sí, Núria, la capital catalana es prepara del 23 al 27 de setembre per viure una nova edició de la Mercè amb una programació musical que reafirma la seva vocació oberta, plural i diversa, segons van explicar ahir els seus responsables. Els concerts de la Mercè es desplegaran en 14 espais de la ciutat repartits en 16 escenaris diferents, com el Teatre Grec, l'antiga fàbrica Estrella d'Am, l'Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla o la platja del Bogatell. La dimensió internacional de la programació de la Mercè tindrà un protagonisme destacat amb la participació de Xangai com a ciutat convidada.
1: Ai, això serà al setembre, ens haurem d'esperar. Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
3: Gràcies, Núria.
1: La propera connexió ara sí l'establim amb Girona, Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora.
1: Què és aquest titular? Guàrdies reials, donzelles i cavalls a la catedral de Girona?
5: Home, només faltaria, i és que és un dels principals dies, ahir va ser un dels principals dies del rodatge d'Enredados, seran part d'aquest mig miler d'extres que sortiran a la pel·lícula de Disney en les setmanes de rodatge aquí a Girona. Mentre les càmeres es concentraven, en aquest cas, a les escales de la catedral, sí que és veritat que l'equip de caracterització seguir avançant també en altres escenaris com ara, per exemple, la pujada de Sant Domènec o la plaça dels Jurats. De fet, ha reunit a molts curiosos, no només de Girona, també de fora. Escoltem a la Montse i la Júlia, que han vingut expressament a Girona a veure el rodatge.
6: I, bueno, tenim la idea de passar aquí tot el dia, ja vam vindre el dissabte, per intentar poder veure, doncs, algun actor o alguna part del rodatge, ja que dissabte no van rodar i estava tot tapat.
7: Hem vingut perquè, o sigui, estaven, o sigui, vam veure per les xarxes que estaven fent el rodatge aquí, també el del càsting, que també el van fer, i doncs ens feia il·lusió veure tot com estava muntat.
5: A més, en diversos seguidors també de la pel·lícula esperen en els accessos del rodatge per veure arribar aquests actors principals. De moment han vingut la Montse i la Júlia. No sé si tu també passaràs per aquí, Núria.
8: Sí, jo tinc el cabell molt llarg. No és Rapunzel la que té el cabell tan llarg que li fan una trena? Va d'això? Absaït, estàs...
5: Sembla...
8: No sé, no?
5: No, et diria que ja han firmat el contracte amb la protagonista, eh?
8: Vaja, home, però igual necessiten una doble, no? No ho sé, no ho sé. Sí, passaré per aquí. Fins quan s'hi estaran, em deia Saïd.
5: Si no m'equivoco, fins al 6 d'agost, ben bé, o sigui que encara queda una setmaneta ben bona.
1: Vinga, doncs. Vinga, ens posem de seriosos ara si la propera notícia ens du cap a l'Escala. Ens du a parlar d'una denúncia per agressió transfòbica a dos joves de matinada a l'Escala.
5: Això, la matinada de divendres a dissabte al passeig de Riells per part d'un grup de persones. Segons va informar l'entitat feminista de l'Escala Fem Sororitat, en un comunicat a les xarxes socials, en aquest cas, les dues víctimes tornaven de la zona d'oci nocturn quan un grup d'intolerants els va, en aquest cas, els van insultar i a un d'ells, de fet, també el van agredir físicament.
1: I tanquem aquesta ronda informativa i el curs polític, de fet, a Girona, amb bones notícies pel que fa a l'habitatge.
5: I és que Girona fa un pas endavant per transformar, en aquest cas, el barri de Pontmajor i avalar també el pla que aixecaria a 440 habitatges, dels quals 174 protegits. Això en el ple d'ahir dilluns, l'últim del curs, que ha evidenciat també la ruptura del govern municipal, i és que la portaveu de Junts, Gemma Geis, va deixar de seure al costat de l'alcalde i ocupava una cadira ja a l'oposició.
1: Escenificant, no així? Escenificant com estan les coses. Doncs seguirem parlant de política i d'altres qüestions des de Girona. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai. Una abraçada.
5: Una abraçada.
1: Vinga, va, que avancem a la ronda d'actualitat. La propera connexió l'establim amb Lleida. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Parlem del Departament d'Agricultura, que impulsarà un nou pla de xoc per reduir dràsticament la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell.
9: Aquest va ser el principal acord de la reunió que va mantenir aquest dilluns a Montblanc el conseller Òscar Ordeig i les organitzacions agràries que van liderar les mobilitzacions del cap de setmana contra l'excés de fauna cinegètica i la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Ordeig va detallar que l'objectiu de la nova estratègia del govern és aconseguir una baixada dràstica de les poblacions de conills en les zones més tensionades.
10: Durant aquest mes d'agost, en municipis concrets, farem una actuació de xoc continuada. Ara el que fèiem és hi havia declaració de danys. Doncs llavors anàvem allà, igual llavors fins al cap de bastant temps no hi anàvem, i el que hem quedat, escolta, hi ha zones que són més, que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí.
9: Tot i això, des del sector agrari reclamen que aquest pla contra els conills arriba tard, tal com afirma la responsable de la plana de Lleida d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
11: És que ara comença a afectar tots els cultius. Tenim el cereal que afecta totalment, tenim un company que té 15 hectàrees de sembrat i fa 2 anys que no sembra perquè se li estan menjant els conills, i ni Agroseguro ajuda a cobrir aquestes despeses, amb la qual cereal, vinya... Jo, que sóc de la fruita, també està afectant fruita, perquè ja no és tema també de conills, sinó és també tema de cabirols i tema de porcs senglars. És la fauna cinegètica que s'ha desproporcionat.
9: I Ordeig va assenyalar que la tardor es presentarà una proposta de compensacions i va obrir la porta també a flexibilitzar algunes restriccions com el rec en les zones d'especial protecció per les aus.
1: I seguim parlant de fauna. En aquest cas, a la Vall d'Aran, un fet inèdit al Pirineu. Han documentat 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
9: Sí, les imatges es van registrar durant la primavera i mostren l'activitat diària dels animals. Concretament, durant els mesos de maig i juny és quan es van poder aconseguir aquestes imatges que mostren la quotidianitat de 2 grups familiars durant una de les etapes més sensibles del seu cicle vital. Això ho explica Marc Alonso, expert del Depana.
12: Per primer cop al Pirineu, la passada primavera, Depana ha pogut documentar a la Vall d'Aran el seguiment de 2 osses amb 3 cadells cadascuna. I s'han obtingut imatges inèdites del seu comportament, alimentació i de la seva biologia.
9: Una de les femelles va poder ser monitoritzada durant 28 dies consecutius. A principis de juny, però, aquest grup familiar va perdre un dels 3 cadells per causes que encara no s'han pogut determinar. La segona ossa amb 3 cadells va ser localitzada en 5 ocasions i fins a final del període de seguiment el grup familiar es va mantenir complet. Segons les darreres dades del grup de seguiment transfrontere de l'Os Bru, fetes públiques pel govern de Catalunya el passat mes de març, durant el 2025 es van identificar 54 exemplars d'Os Bru Pirineu Català i 108 al conjunt del Pirineu, el que és la xifra més elevada registrada mai fins ara.
1: Molt bé, Quim Gasó, des de Lleida, moltíssimes gràcies, company.
9: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. I després de la connexió amb UAU Lleida, el que fem és acabar a casa, com sempre, a Tarragona Ràdio. Marina Pérez Got, bon dia.
13: Molt bon dia, avui et vinc a parlar de calor.
1: De calor i de com la Creu Roja, no?, intensifica l'atenció a les persones grans, a veure si poden suportar aquestes altes temperatures.
13: Sí, perquè parlem molt d'aires acondicionats i d'altres coses, però hem parlat poc de la calor i les persones grans, que són les més afectades, i segons Míriam Jiménez Turner, referent de la gent gran i dona a Tarragona, la Creu Roja, la fragilitat associada a malalties, la soledat i la manca de condicionament dels habitatges situa aquest col·lectiu en una posició de risc. Per això, des de Creu Roja, mantenen activada la campanya d'onada de calor durant tot l'estiu.
14: Els efectes de la calor crec que els patim tots, i és una cosa, evidentment, amb el col·lectiu de gent gran, i prestem una especial atenció, donat que la seva situació en segons quins cops de fragilitat vinculada a malalties, vinculada a vegades a la soledat, vinculada a vegades a la manca de condicionament dels seus habitatges, fa que aquestes situacions els fiquen en una situació més crítica especialment.
13: Els voluntaris han realitzat 4.000 trucades de seguiment per comprovar que les persones grans es troben bé i recordar-los mesures bàsiques de protecció, com tancar persianes, generar corrents d'aire i hidratar-se sovint. La Creu Roja també ha reforçat les accions dirigides a les persones que viuen al carrer amb distribució d'aigua i seguiment directe.
1: I ja per tancar la ronda informativa, ens fem ressò de diferents incendis que tenim al territori.
13: Doncs sí, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ahir es va interrompre fins les 11 del matí per un incendi proper a les vies, segons va informar Adif. I també ahir la tarda un incendi forestal va cremar més de 8 hectàrees a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, i els bombers van donar el foc per estabilitzat cap a 2:15 de la nit.
1: Marina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
13: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens la porten des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mireu, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis i volem parlar de la salut hepàtica. Ho farem amb la Josep Maria Martínez. Ell és president de l'Associació Catalana del Fetge, que ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de saber quin és el nivell de coneixement que tenim la població sobre les malalties hepàtiques. Josep Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Et deixo en mans del Sergi.
2: Molt bé, gràcies.
1: Doncs sí, bueno, Josep Maria, explica'ns una mica en què consisteix aquest qüestionari que heu denominat el baròmetre de la salut hepàtica a Catalunya.
2: Sí, bueno, bàsicament és un qüestionari de 3-4 minuts en el qual volem saber quin coneixement té la ciutadania sobre el tema de el fetge i les malalties hepàtiques, quins factors de risc coneix i si sap com prevenir-les. No és cap examen. El que volem és escoltar la ciutadania i detectar quins coneixements tenen i a partir d'aquí orientar millor les campanyes de prevenció, informació i sensibilització.
1: I quin és el motiu d'impulsar ara aquest baròmetre i quins serien els... Bueno, més que el que voleu aconseguir amb aquests resultats?
2: Mira, ens preocupa moltíssim que les malalties del fetge estan augmentant i avançant silenciosament, perquè és una malaltia que no dona símptomes. Llavors, socialment, la gent parla molt poc del fetge. Sí que parlem de colesterol, del sucre, del cor, però del fetge no en parlem. Llavors, el que volem aconseguir és saber què és el que coneix la ciutadania. A partir d'aquí, doncs, treballar-hi amb l'administració polítiques de prevenció i detecció precoç més eficaces.
1: Aquests resultats, Joan Maria, està previst que es presentin públicament durant les terceres jornades de salut hepàtica, que són del 27 al 28 d'octubre de 2026, no?
2: Sí, efectivament. Allà és un espai que està obert avui dia a tota la ciutadania. És totalment gratuït. Llavors, oferim aquest espai en el qual estem els professionals, estem els pacients, els familiars, i allà parlem doncs, de totes les malalties de fetge, que no només de l'alcohol, que és l'estigma que tenim, sinó coneixem altres causes, com el fetge gras, les hepatitis víriques, etc. I llavors, els resultats d'aquest baròmetre que comentàvem abans el presentarem allà a les jornades 27 i 28 d'octubre a Torrejussana, a Barcelona.
1: Un dels punts on que incidiu, sobretot, és el de la prevenció. No? Es parla molt a nivell global de tot, no? Però en aquest cas, no sé, què es pot fer o quin mètode de prevenció hi ha per davant de les malalties hepàtiques?
2: Sí, bueno, primer de tot, el que sempre parlem, no?, de l'alimentació equilibrada, de fer activitat física, controlar el pes, el colesterol, el sucre, tot això és molt important. També ens hem de vacunar quan estigui indicat i també, doncs, el tema de si has tingut alguna situació de risc, doncs també mirar-ho amb el professional per intentar, doncs, saber si realment tinc hepatitis o no tinc hepatitis, perquè, com deia abans, és una malaltia que va evolucionant silenciosament i que tu no te n'adones, però sí que el cos, doncs, mica en mica va evolucionant. I sí que un altre dels temes que també tractarem a les jornades és el tema dels complements i les herbes natural. Natural no vol dir que sigui innocu pel fetge, això hem d'anar molt en compte.
1: També s'insisteix bastant o incidiu en la importància, bueno, això també es podríem fer per totes les malalties, no? D'un diagnòstic precoç. Això és bàsic i anar al metge i que et vagi bé i de tant en tant, doncs és importantíssim, no?
2: Sí, perquè a més, com comentava abans, el metge és un òrgan molt resilient i llavors no dona símptomes, llavors tu no te n'adones. Llavors sí que hem de fer qualsevol consulta que fem al professional sanitari, doncs comentar aquest tema, i més si hem tingut una, com deia abans, una situació de risc, i més que res per saber com tinc el fetge, no? A nivell nacional, perquè jo també soc vicepresident de la Federació Espanyola, estem intentant que el perfil hepàtic estigui dintre del que és el control des de l'atenció primària. Crec que és superimportant per saber i per tenir aquest cribatge de detecció precoç.
1: Ens preocupem molt de la dentadura, ens preocupem de moltes coses, ens preocupem amb la gent realment del nostre fetge.
2: Encara no prou. Sí que parlem molt de colesterol i el sucre ho tenim molt assumit. Parlem del cor també, però el fetge és com jo sempre dic, és el germà petit lleig que ningú li fa cas fins que no es queixa, no? Llavors, doncs, bueno, jo crec que que el fetge s'ha d'incorporar dintre del que són els controls hàbits habituals de la salut.
1: Mm-hmm. És allò que en diuen el germà invisible, potser, sí, o sí. L'òrgan invisible, no? Sí. En parlem poquet.
2: Sí, sí, jo sóc el primer, jo sóc el traspatat de fetge fa 10 anys i jo tampoc li feia cas al fetge, jo no tenia símptomes tampoc, llavors, per això jo reitero molt aquest tema de que si no tinc símptomes, doncs el fetge està bé. No és així.
1: Mm-hmm. Parlaves de trasplant, des de l'associació ho recalqueu, sobretot la donació d'òrgans, no? És molt important. No sé si ja en aquests moments és preocupant la manca de donacions.
2: Aviam, nosaltres estem en un sistema dels millors del món, això sempre ho hem de dir, no? Però jo continuo sempre la frase en que a dia d'avui hi ha 1.400 persones que estan en llista d'espera esperant un òrgan i que no han de baixar la guàrdia, hem de continuar treballant per aquesta gent que en aquests moments està esperant un òrgan i tinc la segona oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment.
1: Mm-hmm. Això és el sistema com ha sigut sempre, com passa amb per exemple donacions d'ulls, etc, tot això de...
2: Sí. La importància que té la donació d'òrgans és sobretot que el teu entorn, la teva família ho sàpiga, perquè moltes vegades sí que, no, jo sóc donant, però si no li dius a la família o al teu entorn, quan arriba el moment, els professionals no ho saben i la família tampoc ho sap, llavors és molt important que es comenti amb la família, perquè d'aquesta manera pots ajudar altres persones que ho necessiten.
1: Mm-hmm. Al voltant del fetge, ja ho parlàvem l'altre dia, molts mites, que sí. no són veritat, desconeixements, no? Això també és important combatre-ho, no?
2: Sí, o sigui, en el moment que dius que tens una malaltia al fetge, doncs el primer que pensen és, ostres, però sí que bevies, no? El
1: sí,
2: tema de l'alcohol.
1: Passa.
2: És l'estigma, o sigui, em va passar a mi i amb els meus amics, o sigui que... I llavors, reitero molt el tema del mite de que les herbes naturals depuren molt el fetge. Ull amb això, perquè n'hi ha moltes herbes que no són beneficioses pel fetge, llavors sempre hem de consultar amb un professional abans de prendre qualsevol tipus de complement o herba natural, que perquè sigui natural no vol dir que sigui beneficiós.
1: Hi ha algun altre mite d'aquests que convindria anar desterrant?
2: Bàsicament són aquests. Diguem-ne que quan tu dius que tens una malaltia del fetge, pues, bueno, sempre és perioratiu, no? Què hauràs fet? Perquè si tens l'hepatitis B, què hauràs fet? Sempre és el mateix, no? I hem de pensar que hi ha moltes malalties que són genètiques, hi ha moltes malalties que... O sigui, a nens petits, per exemple, que són genètiques que no tenen res que veure amb l'alcohol. Sí que té molt que veure el tema del fetge gras, que sí que vull incidir en el tema del fetge gras, però és una epidèmia que tenim sobre aquí ja a la societat, el 25% de la població ja ho té, i és una malaltia que si no es detecta, evoluciona i pot acabar, doncs, com vaig acabar jo, amb el càncer de fetge i amb un trasplantament. Llavors hem de posar la mirada molt en aquest tema, que afortunadament a nivell de professionals estem treballant molt en aquest aspecte, i sobretot el tema de l'alimentació, l'exercici físic és fonamental. A més, sent una malaltia que és reversible. Si es detecta a temps, és reversible.
0: Uh-huh. De fet, però això volia incidir sí, digues. En això, Josep Maria. Tinc sí. entès que el fetge és un dels òrgans amb més capacitat de regeneració, que fins i tot pots treure'n un tros, no? Extreure algun tumor, treure'n un tros i es regenera. Per tant, és un òrgan que és meravellós en aquest sentit, també.
2: Sí, sí, és veritat. O sigui, es pot fer la donació en viu perquè el fetge està compost de dos nòduls, llavors tallen un trosset i en dos mesos tant el receptor com el donant tenen ja el fetge regenerat. Sí, és un òrgan miraculós, per dir d'alguna manera. Sí. O sigui, que sí, que és veritat. En dos mesos ja està totalment regenerat.
1: Mm-hmm. Parlàvem ara de donació, la gent som conscients, és a dir, potser faltaria més conscienciació a nivell de campanyes de que fa falta sí. els donants.
2: Sí, jo crec que a nivell d'administració falta moltes campanyes de prevenció, de donació, perdó, també de prevenció. Igual que fem nosaltres, bàsicament nosaltres ens fonamentem en aquest tema, en anar a escoles de secundària, a facultats, per tal de que la gent jove també comenci a parlar del tema, que crec que és important perquè després puguin parlar a casa, no? Que, de la importància que té la donació de que, bueno, una persona pot salvar 8 vides, i això crec que ho hem de dir, la gent ho ha de saber.
1: Jo crec que abans has dit una cosa, però m'agradaria incidir-hi en el fet de que potser pensem que la malaltia de fetge la té, doncs, la gent gran, o la gent, doncs, que no ha fet bueno, que ja ha passat una vida, sinó que pot passar el que deies abans, no? Un nen també pot tenir problemes.
2: Sí, un nen amb mesos, si té una malaltia congènita o hereditària genètica, doncs també pot tenir aquest tipus de malaltia, o les hepatitis autoimmunes, les víriques, les metabòliques. Hi ha moltes causes diferents de que tinguis una malaltia de fetge, i això li pot passar a un infant, a un jove, a un... ens centrem molt en que pensem que és a la gent gran, i no és així.
1: Parleu també de la necessitat o el suport emocional, no?, d'una persona afectada amb una malaltia hepàtica o transplantada.
2: Sí.
1: Necessita un bon suport, no?, perquè és un impacte, no?, saber que tens aquesta malaltia o que t'han de trasplantar un fetge.
2: Sí, en el moment que et diuen que t'han de trasplantar o que tens una malaltia hepàtica, el desequilibri emocional és bestial. Llavors nosaltres, des de l'associació, el que intentem, des de la nostra experiència, perquè hem viscut tot el procés, donar aquest suport tant al pacient com al familiar, que també és molt important, i intentem acompanyar tot el que podem. El nostre lema a l'associació és bàsicament que en el moment que una persona detecti una malaltia hepàtica no estigui sola, i això és el que intentem fer amb tots els projectes que tenim dins de l'associació.
1: Parlaves abans de campanyes d'administració. L'administració, en aquest sentit, teniu suport de l'administració? Com... Sé que és un moment difícil, que la salut està col·lapsada, però no sé si tenim aquest suport.
2: Haig de dir que cada vegada la nostra veu està més dintre tant de l'administració com dels professionals sanitaris, però hem de treballar-hi més, hem de fer més esforç, sobretot a nivell de donació, de campanyes de sensibilització, i a nivell de prevenció hem de fer campanyes més grans, com la salut cardiovascular. O sigui, per exemple, la gent, quan parlem de salut cardiovascular, doncs té, que sigui el tema de l'infart, té més coneixement. Quan parlem de salut hepàtica, ningú sap el que és salut hepàtica. Llavors, el que estem treballant, i amb molta força amb l'administració, és que fem un pla social de salut hepàtica perquè la gent sàpiga què és el fetge, com es pot prevenir, i crec que és molt important, i en això estem treballant molt.
1: Parlem una mica de l'associació, no? L'Associació Catalana del Fetge. Explica'ns una mica quina és la part d'aquest baròmetre que bueno, després ens diràs que qui vulgui participar com ho ha de fer. Quines activitats principals us dediqueu a aquesta associació?
2: Bàsicament, com deia abans, no?, de que cap pacient, cap família estigui sola. Llavors, informem sobre les malalties, acompanyem. Tenim diversos projectes, com el voluntariat testimonial, que anem als hospitals a visitar pacients, que ens diuen els professionals. Tenim pisos d'acollida per gent que ve fora de Barcelona, perquè no estiguin sols, perquè tinguin un lloc on estar quan el seu familiar està ingressat. I un altre gran programa que tenim, el tema de la sensibilització de la donació d'òrgans, que com et deia abans, fem xerrades pues on calgui. Anem a centres cívics, a casals, a facultats, allà intenten donar el missatge aquest de la importància que té la donació, i aprofitem també parlar de la prevenció de malalties hepàtiques.
1: Ja que tinc aquí, parlaves d'agafar 10 anys cap a trasplantar, deixem que surti de guió. No sé si al cap del temps doncs has de fer revisions periòdiques o és una cosa que després has de vigilar, o llavors ja un cop ben trasplantat, viva la Virgen, no?
2: No.
1: Suposo que no.
2: Molta gent es pensa que una vegada trasplantat ja tot s'ha acabat, no? Comença una nova vida. Nosaltres prenem una medicació que són els immunosupressors, que es treuen totes les defenses del cos per tal que el nostre cos no rebutgi l'òrgan. Llavors, això significa que tens molts efectes secundaris i controls. Jo, en el meu cas, com he tingut problemes, jo vaig cada 3 mesos a fer-me controls. Però ja em veus, o sigui, amb més energia que mai.
1: Però que això, no? Sobretot que no pensi la gent que s'acaba aquí, amb el trasplantat, ja, escolta, ja puc fer una vida, sinó que has de cuidar.
2: Al contrari, que t'has de cuidar molt, has de seguir les indicacions dels professionals, i sobretot això, cuidar el teu fetge, que tant, en el meu cas, que m'han donat, i això és una responsabilitat i un respecte vers la família que va dir que sí a la donació d'aquest òrgan.
1: I explica'ns això, no? Per participar en el baròmetre, què ha de fer la gent? Què heu de
2: qualsevol fer? Xarxa nostra, l'Associació Catalana del Fetge, que ho busquin a la web, a l'Instagram estem com fetge.cat, o sigui que és fàcil, i allà tindran el link per poder fer el baròmetre, que per nosaltres és molt important per saber cap a on hem d'anar a partir d'ara.
1: Sense cap mena de dubte, aquest, doncs aquest, no sé si dir company o aquest amic silenciós que és el fetge, que seria important doncs, que també se li donés, com deia el Josep Maria Martínez, el president de l'Associació Catalana del Fetge, aquesta importància.
0: Una entrevista que avui hem realitzat amb l'Associació Catalana del Fetge, avui que és el Dia Mundial contra l'Hepatitis. Josep Maria Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veus.
0: Gràcies. I Sergi Estapé, company a la Ràdio de Terrassa, moltíssimes gràcies també. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Ara em ve de gust un llibre, però no tinc massa ganes de llegir. Una bona opció són els llibres il·lustrats i, a més, de moltíssima qualitat. Ens ho expliquen la Mònica Socias i el Josep Maria Soler des d'Ona la Torre.

0: Mònica Socies.
1: Els llibres il·lustrats són una bona opció per a qui no li agrada llegir. La secció d'avui va dedicada a vosaltres. És estiu. Teniu temps i voleu viatjar? Us preparem un itinerari fora de sèrie amb un pressupost assequible. Per fer-ho, en família, l'agència de viatges, els Forasters del Temps, de l'editorial Cruïlla, els guies, els Vallbona, una família creada per Roberto Santiago i Pablo Fernández, amb les il·lustracions de Guillermo Esteban. Ens acompanyeu?
2: Hola, sóc el Santi Vallbona. El tap de bassa del tia ha insistit molt i al final m'ha convençut que parli de Chicago i els feliços anys 20. Després de la terrible Primera Guerra Mundial, la dècada de 1920, coneguda com els feliços anys 20, va ser una època d'alegria, progrés i idees noves. 1920 va ser l'any en què es va aprovar la Llei Seca que prohibia la fabricació, venda i importació de begudes alcohòliques als Estats Units, que va estar vigent fins al 1933. L'agost d'aquest mateix any es va aprovar el dret de vot de les dones als Estats Units. Moltes dones, les flapers, es van rebel·lar contra les normes tradicionals i van començar a dur les faldilles i els cabells més curts.
1: Gangsters, jazz i gratacels no hi podien faltar. I al final de cada capítol hi trobareu un joc. L'encertareu? Teniu un gran catàleg, des de l'edat de gel fins al futur, passant pels vikings, fent parada a Rapa Nui i apropar-nos a les cultures polinèsies o formar part de la tripulació d'un vaixell pirata. Vosaltres què voldreu ser? Corsaris, pirates, filibusters o bucaners? Un viatge que acaba a Badia del Vallès, d'on són originaris els Vallbona. La segona recomanació és una joia que recupera un dels nostres clàssics, Pedra de Tartera, de Maria Barbal. 40 anys després, Columna en publica una edició il·lustrada per Aurea López, amb el guió d'Israel Escudero. La novel·la amb la que va debutar Maria Barbal l'any 1985 està ambientada al Pallars i narra en primera persona la vida de la Conxa.
3: Es veia prou que a casa érem molts i devia sobrar algú. Vaig deixar família, poble i muntanya i perdia casa meua, que em veia marxar d'esquena. Jo sabia que si mare s'entretenia parlant amb jo, sense pressa, volia dir que l'ocasió era solemne i a casa, de solemnitats, se'n gastaven poques. Conxa, tia hauria volgut tenir una filla com ara tu i Déu no li ha concedida. Ella i el seu home es fan grans. Els vindria bé tenir algú jove a casa. Quan em vindran a buscar? Dilluns aniràs amb pare i Maria al mercat de Montsent. Oncle hi acudirà des de Pallarès per recollir-te.
1: Conxa és la veu que ens explica la seva trajectòria vital en tres parts. Una vida marcada pels fets històrics i per un context geogràfic i personal dur. Una dona sotmesa que en la seva maduresa és capaç de mirar enrere per reflexionar sobre allò viscut. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, units a l'abandó de la llar, la soledat i la submissió de la dona, són l'eix central d'una història que ha captivat a milers de lectors i lectores. Història, anècdotes i un bon clàssic. Dos llibres il·lustrats que conviden a la lectura amb dos estils diferents. Us convidem a descobrir-los. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
2: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Sempre ens transporten cap a altres universos aquesta gent d'Ona la Torre. Molt bé, Territori Lectura. Vinga, va, parlant d'altres universos i de transportació, què us semblaria si ara ens situem enmig d'un camp de vinya? Música. Però no per estar contemplatius, eh? No, no és tan idíl·lic. No, anem a treballar, anem a barmar. I és que la barema ja ha començat, almenys a les vinyes de Raïmat. És la més temprana de Catalunya, ens diuen. És la que comença abans, però tot això ens ho explicarà millor la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Ens comentaves que no és bé, que és habitual, però que és la primera de Catalunya, no?
0: Ara ens ho confirmaran, però sí. Mm-hmm. Sí, sí, aquestes són, de fet, comença de les més primerenques i, a més, ho fa amb unes xifres enormes, perquè les previsions són recollir enguany el 1 milió de tones de raïm. De fet, són aquestes les dades que ens donaven justament a aquest dilluns, perquè tot just ahir arrencava aquesta verema. Pel clima i per la situació, com dèiem, és tradicionalment una de les primeres d'Europa i aquest any s'ha avançat uns dies més perquè les altes temperatures han accelerat la maduració del raïm. Si et sembla, sí. Núria, saludo ja al director del celler, al Joan Esteve, que ens acompanya via telefònica. Joan, molt bon dia, com estàs?
5: Hola, molt bon dia, gràcies.
0: Joan, com ha arrencat aquesta jornada de la d'ahir, la del primer dia de verema? Hem de dir que sortim d'un parell de dies de temperatures una mica més normalitzades a Terres de Ponent, però quin juliol, eh?
5: Sí, sí, així és, i per aquest motiu doncs estem tenint la verema més primerenca de la nostra història. Mai havíem començat tan aviat i, bé, doncs és evident que les altes temperatures que hem tingut durant juny i juliol és el que ha provocat doncs aquest avançament de la collita.
0: I això no s'atura aquí, és a dir, l'any vinent, ja sé que és molt dia, que no tenim la bola del futur, però vaja, que la tendència és que l'any vinent encara comenci una mica abans, perquè a millor sembla ser que no anirem.
5: No sabem on tenim el límit, però sembla que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, i portem molts anys batent rècords dels anys anteriors amb temperatures i amb avançaments de collites i no sabem on està el límit de tot això.
0: De fet, vosaltres ja treballeu des de Raïmat d'uns anys cap aquí, no?, per mitigar aquests efectes del canvi climàtic. De fet, la calor extrema fa que avanceu verema, com ens explicaves ara, però què és el que més us preocupa a dia d'avui d'aquest clima tan extrem?
5: Bé, nosaltres, com tothom, ja sabem que això és un fet, que cada vegada sembla que tindrem temperatures més elevades, i des de fa anys que estem fent molta recerca en com mitigar aquest impacte. I entre les mesures que hem vist més efectives ha estat, i això són treballs fets conjuntament amb l'IRTA, de regar més abans dels cops de calor per hidratar bé les plantes i perquè puguin transpirar i refrigerar-se, i per altra banda també cobrir el raïm amb més vegetació fent un efecte com paraigües, perquè en comptes de que estiguin tan exposats els raïms al sol, doncs que tinguin certa ombra. I amb aquestes mesures hem vist que podem almenys conviure amb aquesta nova realitat.
0: Déu-n'hi-do. Com es preveu, Joan, que sigui aquesta verema? Perquè aneu a màxims, ara ho dèiem, la fita de collir 1 milió de tones, que es diu ràpidament, ha hagut de fer com la conversió a quilos per tenir-ho clar, eh?
5: Aquí tenim una petita confusió, i és de que aquest 1 milió de tones és una fita històrica, és a dir, és amb tots els anys des de que va començar el projecte Raïmat, ara fa 120 anys, més o menys, doncs hem anat acumulant uns volums de quilos que aquest any entrarà un remolc o una carreta amb aquest número màgic de quilos entrats a Raïmat des de que tenim registres.
0: D'acord.
5: Això és un fet simbòlic perquè, en definitiva, és l'equivalent a dir que el mercat mundial doncs haurà rebut unes 900 milions d'ampolles acumulats en tota aquesta història de Raïmat, que són 900 milions de petites fraccions d'aquest clima i d'aquest territori i d'un producte fet a Lleida que s'ha consumit en algun lloc o altre del món, no? Principalment a Catalunya i a Espanya, però nosaltres exportem a més de 30 països, i en algun moment d'aquesta història doncs algú haurà tastat un trosset de Lleida.
0: Que bonic això, eh? Realment és així, eh? Perquè quan prens el vi notes aquella fortalesa de la terra, d'alguna manera, per dir-ho així. Jo que me l'estimo la terra, també, deixem-ho clar. Joan, explica'm llavors quines xifres són les d'enguany, quines xifres preveieu per aquesta collita?
5: Sí. Enguany, a nivell productiu, esperem que sigui un any més o menys normal. Les calors, doncs, també d'alguna forma frenen l'increment productiu, perquè no dona temps a créixer suficientment el raïm, però tot i així esperem que sigui una verema normal. I a nivell qualitatiu les expectatives són bones, perquè el raïm està sa, està equilibrat, té bona acidesa. Bueno, els paràmetres que tenim de moment amb el que hem començat a collir doncs són bones, i a veure com evoluciona la climatologia d'aquí a l'octubre, que és quan esperem acabar la verema.
0: Déu-n'hi-do, són uns mesos de molta feina, segurament de molta calor, perquè la calor no s'acaba a l'agost, sinó que ja sabem que a Ponent s'allarga, és veritat que no és tan extrema, o almenys els mesos de setembre i octubre ja no és tan forta, però segueix fent calor, no?, els mesos de setembre i octubre, per treballar el camp i per collir aquest raïm.
5: Sí, sí, així es va veient, però bueno, poden passar moltes coses, també. Ja. No sé, aquest hivern ha sigut extremadament plujós i potser ningú ho havia previst, no? Uh-huh. I, bueno, no sabem què passarà en els propers mesos, però sigui com sigui, ens hem d'adaptar perquè no tenim altra opció.
0: És a dir, jo ara per posar-hi una mica ja d'ingredient a la cosa, com li afecta? És a dir, els vins saben d'una altra manera, tenint en compte la pluja d'aquest hivern, la calorada de l'estiu, tot aquest factor climàtic es tradueix en el sabor dels vins, no?
5: Segur, perquè el vi al final és una expressió d'aquell clima d'aquell any i d'aquella terra i del maneig que s'ha fet en la vinya, no? I això al final acaba transformant-se en l'expressió, en la personalitat d'aquell vi. Sí que amb les mesures que deia que estem implementant, doncs estem minimitzant aquest impacte, perquè hem de pensar doncs que un raïm al sol o a l'ombra, doncs la temperatura pot canviar més de 20 graus. Si està també la planta ben hidratada, doncs igual a la temperatura de la fulla, a la temperatura ambiental. Si no, s'escalfa molt més. Clar, tots aquests factors fa que tinguin un impacte important, i llavors el que volem és mitigar o minimitzar l'efecte del canvi climàtic.
4: Joan...
5: I no sabem fins on està el límit de tot això, però sí, sí, d'alguna manera s'acaba traduint en els vins.
4: Joan, i te pregunto... Hola, bon dia. Te pregunto al revés, Joan. Podríeu aprofitar també això? No sé si us passa pel cap aprofitar aquestes altes temperatures que vivim per vinificar d'una altra manera, per fer un altre tipus de vi. Per exemple, hi ha collites d'aquestes tardanes, no?, que en diuen que aprofiten per fer un vi especial més endolcit i que porta aquesta maduració ja gairebé putrefacta. No sé si això fins i tot és una oportunitat, el fet de que ara maduri d'una altra manera el raïm per intentar fer provatures i fer un altre tipus de vi.
5: Sí, una mica intentem adaptar-nos en tots els sentits, però més aviat diria que la tendència va al revés. La tendència, pel que nosaltres veiem, és de que la gent busca vins més afruitats, més frescos, menys graduació alcohòlica, el qual seria contrari una mica a aquestes maduracions tardanes, perquè hi ha una davallada del consum de vi, especialment de vins negres, i especialment de vins amb elevada graduació. I el que busquem precisament és això, no? Connectar una mica més amb la gent jove. La gent jove, doncs, sembla que la tendència és molt per aquí. Els escumosos estan funcionant molt bé. Les varietats blanques, per exemple, nosaltres, des que vam introduir l'Albariño, que és una varietat típica de la zona de Galícia, doncs ens està funcionant molt bé i té molt bon reconeixement en el mercat. Ara mateix deu ser la varietat que més volum estem fent, que no és una dada menor, perquè realment és curiós que des de Costers del Segre es pugui estar venent Albariño arreu del món i amb molt bon èxit. A més, és una producció 100% ecològica, cosa que a Galícia és quasi impossible de fer. I bé, doncs ens anem adaptant una mica als gustos del consumidor, doncs treballant alternatives que fins aleshores no ens havíem plantejat.
4: Molt bé, molt interessant. Esteu en plena feina. Quan s'acaba la verema? Ràpidament, Joan, més o menys, quan preveieu?
5: Bé, no, nosaltres històricament acabem a mitjans d'octubre. Aquest any hem començat abans, el que fa preveure doncs que també acabarem abans, però com deia, dependrà molt de la climatologia que tinguem a l'agost i setembre, que són els mesos que marquen més la maduració del raïm de, sobretot, varietats negres.
4: Doncs aprofiteu que teniu la Laura aquí, ara quan acabem l'entrevista, que us pegui un cop de mà.
0: Això?
4: Jo crec
5: molt
4: que
5: bé.
4: Sí.
5: Sereu benvingudes.
4: Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Joan Esteve, director del celler Raimat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: Doncs gràcies a vosaltres per la invitació.
4: I Laura Alcalde, companya de Ràdio Rosselló, moltíssimes gràcies també per aquesta entrevista.
0: Quan vulgueu fem un tastet, eh?
4: Vinga, xin, eh? Això sí, ens queda. Hem de fer tot el procés, clar que sí. Fins ara, Laura, gràcies.
0: Adéu-siau.
4: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem així i aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Atenció perquè la segona hora ve carregada de bones vibres, de bones notícies i de boníssimes cançons. Avui us estem preguntant quina és la vostra cançó o quina seria la vostra llista de cançons per anar de viatge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1997. Clonatge.
6: Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
3: Maria Navas.
7: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
4: T'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció del mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, aquest matí s'ha aixecat ja el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que, recordem, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal al Vallès Occidental ha estat

0: sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home també va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després de compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les zones ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de les carreteres de Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. Van anar també degut a la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellolí. En sentit Barcelona també hi ha retencions en aquest punt. A més, la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat la normalitat després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que n'afectava la circulació, i també recuperant la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons.
1: Notícies en xarxa.

0: No pot faltar gent estar a la nostra selecció de música per viatjar. Això ho tenim clar, no, Enric Rubio, des de Cardedeu?
1: Sí, són preciosos i sí, són fantàstics tots els germans.
0: I Sola també, també.
1: Oi que sí?
0: Fan ganes d'agafar això, el camí, no? La motxilla, lleugereta, i aua, camina, tira.
1: A fer passes, vinga, sense pensar on i anar tirant.
0: Anar tirant. Ai, què ens diuen els oients? Quina és la seva música de viatge preferida?
1: Doncs mira, comencem per la nostra coneguda de la muntanya, et sembla?
0: Ah, sí, la Pilar.
1: Vinga, som-hi tant. Ella ens explica que per allà dalt doncs, té una excursió que molt recurrent de les seves preferides, que és anar fins al Coll Pregon. I un cop hi van amb el seu fill i es van trobar un arbre blanc preciós així amb l'escorça blanca, i llavors sempre que va porta aquesta cançó al damunt. Escolteu, ja veureu. És l'Arbre Blanc de l'Eduard Costa, el quart component dels Amics de les Arts que va deixar el grup.

0: seu primer treball en solitari va ser l'últim indie i des d'aquí recomano clarament que l'escolteu. És un àlbum que del principi a la fi és fantàstic per viatjar o per posar-te realment quan vulgueu, perquè és fantàstic. Hi ha molta gent que el desconeix encara com a la seva carrera en solitari.
1: I tant, doncs mira, l'apuntem també. Escolta, jo m'imagino un arbre blanc molt, molt, molt gran, d'aquells d'un tronc imponent, eh?
0: Així és, així explica que és, i tant que sí.
1: Sí, sí.
0: Però també tenim la Maria,
1: sí.
0: La Maria, i és una música una mica diferent. Ja veureu el que ens explica. En aquest cas me la posem, ens ho explica ella.
2: Bon dia, obert per vacances.
1: A veure,
2: jo sóc molt de, si haig de conduir molta estona, vaig sola, necessito com cantar i allò de cridar, cantar cridant,
1: clar que sí,
2: com una boja. Llavors els grans hits dels 90, doncs, bueno, són un clàssic que sempre ajuda, perquè al final em sé totes les lletres. Si vaig amb fills i hem d'estar molta estona, tirem del podcast de Crims. Passem capítols de Crims, que cadascú dura una horeta, i així el viatge et passa ràpid.
1: Clar. És lògic, depèn d'amb qui vagis. Sí, depèn d'amb qui vagis, de com vagis. Clar, dius, si jo he de conduir. Clar, és una altra situació diferent de si vas amb tren, és una altra història.
0: Sí, exacte. I per sobre també tenim una altra opció, no sé si ens dona temps d'un últim àudio que ens envia la Susanna.
1: Sí.
0: Doncs mira, ja veuràs.
3: Ostres, música de viatge depèn molt del viatge, evidentment, i de la...

0: estat d'ànim que tingui en aquell moment. Però tant pot anar des d'un ginestar a una fúmiga, a uns amics de les arts, o a música d'aquesta tipus chill out, sense lletra o molt relaxant, si estic més contemplativa.
1: A Susanna té bon gust, ho vaig a dir, eh?
2: Sí. Jo m'imagino a la Maria cridant com una boja. Saps allò que passes al costat d'un cotxe i veus algú a dintre cridant i gesticulant? És la Maria?
1: Exacte, que dius, pujaria al cotxe per cantar amb tu, oi que sí?
2: Sí, que bé s'ho està passant, sí? I després, doncs això... Ara tenim l'altra versió, no? Que és la més tranquil·la, la més relaxant. Molt bé, m'agrada. Doncs escolta, us seguim. Series tot per ara, eh, Enric?
1: Sí, de moment tindríem això, i tant que sí.
2: Molt bé, us emplacem a continuar donant-nos idees de cançons, de música que ens pot acompanyar al nostre viatge, sigui per mar, terra o aire.
1: Exacte.
2: I mira, a través de l'Insta podeu explicar-nos-ho i a través del WhatsApp també, Obert Vacances. Però el que us convido ara és a fer un viatge, a fer-me al revés. En lloc d'agafar música que ens acompanyi en la nostra tria de viatge, sense sortir de casa viatgem a través de la música. Què et sembla?
1: Fantàstic. Escolta, sí? Jo m'hi apunto, Núria?
2: És molt, molt xulo. És el report, de fet, que ens proposen, una idea molt original, que ens proposen des de Ràdio Arenys i el Josep Maria Cano. Anem a pams. Enric Rubio, fins ara.
1: Conegut Cano, i tant que sí. Salutacions. A reveure.
2: A reveure, fins ara. I això, ens quedem amb el reportatge que ens fa viatjar a través de la música.
3: El món es pot recórrer amb els peus, però també amb les orelles. Avui farem una volta al planeta a través dels seus paisatges, les seves ciutats, les seves societats, però també a través de la seva música. Comencem per l'Àfrica. Lagos, a Nigèria, és pura vida. Imagineu-vos més de 20 milions de persones convivint en una mateixa ciutat. Una ciutat en constant creixement, en constant desenvolupament. Una ciutat que mai descansa.

Mercats que bateguen, carrers que no descansen, joves que inventen maneres de tirar endavant. Aquí el paisatge és urbà, intens, vibrant. Una mega ciutat que mai dorm.

Quan el vaixell entra al port d'Argè, Argèlia, el Mediterrani sembla una plaça pública. Gent d'orígens diversos, soroll, colors, crits i olor a una cuina, però sobretot a vida.

Alger és una ciutat construïda gràcies a l'arribada de gent de tota la Mediterrània, però és allà, al Magrib, on al carrers d'aquesta ciutat es troben totes les cultures. El riu que travessa és tan important per a aquest país que, a més de prendre-li l'aigua, li pren el nom. Parlem de Gàmbia.

La ciutat de Banjul és petita, tranquil·la, plena de carrers que semblen camins. La vida passa a l'ombra dels arbres, en comunitats que són la unitat social essencial. Fora de la capital, els pobles s'estenen entre camps i manglars. L'aigua pinta de verd tots els racons de Gàmbia.

Muntanyes ondulades, llacs profunds, prats infinits, el vent ens parla a cau d'orella i la boira esdevé protagonista. Els pobles són petits i dispersos i la vida es mesura en quilòmetres i s'acompanya amb pintes de cervesa. Pels qui us agradi la natura, Noruega és el vostre país, un indret on la natura és, a més, cultura.

Fiords que cauen al mar com parets de roca infinita. Boscos que conviden al silenci. Una societat que ha après a estimar la natura, a viure amb ella i no contra ella. Dels infinits racons que té aquesta ciutat, n'escollim un, Montmartre. Un París que camina lent, ple d'escales i de petites places.

botiguers, família, artistes, un mosaic humà que manté viva l'essència d'un París íntim, un lloc on el temps encara passa lentament. Tòquio és la contradicció perfecta. Gratacels i neons, tecnologia, gent, molta gent, però també temples, espiritualitat i religió.

barri és un univers, Shibuya és moviment, Asakusa és tradició, Shinjuku és verticalitat. El Japó conviu amb el futur i el passat com si fossin veïns de porta.

La Xina és immensitat, desordre, creixement constant. Milions de paisatges per descobrir en un país on la principal preocupació és créixer constantment, com si el futur fos una urgència. Coneixem ara un país que us costarà trobar a les guies de viatge, el Kirguizistan.

Al Kirguistan hi trobareu estepes que s'estenen fins a l'horitzó, llacs d'alta muntanya, valls que conviden a fer activitat física. La vida nòmada encara és molt present en famílies que es mouen amb les estacions. Epa!

Armènia és un país petit entre Turquia, Geòrgia, l'Azerbaijan i l'Iran. És un territori molt muntanyós, amb valls profundes, llacs i monestirs que semblen sortir de la roca.

Quan hi entres, tens la sensació d'entrar en un lloc antic, espiritual, ple d'històries. Armènia és un país profundament espiritual. Els seus monestirs són autèntiques joies arquitectòniques. Els heu de visitar.

0: Ciutat de Mèxic és una de les capitals més fascinants del món. Una megaciutat on conviuen piràmides prehispàniques, palaus virreinals, barris bohemis, gastronomia patrimoni de la humanitat, museus de classe mundial i una vida cultural que mai s'atura.
1: Que se llena de angustia mi corazón.
0: Ciutat de Mèxic va ser fundada pels mexiques l'any 1325 sobre un llac. Avui és la metròpoli més gran de l'Amèrica Llatina amb una combinació única d'història ancestral, arquitectura colonial, modernitat urbana i art contemporani. I així posem punt i final a la nostra volta al món. Hem conegut territoris i maneres de viure. Les ciutats, les muntanyes, els mercats, les comunitats són la veritable narrativa del nostre món. Un viatge que demostra que, malgrat les distàncies, les persones comparteixen maneres de viure, de resistir i d'esperar un futur que ens ha d'arribar.
2: Acabem el recorregut a París amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Amélie, que sempre ens hi transporta. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Cano, company de Ràdio Arenys. Interessantíssima aquesta volta al món. Si heu fet com hi heu tancat els ulls i us heu posat fins i tot a, no, a escoltar el reportatge amb els auriculars, ja ho tenim tot fet. Ja hem fet vacances, ja hem fet el viatge de les nostres vacances aquest estiu. Vinga, seguim endavant. El proper viatge el farem més a propet. Ens n'anem cap a la muntanya. Això sí, a conèixer les construccions de pedra seca. Les construccions, les barraques baixa de pedra seca al mig de la muntanya formen ja part del nostre paisatge des de fa segles. De fet, la tècnica de la pedra seca, aquesta manera de construir, va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Això era fa poquet, l'any 2018. I com que Catalunya conserva desenes de milers de construccions repartides per tot el territori, barraques, marges, pous, cisternes, forns de calç, aljubs, escales, ponts, de tot una miqueta fet amb aquesta tècnica arquitectònica, el nostre company d'Altafulla Ràdio ha decidit aturar-se una estona en una d'aquestes cabanes i traslladar allà la unitat mòbil del programa. Eduard Virgili, Altafulla, bon dia.
3: Bon
2: Ric,
3: dia,
2: Ric, per Núria. La foto que m'has enviat, que hi ha els micròfons de la xarxa, de l'Obert per Vacances, sí. Allà... entre arbres. Eh?
3: Sí, clar, hem hagut de buscar algun suport. Aquí no tenim una taula o un banc, per exemple,
2: on sèiem
3: ahir. Per tant, no, mira, hem trobat un garrofer que està ja pobret, mig desmanegat, i hem penjat aquí la unitat mòbil al garrofer, i res, d'aquesta manera ens serveix una mica de suport o de penjador. Escolta, connecto amb vosaltres, més enllà d'aquest garrofer, des del costat d'una barraca de pedra seca, una construcció que aparentment es veu senzilla, però darrere de la qual hi ha centenars d'anys de servei i de molta tècnica. Tot aquest patrimoni que ara comentaves està construït sense ciment ni morter, únicament amb l'habilitat de les mans i el coneixement que generació rere generació van transmetre els nostres avantpassats. Els propers minuts, doncs, parlarem dels secrets de l'ofici de marger i explicarem també que continua ben viu. Ens acompanya en Josep Saragossa, que és expert, investigador, arqueòleg i divulgador d'aquest patrimoni, una de les persones que més ha contribuït a estudiar documentar i donar a conèixer tot aquest llegat. Josep, bon dia, benvingut.
4: Hola, bon dia.
3: Hi ha qui pot pensar que construir en pedra seca és simplement anar amuntegant pedres, però estem davant d'un testimoni que no és així. Tu com li explicaries això a una persona que no ho ha vist mai?
4: Bé, sembla molt senzill posar una pedra sobre l'altra, però has de tenir una mica d'experiència perquè... el que tu vols fer sigui realitzable i quedi bé, doncs, diguéssim, no? I, per exemple, les barraques, doncs, és una construcció, són unes construccions, moltes elles excepcionals, com aquesta que tenim al davant.
3: Aquesta se n'hi diu la catedral, no?
4: N'hi diuen, aquí a Altafulla n'hi diuen la catedral per la seva magnificència, no? Té quasi 5 metres d'alt, no? I de dintre 3 metres i mig de circumferència, perquè és elíptica, és de forma elíptica, no? Generalment, ni dius rodona, i llavors té unes parets que passen del metre i uns arcs de mig punt, doncs, que tenen damunt un arc de descàrrega, no? Vull dir que tenien un cert coneixement de les tècniques constructives i de com se feia.
3: És impressionant, Núria? Vull dir, és,
2: home,
3: és molt més gran,
2: sí,
3: del que aparentment pot arribar a semblar amb una fotografia, eh?
2: I sembla
4: sí,
2: així,
4: bueno,
2: no?
4: Perquè... Digues. Amb una fotografia tindries de posar algú d'escala, doncs, diguéssim, no? Llavors, obries...
3: Això els arqueòlegs sempre ho destaqueu, eh? Mirem de posar això un metre al costat
4: metre,
3: per...
4: O una persona allà al costat, perquè llavors veus el gran que és, doncs, no? O el petit.
3: Per què una construcció aixecada sense ciment ni morter pot arribar a aguantar centenars d'anys?
4: Bé, perquè ells miraven de què fos sòlida. I després, com pots veure amb aquesta, sempre les parets estan una mica desplomades cap a l'interior perquè doncs, aguanti, doncs, no? I era la diguéssim, la destresa dels que ho feien. Tens de tenir en compte que aquesta de construcció, aquesta que estem veient, és relativament senzilla, perquè les barraques rodones són més fàcils de fer que una de planta quadrada o rectangular.
3: Ah, caram.
4: Perquè una de planta quadrada tens un moment de començar a fer la volta, la bòbada, doncs la tens de convertir en rodona. I llavors, esclar, tens els quatre cantons, doncs tens de fer unes petxines perquè esdevingui circular, doncs, no? I això, doncs, clar, necessita una perícia, diguéssim, entre cometes, especial.
3: Déu-n'hi-do, molta tècnica. Escolta una cosa, hi ha pedres bones i pedres dolentes a l'hora de fer una barraca o una construcció de pedra seca?
4: Clar. Molt d'això, molt també de que les barraques siguin maques o vistoses, és el tipus de pedra que hi ha. Vull dir, tu tens ara aquí mateix, nosaltres tenim una pedra que és tipus llosa, tipus plana, no?
3: Sí.
4: Que és molt fàcil de fer amb ella. Doncs,
3: no? Per tant, és la pedra la que mana el constructor, no el constructor que fa una mica el que li dona la gana.
4: No, perquè la pedra, unes pedres, doncs, diguéssim, rodones i mal formades, doncs és més complicat de muntar la paret, doncs, diguéssim.
3: No? Mira, Núria, abans de començar l'entrevista, mentre escoltàvem el Josep Maria Cano amb el reportatge, jo he fet una mica una caminada per aquí a l'entorn. Dic, sí. Deixa'm buscar un parell de pedres. Les he anat, com que
2: el tros
3: com que el tros no sóc tan agosarat, però com que el tros on som, aquesta parada on abans antigament doncs, s'hi cultivaven aquests garrofers, ara ja està abandonada, costa una mica de trobar unes pedres doncs, ja de certa magnitud. Jo n'he anat a buscar un parell i dic, amb el Josep farem un experiment. Que és, aquestes pedres serien bones o serien dolentes per fer una barraca o per fer un marge? Bueno, tu què hi veus? Tu què et fixes en aquestes pedres?
4: Formaríem pas, clar, aquesta és relativament, aquesta ja ni podem dir que és una pedra, encara la puc sostenir amb la mà.
3: És a dir, que si la pots aguantar amb la mà ja no seria bona?
4: No, sí, però tenia... les pedres es mesuren per la mida que fan, doncs, diguéssim. No? Comencen amb una de petita, que és una esquerda, que quan doncs, un cop de martell amb una pedra doncs, hi ha un resquill que salta,
3: sí.
4: No seria una esquerda. Llavors hi ha la falca, que seria la que... fa uns 5 centímetres, una cosa així, que quan una pedra no és plana, doncs la tens de pujar, la tens de falcar. Després hi ha el matacà, que seria aquest que tinc jo, que és, el matacà és una pedra que pots manejar amb una mà, i després ja hi ha les pedres, que en poden ser doncs, grosses o més petites. Clar, aquesta seria una pedra, diguéssim, de reomplir.
3: Aquesta s'havia de reomplir.
2: De farcit,
3: jo... Caram, jo em pensava... Això ja és un reble, doncs, no és una pedra.
4: No, és ben bé... És una mica més gros que un reble, però quasi, sí.
3: Jo em pensava que aquesta seria una bona pedra.
2: Però també n'hi ha d'haver, Eduard, aquestes? També n'hi ha d'haver?
3: Sí, home,
4: sí, no,
3: i tant.
4: Sí, n'hi ha d'haver de totes.
2: N'hi ha goteres?
3: Mira, aquesta altra és com un trencall, no?
4: Sí. Aquesta, doncs, bueno, aquesta encara... Tot i que és més petita que l'altra, té aquesta cara... plana d'aquí davant,
3: sí.
4: Que llavors aquesta la pot fer servir.
3: Ah.
4: Vull dir que aquesta, doncs, clar, sempre hi ha racons, sempre hi ha entremig de dues pedres grosses...
2: Jo tinc una pregunta friqui. Amb aquesta construcció que ja està feta, que no s'hauria de tocar perquè és patrimonial i tal, però s'hi podrien afegir més pedres encara, eh? Suposo
4: sí,
2: que és una construcció
4: aquesta...
2: que no s'acaba mai del tot.
4: No, perquè ells feien les barraques I llavors, a mesura que llauraven, clar. El terreny és molt pedregós, i n'hi anaven sortint de pedres. I llavors el que feien, que aquesta es veu molt bé, anaven fent a tot al rededor d'ella, doncs feien un marge, diguéssim, d'un metre, metre vint, i anaven afegint-hi pedres. I esclar, la barraca anava creixent, anava creixent, perquè cada vegada es feia més ampla i més alta.
3: Escolta, Josep, a dia d'avui qui sabria fer una barraca com aquesta?
4: Bueno, ja...
3: S'estan fent cursos ara sobre marger en escoles agràries, per exemple. Tenen èxit aquests cursos?
4: Bueno, hi ha gent que s'hi apunta i, bueno, n'hi ha... El que passa que és com tot, no són oficis per viure, i doncs no, perquè doncs n'hi ha. Per exemple, hi ha un grup molt important aquí a Tarragona que tenim, que és de la Fatarella, que allí hi ha moltes pedres i tota la vida s'hi han dedicat. I
3: la Fatarella, Terra Alta, ja, eh?
4: Terra Alta. I ells, doncs, ne fan. Llavors, al Cuber hi ha un xicot que son pare ja era marger i encara ell continua i fa unes parets molt guapes i bueno,
3: potser, no ara és més, potser ara és més ornamental que no pas fa uns quants anys.
4: Sí, ara generalment són amb construccions rurals que volen adequar el lloc i doncs refan els marges o agafes unes parets doncs amb una construcció nova i vols un detall de pedra seca i són punts d'aquests així.
3: Aquestes barraques tenen importància ara perquè s'està impulsant la seva preservació, la seva documentació. De fet, hi ha una web que és Wikipedra, que precisament el que fa és geolocalitzar totes aquestes construccions, no només barraques, sinó tot el que té a veure amb la pedra seca. Això és molt important, també.
4: Sí, és, això va començar a finals dels 90, i doncs s'han anat, la gent s'hi pot anar afegint, i pot anar indicant. Aquí mateix a Altafulla, doncs tinc aquí el company Narcís aquí al costat, que m'ho ha acabat, perquè totes aquestes ja estaven. Aquesta gent doncs van vindre i les més que es veuen més, doncs ja les van documentar ells. No? Que això va començar uns que es deien el Drac Verd de Sitges, uns jubilats, no? I doncs ho van començar ells, i esclar, per aquesta zona venien i em van documentar bastant, però llavors doncs ara s'acaba de documentar i de posar al Wikipedra les que ells no havien trobat. Doncs.
3: I pot contribuir qualsevol persona que ens estigui escoltant, Núria, és molt important també, de vegades entitats excursionistes, gent a títol individual que surt a caminar, que passa per indrets com per exemple el que ens trobem nosaltres ara, que està en aquest estat d'abandonament, que es fixa que hi ha una construcció de pedra seca, l'únic que ha de fer és unes fotografies, geolocalitzar aquest emplaçament, fins i tot de vegades algunes bosses, el Narcís Carulla, que el tenim aquí al costat, és membre del Centre d'Estudis, i venia també amb uns dibuixos. Tota aquesta informació que es pugui aportar a Wikipedra és molt valuosa per preservar aquest patrimoni.
4: Sí, tu entres a Wikipedra i llavors veus si hi és o no hi és. Si hi és, doncs, el que passa que si hi és, tu pots enviar una foto de l'estat actual, perquè pot ser que ells ho haguessin fet això fa 30 anys. I llavors hi ha barraques de fa 30 anys que n'hi ha barraques que han caigut. Vull dir que la destrucció avança, doncs, diguéssim, perquè si té una mica d'esllevissada, doncs clar, cada vegada es fa més gran aquella esllevissada. I llavors doncs, també interessa això, veure com es conserven.
3: Els marges en veiem molts també quan passem per exemple per una carretera, ajuden a retenir la terra, a controlar l'erosió, a gestionar l'aigua. Ara que es parla tantíssim de tot això, tenint en compte que ens trobem en un moment molt important pel que fa al canvi climàtic o que tenim aquests grans incendis, fins a quin punt aquestes construccions continuen sent útils a dia d'avui?
4: Tot principalment per aturar l'erosió. Per aturar l'erosió, doncs, esclar, és un element idoni, perquè doncs, mantenen la terra al seu lloc, no se'n va. Ara mateix, amb les noves plantacions que es fan, vull dir, no sabem d'aquí 30 anys com estaran, perquè, esclar, ells fan una... aplanen i el talús és sense pedra ni res, i allí ho sabrem, que això... Vull dir, la saviesa d'aquesta gent de saber... doncs muntar aquestes feixes perquè doncs l'erosió, la poca terra que hi hagués, doncs es conservés, no? Vull dir, això va ser molt important.
3: De vegades fins i tot també en blocs de formigó veiem com s'intenten simular aquests antics marges de pedra seca,
4: sí.
3: Però tenen un problema, que és que a l'aigua li costa molt de desguassar.
4: Sí, vull dir que els marges de pedra seca podria ser que fos, no són massa antics, vull dir, no tenim d'anar. Els marges es comencen a fer majoritàriament es comencen a fer mitjan del segle XIX, vull dir, amb la gran rompuda que hi ha al mitjan del segle XVIII, perdó, amb la gran rompuda que hi ha al segle XVIII és quan se comença, doncs, a netejar, a xarmar els boscos i els mots, i comencen a fer les parades, no? Tota la documentació que es té de construcció de marges és de mitjans del XVIII cap aquí. La seva màxima exponència és a finals del XIX amb la filoxera, doncs.
3: Josep Saragossa, gràcies per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement. Ha sigut un goig poder-te escoltar. I Núria, escolta, ara sí. Quan passis per al costat d'un marge o d'una barraca o d'un pou o d'un refugi, segur que tu miraràs d'una altra manera.
2: Home,
3: igual que la nostra audiència.
2: I intentaré contribuir, tot i que n'hi ha moltíssimes. Estic visitant Wikipedia i estic flipant. És que està superben documentat en el punt exacte, en fotografies, amb la seva fitxa. Brutal, brutal, de veritat. Molt interessant.
3: Sí, sí. Sí, sí. Interessantíssim.
2: Eduard Virgili Altafulla, moltíssimes gràcies per aquesta connexió.
3: Que vagi molt bé, ara plegarem la paradeta de nosaltres.
2: Això, allibereu el garrofer.
3: Això, i tant, el garrofer. Sí, sí.
2: Fins ara, Eduard, gràcies.
3: Adéu-siau.
5: Obert per vacances.
2: I ara seguim amb un altre capítol d'aquests podcast que ens porten a parlar de l'eclipsi. Ja sabeu, 12 d'agost, eclipsi total de sol, molt visible des de moltíssimes parts, moltíssimes ciutats de Catalunya. I nosaltres que us oferim des de Tarragona Ràdio, amb col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, aquest podcast que avui ens parla sobre l'eclipsi des del punt de vista de la cultura popular.
5: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
6: L'eclipsi és un fenomen que al llarg de la història ha generat creences i supersticions diverses. En aquest capítol número 5 ens acompanya Emili Samper, investigador del Departament de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, tot un especialista en l'estudi de la literatura popular i el folklore. Emili, quin tipus de creences han generat els eclipsis al llarg de la història?
7: Doncs bé, les creences al voltant de l'eclipsi sempre han estat agafant-ho com un punt de vista negatiu. Per què? Doncs perquè un eclipsi, evidentment, és un canvi, és un trencament de l'ordre natural de les coses, perquè som de dia i en sé que es fa de nit, per tant, no és habitual. Aleshores, sempre s'ha associat i s'ha vinculat amb aspectes negatius. Passaran desgràcies, les collites seran dolentes. Per exemple, es deia, no, en el cas del món pagès, que les gallines, quan passen aquestes coses, es tornaven boges, no ponien ous, i s'amagava una altra vegada, perquè clar, no era normal que en aquell moment que era de dia ja arribés la nit. Llavors, en aquest sentit, sempre s'ha agafat això, a punt de vista negatiu. Una premonició d'alguna cosa, d'alguna mort d'un monarca, d'alguna desgràcia, perquè també sempre relacionem el que passa al cel, quan mirem, quan mirem cap amunt, amb el que passa a la Terra, és a dir, qualsevol cosa que passi dalt té incidències a baix. I per tant, també, si resulta que és de dia i en sé que es fa de nit, evidentment això vol dir que no és natural. Per tant, alguna cosa passa i sempre d'aquest punt de vista, aquest sentit de malastrugança, de que no rutlla, el món no funciona com ha de funcionar, per tant, vigilem que alguna cosa no va bé.
6: I se sap per què tradicionalment es considerava així? Portaven aquestes desgràcies als eclipsis?
7: Perquè és el fet de no conèixer què passava. És a dir, sempre, de punt de vista del folklore, clar, quan tenim algun tipus de fenomen que no coneixem o que no li podem donar una resposta, sovint racional o científica, fins que no arriba aquesta resposta, els humans reaccionem doncs, buscant-la d'on sigui. Llavors, en aquest cas, clar, això, davant d'aquests canvis tan estranys, sempre d'aquesta manera, aquest punt de vista negatiu, en aquest sentit. Mm-hmm.
6: Al nostre país hi ha un etnògraf i folclorista ben famós, ben conegut, com és el Joan Abades, que, curiosament, ja en parlava, no?, de qüestions, o en ha parlat, o en va parlar en el seu moment, de qüestions vinculades als eclipsis.
7: Sí, ell fa ressò, doncs, això que estic comentant, del voltant d'aquestes qüestions de presagis de grans calamitats, grans desgràcies, males collites, guerres, fam, etc, etc. També és interessant que també ens dona, bé, fa ressò, si més no, cosa que no hem de seguir avui dia, òbviament, que estem ja tenint coneixements científics més acurats, però també es fa ressò d'algunes alguns rituals, no? Poder fer, per exemple, consells per seguir l'eclipsi, com poden ser utilitzar, per exemple, un vidre fumat per esmortar la brillantor dels rajos. Això, evidentment, no ho hem de fer, però sí que donen una idea del fet de no mirar el sol directament, com també fer-ho a través, per exemple, de l'aigua, no? amb un cup d'aigua, o també una molt interessant, des del punt de vista folclòric, que és utilitzar un mocador. Ara, no pot ser un mocador qualsevol. Ha de ser un mocador que hagi estat fet, ha de ser de seda, com a material, de color fosc, i l'hem de plegar 7 vegades. No? Com sempre, aquest número màgic al folclore. Si fem això i mirem l'eclipsi a través d'aquest mocador, ens diu Joan Amades que veurem una pila de coses fantàstiques. Clar, la idea seria, potser sí, però ens quedaríem secs, per tant, no ho feu perquè d'aquí acabareu segurament a urgències.
8: I més enllà de noms tan coneguts com el de Joan Amades, hi ha altres persones, altres experts del nostre país que al llarg de la història també n'han fet referència als eclipsis?
7: Sí, per exemple, és interessant el punt de vista de Cels Gomis, que és un autor de fet anterior a Joan Amades. Ell és interessant perquè, entre altres coses, té una part d'estudiós del folklore, ell recull supersticions, creences, endevinalles, i també té un punt de vista científic. Per exemple, té una sèrie d'obres que estudia diferents fenòmens, i una d'elles precisament està dedicada, no, a la cosmografia. I està muntada de manera que és una conversa entre dos personatges, i quan un d'ells pregunta si els eclipsis tenen relació amb aquest fet que comentem, aquestes calamitats, aquesta part negativa, ell diu que de cap de les maneres. És a dir, que a punt de vista científic són fenòmens naturals, són fenòmens estudiats, de fet, des de l'antigor ja, que se n'han anat estudiant, i que es poden preveure o es poden anar seguint, i que totes aquestes supersticions, creences, aquesta vinculació negativa és una cosa que ve d'això, de la gent que busca una explicació a un fenomen que no coneix, però que no té cap tipus de trellat científic, evidentment.
8: Uh-huh. Escolti, vinculats a les creences, per exemple, al món del refranyer, al nostre país també, l'eclipsi ha generat refranys que han arribat o podem conèixer avui també, en ple segle XXI?
7: Sí, la nostra cultura, de fet, a veure, molt poquet. Tenim, per exemple, un exemple que és molt general, que seria senyals al cel, treballs a la terra, bastant difós, que fa referència amb aquesta idea de qualsevol cosa que passa al cel té la seva influència. Creença que en el cas dels eclipsis hi ha aquest punt de vista negatiu, però que és lògic, és a dir, per exemple, si plou o contrari, si hi ha sequera, això afecta, per exemple, la qüestió de l'agricultura. Per tant, ja sempre queda connexió també amb la realitat. Sí que és interessant el tema dels refranys, de les parèmies, per exemple, una en la llengua vènet, que és una llengua que es parla en Itàlia, entre diferents indrets, que sí que és interessant perquè, per exemple, vehicula aquesta doble idea de la part racional i de la part folclòrica. Diu, l'eclipsi, sia de sol o de la luna, fredo le porta e mai bona fortuna. És a dir, aquí ens diu, hi ha un fenomen que sí que és real, que ho sabem, no? Què passarà, en principi, el 12 d'agost en l'eclipsi? Baixarà la temperatura, per tant, hi ha aquest fredo, no? Aquest fred sí que apareixerà. Però també associa amb aquest la qüestió de la mala sort, de la mala estruança, de que, escolta, no és normal que el sol desaparegui, per tant, aquí passa alguna cosa que s'ha d'intentar solucionar perquè no funciona bé.
8: I en els darrers anys, i amb tot aquest món digital que ja ens acompanya, no?, amb la nova tecnologia, quines reaccions provoca un eclipsi total com el que podrem veure al nostre país el 12 d'agost?
7: Doncs esperem que no passi, en el nostre cas, però clar, avui dia que tenim? Evidentment una cultura audiovisual, una cultura sobretot visual. Per tant, si mirem eclipsis anteriors, de sol o de lluna, per exemple, 2018, 23 o 24, què va passar? Doncs que en algun d'aquests casos, precisament mala sort, el dia que hi havia aquest eclipsi, per exemple, el del 18 era un eclipsi en el cas de lluna, molt esperat, que es va promocionar molt, la gent estava d'això molt al cas de que, ostres, era un fenomen espectacular, únic a la vida. Doncs què va passar aquell dia? Doncs que hi havia núvols. I clar, van tapar, segons quina zona, van tapar aquest fenomen. Com va reaccionar la gent? Doncs bé, com reaccionava avui dia al segle XXI, i com de fet fa sempre el folklore, que és a través de l'humor. Doncs, per exemple, la creació de memes, no?, d'aquestes imatges acompanyades d'un text, en les quals doncs, apareixien, per exemple, doncs, això, gent mirant al cel, i què veien al cel? Doncs, per exemple, un xoriço. Una ruanxa de xoriço, perquè aquesta lluna de sang que havia d'aparèixer no la van poder veure, i van mirar i van substituir aquesta lluna per aquest xoriço. O altres memes en els quals apareix doncs, això, gent que està mirant, per exemple, al cel o inclús a televisió, i veu una imatge d'una pantalla totalment plena de núvols, en la qual, doncs, mira, mesos i mesos esperant i preparant que si les ulleres, que si el lloc on has de veure-ho, però bé, ja passen aquestes coses a la vida, no? Doncs aquell dia està núvol i, per tant, doncs, evita... El fenomen, evidentment, succeeix, però no es viu de la mateixa manera. Per tant, aquesta reacció que tenim avui dia, no? També és això, recorre sempre a l'humor per també una manera doncs, de trencar doncs, això, aquesta reacció davant d'un fenomen inesperat i que no hem pogut gaudir totalment.
8: Clar, i què creus que pot passar doncs, aquest 2027? D'una banda, si tenim l'eclipsi total i el podem observar doncs, de manera plena i total, o al revés, o què pot passar, tu creus, si al final està ennuvolat aquell 12 d'agost i ens quedem amb les ganes?
7: A veure, del punt de vista agüista, des del punt de vista d'estudis folclòrics, clar, evidentment, si està núvol i això comporta una reacció, per exemple, de creació de mems, doncs per mi va ser molt interessant, però no desitjo que passi. Però que està clar és que alguna cosa passarà. És a dir, si el fenomen, quan passi aquest eclipsi, si tenim sort i no hi ha núvols, ostres, doncs serà també una vivència que la gent també segurament, no segur, podrà explicar més endavant, doncs sí, jo aquell moment en què el dia es va fer de nit, jo hi era, ho vaig veure, no? També és molt interessant la part de comunitat, és a dir, recordarem segurament amb qui estàvem aquell dia, no? Si estàvem, doncs això, doncs la família, amb els amics, el lloc on érem, de fet portem ja, no? Tots, penso jo, un munt de mesos buscant el lloc concret des del no? qual podrem en principi seguir l'eclipsi en seva totalitat, i llavors aquesta part comunitària que és molt important, de recordar, no? Igual que es recorda, no sé, doncs el gol de tal futbolista, no? Jo estava fent això, estava fent l'altre, o recordem tots, per exemple, on érem, com van passar tantes torres bessones, doncs pot passar el mateix. Aquesta núvol, doncs a veure, pot haver aquesta reacció humorística en aquest cas, que dic, esperem que no passi, però bé, estaré també, no? Estarem atents, si més no, per si pot passar això, per poder recollir material, que després, per què no, també podem estudiar en aquest sentit.
8: Segur, serà interessant observar el fenomen i si al final ho podem fer amb plenitud o no. Gràcies, Emili Samper, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
5: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
2: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio. Vinga, va, que anem a cuidar les nostres plantes. És moment d'agafar tisores de podar, regadora, un cavadet, sí, una ferrada, vaja. El nostre company Eduard Virgili del Tafulla Ràdio ens porta un nou capítol del podcast sobre jardineria. La setmana passada vam aprendre que regar més no sempre vol dir regar millor, ja m'enteneu. Avui descobrirem quines són doncs, les espècies més resistents i agraïdes per gaudir d'un balcó o d'un jardí sense complicar-se massa la vida.
3: Hi ha qui tema per les plantes i hi ha qui diu que tot el que toca s'acaba marcint. Però és realment així? A l'Obert per Vacances, setmana rere setmana, descobrim com gaudir del món de les plantes sense complicacions. I ho fem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
9: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
3: Avui volem donar esperança a tots aquells que es consideren un desastre amb les plantes, perquè moltes vegades el problema no és la persona, sinó la planta que ha triat. Si escollim una espècie adequada al lloc on viurà i el temps que li podem dedicar, és molt més fàcil que tot funcioni. Joan Maria, hi ha plantes que pràcticament es cuidin soles?
10: La immensa majoria de plantes es cuiden soles. El que passa que quan les posem en testos o les posem en llocs on no és el seu hàbitat natural, sí que requereix una mica de la nostra mà. Però, evidentment, dins d'aquí hi ha plantes que ens aguanten moltíssim. Mira, a l'interior, per tot aquella gent que diu a mi se'm moren les plantes, o jo vull començar, o em fa por, a l'interior podem tenir thamioculques, que es diuen així thamioculques, és que no tenim un nom comú encara, o sensivieres, hi ha gent que li diu la llengua de la sogra, o bueno, hi ha diferents noms, depèn de cada zona del país, però sensivieres o thamioculques són dues plantes extremadament resistents, que ens aguanten en llocs en què la claror no és molt potent i que dius tinc llum, però tampoc no molta, i són plantes que aguanten molt la sequera, i inclús també podem ajudar-les en qualsevol planta crassa o cactus, encara que sembla molt, molt senzill, molt, molt lògic, són plantes que també ens aguanten molt. I si em permeteu, també hi ha la planta que penja, que és molt típica, les tradescàntias o peperònies, són plantes que ens aguanten una barbaritat. Són plantes molt fàcils.
3: I a l'exterior, Joan Maria?
10: A l'exterior podem jugar amb qualsevol cactàcia, amb qualsevol planta crassa, que ens aguantarà moltíssim, o també podem jugar amb plantes... És que hi ha molt tipus de planta que ens aguanta, però les palmàcies, les palmeres, són molt sofertes, són molt fortes. I si no, també tenim arbustives que ens aguanten moltíssim, des de víbor Viboniums, des de Vibonium tinus, que és el durillo, que és una planta molt forta, autòctona d'aquí.
3: De vegades ens enamorem d'una planta perquè és molt bonica, però després cometem l'error de posar-la en un lloc on no serà feliç.
10: És fantàstic que ens enamorem de les plantes i aprofitem aquest enamorament i que ens encanta d'una planta. I provem-ho, provem-ho. I llavors que hi hagi aquest primer contacte de conèixer algú i que la posem en un lloc i resulta que aquest lloc veiem que no funciona. Veiem que de cop comença a perdre fulles, que no està bé. Doncs no passa res. Canviem-la de zona. I veiem i donem-li una zona que sigui contradictòria al que l'hem posat. Si de cop està en un lloc on rep molt l'aire, posem-la en un lloc més protegida. O al revés, en un lloc que està molt a l'ombra, doncs potser posar-la en un lloc amb més sol i l'observem una mica i veiem com funciona. Al final és com aquest primer contacte amb alguna persona que no coneixem i que proposem coses i veiem què tal funcionen, doncs el mateix. I aquest primer contacte també ens permetrà veure com funciona i que aquest enamorament també sigui mutu.
3: També hi ha qui pensa que com més exòtica sigui una planta, més especial serà. Però no és així. Les autòctones també tenen el seu què.
10: La planta autòctona nostra és espectacular i en molts països es ven la planta mediterrània com una planta supersoferta, maca, i que tothom intenta tenir els seus jardins i que sobrevisquin. I per condicions climàtiques no passa. Així que tenir al nostre jardí plantes autòctones, com alguns rosers silvestres, alguns viboniums, tranquil·lament totes les aromàtiques, els romanits, les farigoles, les festuques, tenim planta autòctona tan maca, les ginestes, tan espectaculars, els allíssums, que en fan una olor a mel.
3: Tal com fem a cada capítol del nostre podcast, desmuntem un altre mite. És veritat que els cactus no necessiten mai aigua?
10: Els cactus necessiten aigua, i tant que sí, totes les plantes per sobreviure necessiten aigua. És veritat que els cactus són molt més resistents i requereixen menys aigua i menys abundància que la resta, però els cactus també es poden acabar morint de set.
3: I si fem jardineria per vacances, acabem amb un bon truc. Quin consell ens deixes aquesta setmana?
10: Molt bé, tots aquests que comencem nou amb jardineria, amb plantes, que ens agrada, que comencem un nou lloc i volem començar amb plantes, està fantàstic. Comencem amb una planta, després agafem-ne una altra i després agafem-ne una altra, que veurem què ens passa, com ens adaptem nosaltres amb elles i com elles s'adapten a nosaltres, com aprenem a regar-les, a cuidar-les, i poquet a poquet anem omplint aquelles zones verdes i a gaudir-ne també a poc a poc. No comencem de cop comprant-ne un munt i omplint de cop, perquè veurem que de cop no totes funcionen igual i ens adaptem a elles.
3: No cal ser un expert per tenir un espai verd a casa, només cal triar bé. La setmana vinent parlarem de balcons i terrasses. Com podem convertir un espai petit en un autèntic refugi d'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Espero que hagueu fet com jo i hagueu apuntat uns quants noms de plantes, i comenceu el vostre jardinet particular. Moltíssimes gràcies a aquest podcast d'Altafulla Ràdio. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda del dia. Ens la porta, com cada dia, la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Continua la Festa Major de les Santes a Mataró.
11: Avui tenim el tradicional Ball de Dracs, que és on el drac i el dragalió de Mataró exerciran d'anfitrions del drac Capella i el drac de Jussà d'Horta, en una cercavila que recorrerà el centre històric de fins a passar de l'Ajuntament, i les quatre figures doncs faran els seus balls de lluïment i una actuació conjunta. Llavors, avui serà avui, dia 28 de juliol, a 9:45 del vespre. I, bueno, les Santes continuen fins demà, demà és l'últim dia, amb més propostes culturals, familiars i de cultura popular.
2: Molt bé, ja explicàvem, ahir que el cap de setmana va ser la Diada Castellera, i encara això, encara s'allarga una mica de dies el que és la festivitat de Mataró. Molt bé, en aquest cas parlem a la propera proposta de música antiga.
11: Sí, anem fins a Tortosa amb una proposta que és el Protofest, que va començar també aquest cap de setmana, que és el Festival de Música a Tortosa. I destaquem el concert d'Avis d'Oeul, en plan, és costa de pronunciar, a càrrec de Ensemble o Vos Homes. Jo crec que el portuguès o el llatí jo no el porto gaire bé, però bueno, no passa res.
2: No passa res, l'Ensemble o Vos Homes, no? Em sembla que aquests són d'aquí, de Tarragona. diria jo, sí. És una formació d'aquí, coral, és, fan música antiga, tot forma part d'un festival, em deies, no?
11: Sí, del Protofest, que està dedicat precisament a la música antiga i en concret a l'Ensemble Los Homes oferirà un viatge per la música vocal dels segles XVI i XVII amb un repertori centrat en el dol, la meditació espiritual, la força expressiva i la polifonia. I el codirector del festival del Protofest, el David Mateu, ha passat pels micròfons de Ràdio Tortosa per explicar una miqueta què aporta al festival, a més dels concerts.
12: El festival aporta, a banda de la seva oferta, diguem-ne, interpretativa, tota una oferta de formació, tota una oferta d'intercanvi, de trobada, d'obrir horitzons per a tots els estudiants, amateurs, aficionats i fins i tot professionals que vulguin anar una mica més enllà en la seva tasca formativa i poder combinar l'assistència als concerts en el fet de poder formar-se.
11: Doncs bé, és el que estàvem comentant, que el David Mateu ens diu que no només hi ha concerts, sinó que també hi ha activitats i tallers per persones que toquen el violí, de veu, etc. I us recordem que el concert és avui, dimarts 28, a 8:45 del vespre, als Reials Col·legis de Tortosa.
2: Doncs sí, avui concert amb l'Ensemble Los Homes, que confirmem sí que són aquesta formació de música antiga de Tarragona dirigides pel tarragoní també Xavier Pastrana. Molt bé. Darrera proposta, ben diferent, eh?
11: Sí, canviem la música antiga i les festes majors per una ruta nocturna a Cervera. És una nova edició del que anomenen en aquella vila l'Hora del Llop, que és doncs, una caminada nocturna de 5 quilòmetres que combina natura, una sorpresa artística i, qui ho vulgui, la possibilitat de fer vivac al bosc i passar-hi la nit per contemplar la sortida del sol a l'endemà. Jo crec que és una proposta interessant, curiosa.
2: Diferent, sí, més no, molt bé. Molt bé.
11: Jo crec que al bosc, no? Per passar una miqueta la calor, ara que ha baixat una mica, doncs crec que és una bona oportunitat per sortir a que la gent li toqui una miqueta a l'aire.
2: Molt bé, serà demà, en tot cas teniu temps de fer la motxilla, de preparar-vos, no?
11: És demà a les 8 del vespre i el punt de trobada és davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
2: Doncs vinga, cap a Cervera. Allí tanquem l'agenda d'activitats, les propostes que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, moltíssimes gràcies i fins demà.
11: Adéu, fins demà.
2: Fins demà. I res, un parell de minutets per acabar de tancar el tema del dia i anunciar el del dia següent. Avui us preguntàvem, us demanàvem quines cançons formarien part del vostre, de la vostra llista de cançons que us emportaríeu de viatge, cançons per viatjar en definitiva. L'Enric Rubió, des de Cardedeu, ja ens han donat uns quants detalls i suggeriments que li ha fet arribar. No sé si hi ha alguna proposta nova, Enric.
13: Doncs mira, de fet els oients ja ho han tancat en el primer bloc de les intervencions que hem fet, però mi deixa'm fer un reconeixement a la cançó que estàs posant de fons, Camins, amb Desó, i sobretot en aquesta versió amb moques grasses del Palau Sant Jordi, que va ser el primer cop que actuàvem junts a l'escenari, que vaja, és per un viatge però a la platja, ja dic, estirats a la platja, si veieu el videoclip ja ho veureu, allà estirats i gaudint-ho.
2: Escolteu, escolteu una mica. Estem vius i tu tens tot allò que m'engresca per dins. Home, és aquesta guitarreta de reggae, no? Que fa el ritme aquest que sí, que porta cap a la platja.
13: Sí, però escolta'm...
2: Genials les col·laboracions, els concerts d'estiu i d'hivern i de tot el món, els concerts en què surten de cop, no? Artistes convidats, és fantàstic.
13: És fantàstic, no? A més, com que quan és un artista que t'estimes i surt i no t'ho esperes, uau, realment et dona la vida, és una frase tòpica, però et dona la vida en aquell moment, sí. I de fet, no sé si ha passat a tu, però hi ha moltes vegades que tu estàs acostumada molt a una versió de cançó i quan sona una que no és, tu vas cantant l'anterior i esperes que vingui aquell punt o aquelles bromes o quan animen el públic, no? Que sempre tens una versió preferida, sí.
2: Sí, i t'explota el cap perquè t'ho canvien tot.
13: Exacte, sí. I tant.
2: Enric.
13: Escolta'm, demà, tema del dia.
2: Sí.
13: Important, crec que tindrem molta interacció, perquè són destinacions infravalorades. Ui! Quins són aquests raconets preciosos que per molta gent potser no hi aniríem mai, i en canvi realment són unes joies tremendes arreu del país. Jo tinc una claríssima, que demà l'explicaré. De fet, penjarem el reel avui, així us tindrem temps a comentar, i segur que tindrem molta gent contenta per les terres de Ponent.
2: Ah, molt bé. Passa que a vegades val... millor no dir aquestes destinacions massa alt, perquè no se'ns omplin de gent.
13: Parlo de comarques, parlo de comarques, sempre. Molt ampli. De províncies, gairebé.
2: Molt bé. Doncs demà coneixerem aquestes destinacions infravalorades amb l'ajuda de tothom, de tots els nostres oients de tot Catalunya. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada.
13: Salut i fins demà.
2: Salut i fins demà també a vosaltres, els oients, els que esteu a l'altre costat de l'Obert per Vacances.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar, per tant, els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe ha apartat de Rodalies a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional a Catalunya, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, l'ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. No hi ha hagut persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil ha hagut d'activar també la prealerta del Pla Secat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit quan la policia va rebre...

0: a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant AP-7 de Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A més, recordem que la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat ja la circulació després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que va afectar-ne la circulació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Informació local.
2: Aquest divendres continua la programació de Viu l'Estiu als Parcs que organitza l'Ajuntament per oferir propostes als caps de setmana d'aquest mes de juliol i del mes d'agost. Aquest divendres, ja l'últim dia de juliol, el dia 31, hi haurà concert d'estiu amb Roque a les 9 del vespre al Parc Pont de la Cadena. I el mes d'agost, cada cap de setmana, menys el del 15 d'agost, que hi haurà ball d'estiu els dies 8, 22 i 29 d'agost, ball d'estiu a diferents punts del municipi. Podeu trobar tota la informació al web molinsdereu.cat/viuestiu. Aquest divendres, de moment, a les 9, al Parc Pont de la Cadena, concert. Recordem també els espais que són refugi climàtic, espais amb temperatures confortables durant els períodes de més calor d'aquest estiu. Són equipaments municipals que obren en la seva majoria de dilluns a divendres, com la sala d'actes de Can Ametller, l'oficina d'atenció ciutadana i la biblioteca, que obren de dilluns a divendres al matí. Per altra banda, també tenim el casal d'avis Primer de Maig, cobra de dilluns a divendres, però en horari de matí i de tarda. I l'únic espai cobra de dilluns a diumenges, matí i tarda, és l'aula d'estudi del Molí Jove. Refugis climàtics, trobareu tota la informació a molinsdereu.cat/refugisclimàtics. Altres informacions de servei, doncs, durant aquest mes d'agost, el Mercat Municipal tindrà horaris especials. Obriran al matí de dilluns a dissabtes. Els horaris són els dilluns de 8 a 1, dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 del matí a 2 del migdia i el divendres també obren a les 7 però tanquen una mica més tard, a les 3 de la tarda. El mateix passa amb els Encants, que fins al 28 d'agost també tenen horari especial d'estiu. Els Encants del divendres, que comença a funcionar a les 8 del matí i tanquen, pleguen a 2:15 del migdia. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és La Roca, que està al carrer Major 31.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
2: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
3: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
2: A la nostra edat estem fets ostequis.
4: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Bon dia. Comencem un nou programa de Vine a la Festa, quan són les 11 i 8 minuts, del dia 28 de juliol. De l'any 26, diem-ho tot. Avui començarem amb música... Bueno, fem una cosa, li presentem ja el pack cultural, perquè així, ja, si truca algú, ja sap el que hi ha. Mira, hombre, ja ens ha posat la musiqueta, l'Eli, A veure, si comença a cantar, que sabrem qui és. Perquè això és un robot, Recordes que es veia un robot allà? Bé, de totes formes, jo penso que tots ja sabeu que és el Juan Pardo, El disc d'avui és Sinceramente Juan, que és un doble disc, i té temes com, per exemple, la que està sonant, que és Bravo por la música. Ara, aquí, el Joan, molt bé. Bravo por la música té La Charanga, que és un dels primers èxits que va tenir, Caballo de batalla, Busca un amor... Bueno, n'hi ha moltes, Les bàsiques són aquestes. També hi ha un nom de senyora, Hi ha Maria Magdalena, que després la poses a veure només com sona, quina és. És, mira, Eli, és el número 12 del segon disc, Número 12. A veure com sona aquesta Maria Magdalena. I, bueno, tenim la pel·lícula L'últim emperador, que és una pel·lícula dirigida per Bernardo Bertolucci. És una esplèndida pel·lícula inspirada en la verdadera història de Pu Yi, L'últim emperador de Xina, que va ser coronat als 3 anys d'edat, I després el llibre, el llibre tenim El caballo de Troia número 5, del J.J. Benítez. Aquesta és una novel·la molt interessant, Caballo de Troia 5, J.J. Benítez. L'últim emperador, de Bernardo Bertolucci, com a pel·lícula. I com a disc teniu, doncs, Sinceramente Juan, que és del Juan Pardo, 26 grans èxits d'ell.

diu el Joan, bravo per la música, eh? Què faríem sense la música? Entres al cotxe, música. Arribes a casa, música. Vens a la ràdio, música, evidentment. Vull dir que la música està present en les nostres vides sempre, almenys amb mi. Suposo que tu també, Eli. També em diu que sí. Anem a dir també, hi ha el concurs aquest de cançons amb nom de dona, que com sabeu, pues, hi ha 5 establiments que ens ofereixen els seus productes perquè els sortegem. I ahir ja la CRM Botigues ja va donar el primer premi, eh? I avui tenim el dimarts el, perdoneu, lliure de gluten, que el Bernat Segura del carrer Carril 29 ens ofereix un pack de 6 canelons i un pack amb 6 croquetes. Tot va de 6. Bueno, i demà tindrem les palmarines, el dijous tindrem el forn del pont i el divendres Calmingo. O sigui que avui ens centrem amb el lliure de gluten. I ja sabeu que també podeu trucar. Quan truqueu per demanar la vostra cançó preferida, el 93-668-6161, també jugarem amb el cançons amb nom de dona. I aprofitarem i farem les dues coses, ok? Doncs vinga, Eli, ara comencem amb el tema que ens va quedar pendent ahir, que és el grup del Vendrell, el Lacs en Busto, que ens interpreten el tema T'estimo molt.

Bé, i juguem, doncs, amb el cançons amb nom de dona, eh? I ens ho acaben de dir. Heu escoltat el tema següent, que és de Julián Granados, eh? Un noi que als anys 60 va fer aquest tema i es va fer bastant famoset, eh? Sonava bastant. Doncs bé, si voleu trucar ja perquè sabeu quin nom ha dit el Julián Granados, podeu fer-ho, i també doncs ja aprofitem i demaneu la vostra cançó i després ja us donarem a veure com... Sí, el pack cultural, que ja hem dit fa un moment que era el Juan Pardo, el disc, la pel·lícula L'últim emperador i Caballo de Troya número 5, el llibre. Doncs vinga, va, 93 668 6161.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, Nati? Com estàs?
1: Pues una mica calorada.
0: Sí?
1: Ja que baixo la ràdio. Perquè faig... Mira, no t'ho pots creure, els ràdios que tenim aquí a casa.
0: Quants en teniu?
1: Jo la cuina en tinc un.
0: Uh-huh.
1: El meu quarto particular en tinc un altre.
0: Ah, tens un quarto particular, tu?
1: Tinc un quarto particular, que
0: tens?
1: És un curso i faig de tot.
0: Com un despatx, ah, per cosir també i tal.
1: Sí.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Després tinc una a l'habitació.
0: A l'habitació.
1: El Salvador en té el menjador... i en té el seu despatx. Sí, que sembla, i a
0: bueno,
1: vegades van tots.
0: Em sembla que he comptat 5, no? Teniu?
1: Segur.
0: Déu-n'hi-do. No, Déu-n'hi-do. Bueno, però feu honor a la ràdio,
1: 4,
0: eh?
1: 6.
0: 6, ja? Bueno, n'hi ha algun
1: sí,
0: altre?
1: Sí, perquè tinc un altre quartet.
0: Hi ha un pel lavabo. El lavabo no en tens cap?
1: Manem.
0: El lavabo, dic, no en tens cap?
1: A on?
0: El lavabo.
1: Pues sí que en tinc un de petitó, però no, com que hi vaig molt de pressa, no.
0: Clar, jo quan em dutxo sempre escolto la ràdio,
1: no m'encanto jo el lavabo, no.
0: Sí,
1: no,
0: sí, doncs jo quan em dutxo necessito també música.
1: I poso... sento molt malament.
0: Què dic, quan em dutxo, que
1: sí,
0: sempre poso música també amb el...
1: No, però el canto jo i m'escolto jo.
0: Ah, bueno, si cantes a rai.
1: Ah,
0: i cantes
1: sí,
0: fort
1: canto.
0: O què? Perquè si cantes fort escolten els veïns.
1: Escolta, si fos una altra cosa, però que em sentin cantar.
0: Una vegada va venir...
1: unes veïnes a dalt.
0: Sí.
1: Que tot el dia cantaven i reien, i un dia em van dir, eren de fora.
0: Sí.
1: Que le molestamos. Dic, ai no, hijas mías, no, ja podeu cantar i reir. Ara s'ho sentigués baralles i coses així.
0: Ah, això mateix, sí senyora, digues
1: però...
0: que sí.
1: El cantar a mi no em molesta.
0: No molesta, no molesta.
1: A casa nostra la música va des de que ens llevem, des de la tenora...
0: Sí.
1: Bueno, a la tarda ja no l'escolto.
0: Sí, això ho parlàvem amb l'Eli ara fa un moment. Arribes al cotxe, música. Arribes a casa, música.
1: Música.
0: Et lleves, música. Vull dir, és que és així, eh? Nosaltres
1: sí,
0: també...
1: Veus, els nanos, els dos nits... Sempre, és que sempre teniu música, aquesta casa. Dic, sí, sí, sí, sí.
0: Home.
1: Juguem a cartes, a música.
0: És vida, eh? La música et dona vida,
1: eh? Bueno, ara què t'haig de dir?
0: M'has de dir què vols escoltar.
1: Ai, ara el mando... Una del Juárez, que diu que... I si me muero que sea de amor, i si me muero que sea con vos, i no sé què més,
0: sí,
1: però bueno, l'Eli
0: sí,
1: ja s'ha pogut
0: Camisa negra de los Juanes, oi?
1: Ah, exacte.
0: Ja m'ho acaba de dir.
1: Aquesta cançó.
0: Sí, sí, sí, Camisa negra. Vale. Això per un cantó. Vinga.
1: Sí.
0: Llavors, què vols? Llibre, disc o DVD?
1: El llibre.
0: El llibre?
1: Perquè tinc dos de celíacs, de la família.
0: Del Cavallo de Troia?
1: No, un que no, hi ha un llibre que és de celíac.
0: Celíac, no. Jo he dit Cavallo de Troia.
1: Sí,
0: ja. Tenim el Cavallo de Troia número 5. La pel·lícula és L'últim emperador, del Bernardo Bertolucci, el director.
1: I L'últim emperador.
0: I llavors el disc és de Juan Pardo, que és un...
1: Ah, també m'agrada el disc, eh?
0: És un doble disc, eh? Té dos discos. Sí, sí.
1: I el Juan Pardo també m'ha agradat sempre.
0: Ah, home, és un cantant de tota la vida. Va començar amb els Brincos.
1: Sí, sí, sí.
0: Recordes
1: sí,
0: que va començar amb els Brincos?
1: Oh, sí, després
0: van fer...
1: sí, es va enamorar de la...
2: Aquesta pel·lícula de mi. La pel·lícula.
1: Doncs així, els Brincos.
0: Bueno, els Brincos, el Juan Pardo, vaja. Jo t'explicava que va començar amb els Brincos, després va fer Juan i Júnior, i
1: sí,
0: després ja solitari, eh? Vull dir que Déu-n'hi-do els anys que porta el tio amb la música, eh?
1: Però que sempre m'ha agradat.
0: Uh-huh.
1: Però el pobre ha sigut una mica desgraciat perquè s'estimava a la Rocío i li va prendre-la.
0: I li va fotre l'altra, no?
1: A l'altra, sí. Això és molt dolent, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, doncs et poso el CD.
1: Quins records.
0: Sí, noia, sí. I érem joves tots, eh, aquestes èpoques.
1: Ah, exacte.
0: Sí, sí. Però bueno...
1: Pues ja que me'n recordo. Pues... Ara me'n recordo el primer ball que vaig ballar amb aquest home.
0: Sí.
1: El rock de la càrcel.
0: A la Federació Obrera.
1: Sí.
0: Ah, que ja m'ho vas explicar un dia. Sí, sí.
1: I quan vaig acabar de ballar amb ell, els vaig dir a les amigues, no ballaré mai més, mai més.
0: Et va fer anar per aquí, per allà, no?
1: Va fer anar d'un punt a l'altre.
0: Molt bé.
1: I fa 63 anys que ballo amb ell.
0: Ja veus, si l'estàs ballant encara, eh?
1: Diu que la ballem tots dos.
0: Bueno, i...
1: Ballica per molts anys.
0: El nom de dona, el nom de dona, quin nom han dit?
1: Espera't que m'ho has dit, el nom de...
0: A veure, Eli, torna-li a posar un moment. Espera't, que la Eli t'ho posa.
1: Lola.
0: No, no, no.
1: Lola dels Brincos.
0: No, no, no, espera, que la Eli t'ho posa.
1: Voy buscando a Lupita. Ah, vull buscar de Lupita.
0: Exacte. El nom jo... que busquem és Lupita, eh?
1: Lupita, vull buscar doncs de Lupita. Doncs
0: pues tens el número 1 també pel concurs aquest de nom de dona, que avui tenim el lliure de gluten, el Bernat Segura, del carrer
1: això
0: Carril.
1: Això és el que deia, el llibre de gluten.
0: No, però això és el Bernat Segura, que ens regala un pack de 6 canelons i un pack de 6 croquetes.
1: No, no, si ahir anem a comprar aquella botiga.
0: Doncs mira, de
1: perquè,
0: moment...
1: Perquè, ja dic, el net i el gendre són celíacs dos.
0: Sí, vale, vale, vale. Bueno, doncs ja ho saps, que tens... bueno, de moment el sorteig, després a veure si et toca i el lliure de gluten a buscar els 6 canelons i les 6 croquetes, vale?
1: Molt bé.
0: Bueno,
1: molt bé,
0: doncs ja anirem posant la música que ens has demanat, eh?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Una abraçada per tu i una altra pel Salvador, eh?
1: Adéu.
0: Vinga, adéu, adéu. Hi ha trucada, oi? Eli? Digue'm. Ui, s'ha penjat.

0: Tenim trucada, hola.
1: Hola.
0: Sí, hombre, Carles, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, mira, ahir volia trucar, però no vaig tindre temps, perquè vaig estar 5 dies sense poder sortir de casa.
0: Ja, bueno, no passa res. Bueno,
1: una rexutxa d'aquell, bueno. I ara dic, mira, com que vaig sentir que començaves el programa, dic, deixa'm el trucar.
0: Molt bé, home, doncs què vols escoltar?
1: Mira, ja saps que jo sóc un fornegut dels cínics, no? Però avui canvio, perquè m'ha vingut de capritxo a escoltar una cançó de l'Status Quo que es diu Gerúndola.
0: Vale, sí, jo la tenia, aquest disco el tenia. Gerúndola, sí.
1: Sí.
0: Vale.
1: M'encanta, m'agrada molt aquest.
0: Sí, home, en plan rockero, tio. Això, això
1: supera... I els nostres temps.
0: Supera els cínics, que aquests són més pops ja, eh?
1: Oh, i tant.
0: Molt bé. Home. Doncs una cosa, tinc el pack cultural, Carles, no sé si has escoltat el que hi havia.
1: Sí, el disc d'això del Juan Pardo.
0: Del Juan Pardo, la pel·lícula és la de L'Último Emperador.
1: Sí, aquesta ja la tinc, no saps què? Aniríem pel disc del Juan Pardo.
0: Doncs vinga, t'ho apunto i tens el número 2 pel Juan Pardo.
1: Molt bé.
0: Vale? Doncs vinga, ara et posarem el disc i... Escolta, fem també un concurs d'adivinar el nom d'una dona, saps? O sigui, les cançons, sí. Cançons amb nom de dona, li hem dit, eh? I,
1: ja.
0: I canten una cançó a algú i llavors, doncs, mira, va, te posaré la següent. Eli, fot la 8. I aquest segur que els coneixes.
1: I tant. L'amic Pere Gené.
0: Correcte.
1: Colón Star,
0: correcte. I la cançó?
1: I Laila.
0: Laila, molt bé, Carles, tio. En música estàs de 10, eh? Molt bé, doncs, vinga.
1: Molt bé, doncs.
0: M'alegro.
1: Una abraçada, Ferran.
0: I una abraçada ben forta per tu i la família. Que vagi bé.
1: Vale, igualment. Adéu,
0: Carles. Adéu.

Bé, ara anem amb la petició que ens ha fet el Carles Picó des del Papiol, que és un tema de Status Quo i és Gerdúndola.

I escoltem aquesta preciosa melodia que ens interpreten Carpenters. És un duet vocal i instrumental californià que consta dels germans Karen i Richard Carpenter. Ens interpreten el tema Close to You, a prop

Bé, i ara la petició que ens ha fet el Manolo López, que és la banda sonora de la pel·lícula Tadeo Jones. La Eli em diu que és la Tadeo Jones 3. O sigui, n'han fet 3 ja, eh? Doncs aquí tens, Manolo, gaudeix.

encara que no ho sembli, és una versió del Suspicious Minds d'Elvis Presley, eh? Molt més rockera, una versió més rockera, i ens la fa With Your Hand.

Estem escoltant el Juan Pardo amb el tema original, que el va fer ell, de Busca un amor, que després la va fer molt famosa Fórmula Quinta. Recordeu Fórmula Quinta? Si tothom es pensava que el tema el van fer ells, no, el va fer el Juan Pardo. Això és el pack cultural que tenim avui, el tema de música. Tenim un disc doble de Sinceramente Juan Pardo. Tenim la pel·lícula L'último emperador, de Bernardo Bertolucci, gran pel·lícula. I també tenim el llibre, tenim El caballo de Troia número 5, que és una novel·la que n'han fet diverses a la 1, no sé si més, després de la 5 hi va haver alguna altra i tot, però és una bona novel·la. Llavors tenim el que són... ens podries posar, Eli, el número 10 de cançons amb nom de dona, a veure si s'animen a trucar. Quan escoltin, és fàcil, És de Joan Manuel Serrat. Ja ho acaba de dir, És fàcil, ja no us ho posem. Doncs vinga, truqueu al 93-668-6161, demaneu el vostre tema preferit per escoltar, demaneu què voleu del pack cultural i llavors juguem les cançons amb nom de dona i ja sabeu que és un tema d'en Serrat i el nom de dona l'ha dit ja només al principi, d'acord? Doncs vinga, va, 93-668-6161.

0: A veure, tenim trucada, hola.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. Com estàs, Teresa?
1: Bé.
0: Sí?
1: A més, justet a l'hora, però és que he de marxar.
0: No, ja no, no passa res, ja t'agafem de seguida, ja ho veus.
1: Vale, vale.
0: Teresa Márquez, vinga, ja sí. Tenim cançó que vols escoltar.
1: Jo, de Sergio Dalma, El Mundo.
0: El Mundo, de Sergio Dalma. La cançó d'un italià, del Jimmy Fontana,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, sí.
0: Que va fer una bona versió amb la seva veu, aquesta trencada, oi?
1: Sí.
0: Molt bé. Vale. El Mundo. Llavors, del Pac Cultural. Anem ràpid, que no, encara queden 4 minuts. El Pac Cultural.
1: La cançó era Penélope, no?
0: Sí, Penélope, correcte.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Perquè se m'oblida
0: enseguida, eh? Ja, home, però el Serrat aquí l'anomena bastantes vegades, eh?
1: Sí, tant.
0: A la Penélope. Doncs vinga, quin número tens? Tens el número 4.
1: 4? 4, sí.
0: El número 4, per lo que és lo del lliure de gluten, que el Bernat Segura ens ofereix un pack de 6 canelons i un pack amb 6 croquetes, d'acord?
1: Apa!
0: Llavors, a veure si, bueno, si et toca, ja ho saps, hauràs d'anar cap allà a buscar-ho, eh?
1: Vale.
0: I llavors, el pack cultural, que tenim el disc del Juan Pardo, tenim la pel·lícula L'últim emperador i tenim el llibre del Caballo de Troia número 5. Què és el que vols que et posi?
1: La música, quin és?
0: Juan Pardo, sí. És un disc,
1: la música, sí.
0: És un disc doble, eh? Vull dir que té moltes cançons.
1: Mare meva, i
0: ja. Doncs vinga, tens el número 3 pel disc, eh?
1: El 3. No era el 4?
0: No, no, no, el 3, el 3.
1: Oh, pensava que era el 4, jo. Bueno, és igual, tant és, hombre.
0: Sí, sí, sí.
1: No,
0: no, jo tinc aquí controlat i tinc el número 3 per tu. El 4 era lo de...
1: Lo de
0: cançons amb nom de noia.
1: Ara estava desorientada, jo.
0: Sí, era el 4, sí, perquè són 4 que han trucat, llavors l'altre són 2 del disc més un que ha demanat el DVD. Són 3, més tu series la 4, però del CD és el 3, eh?
1: Jo que estic una mica tonta.
0: Bueno, no passa res, Teresa. Vale?
1: Vale.
0: Doncs vinga, a veure si podem posar-te un trosset de la cançó que has demanat.
1: Gràcies.
0: I llavors ja pots plegar a les 12, eh? Ja pots anar amb volguis.
1: Sí,
0: que vagi bé, eh?
1: Si un repet i has de marxar, sí.
0: Molt bé, que vagi
1: vale.
0: Molt bé. Cuida't.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu,
0: adéu.
1: Adéu,
0: adéu. Bé, doncs encara podrem escoltar un trosset, com a mínim, de la cançó del Sergio Dalma, que fa la versió que fa de Il Mondo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora, també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se, per tant, per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb un 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe ha apartat de Rodalies a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I un incendi ha calcinat una casa ocupada de Pineda de Mar aquesta matinada i ha obligat també a desallotjar els ocupants de l'immoble i diversos veïns per precaució. Tot i el col·lapse parcial del sostre de la casa i els greus danys estructurals, no hi ha hagut ferits, ja que el matrimoni que residia ha pogut sortir a temps. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre l'edifici continua acordonat pel risc d'esfondrament. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i també els danys dels cultius doni resultats, però reclamen també una reunió

0: Informació local.
1: L'Ajuntament ja té preparada la 47a cursa popular de Sant Miquel, que es durà a terme el diumenge 20 de setembre en el marc de la Festa Major de Sant Miquel, i les inscripcions s'han obert ja aquest mes de juliol. Hi haurà 5 curses, la de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil, que té 1,5 quilòmetres, i la familiar d'un quilòmetre. Les sortides es faran a l'entorn de la plaça de la Llibertat, com és habitual, i tota la informació i també les inscripcions les trobareu al web cursasantmiquel.cat, o també podeu adreçar-vos a les oficines del Poliesportiu Municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. També està en marxa la celebració de les noces d'or. Un any més l'Ajuntament organitza aquesta celebració conjunta per les parelles que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes, i els convidarà a un dinar al restaurant Can Samarang el dia 24 d'octubre. Encara falta, però les inscripcions s'han obert també aquest estiu i s'obren. Teniu temps fins al 15 de setembre per apuntar-vos, i heu d'anar a l'oficina d'atenció ciutadana en cas de matrimoni, que feu aquest any el 50 aniversari. Heu de dur fotocòpia del llibre de família o certificat del casament, i en cas de 50 anys de convivència, un certificat de convivència, a més d'una fotografia de la parella. Fins al 15 de setembre teniu temps d'apuntar-vos-hi. També s'ha obert el termini per participar, per presentar les fotos per als Premis Clic de Fotografia. Fa 28 edicions que l'Ajuntament organitza aquest concurs i col·labora el SEM també. Hi ha diferents modalitats, les habituals, lliure, Molins de Rei i esports de muntanya i d'aventura, són els tres temes habituals a cada any, i també a cada edició hi ha una categoria extraordinària. Aquest any, esports de competició de Molins de Rei. Teniu temps encara fins al desembre per presentar les fotos, 3 com a màxim per categoria. Hi ha un premi de 500 euros per les guanyadores dels temes habituals, lliure, Molins de Rei i esports de muntanya i d'aventura, i un accèssit de 230 euros i un únic premi de 500 euros per la categoria específica d'esports de competició a la vila. Recordem també l'exposició Camins 1907-2026, que fa un repàs de la vinculació de Molins de Rei amb el ciclisme, en diferents imatges d'arxiu, documents, objectes, i també es fa un repàs de tres molinencs que han estat ciclistes professionals, com són Sandra Jordà, Marta Turà i Josep Tena. L'exposició es pot veure a la planta baixa del molí fins al 2 d'agost. Es pot visitar de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges de 11:45 a 2. Fins al dia 2 d'agost oberta aquesta exposició a la planta baixa del molí. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Roca del carrer Major 31.

0: Hèlsinki ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.sie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Vine a la festa. Ja estem a la segona hora, són les 12 i 11 minuts i seguirem, doncs, amb el programa i... Què fem, Eli? Comencem amb una cançoneta nostra, va. Un tema per escoltar quan anem a la platja, eh? És per anar amb el cotxe, conduint, relaxat, ja veuràs quina cançó. Es diu On the Beach, interpretat per Chris Rea.

L'Eli ens ha posat la musiqueta adequada, per aquestes frases que bueno, cada dia doncs en fem una o dues fulles, Va, ara en farem una i després a l'última hora en podem fer una altra. Vivim en un món completament corrupte, on cada govern, en només un grup d'empresaris que treballa per un grup d'empresaris més grans i que a cap d'ells els importa una merda la gent. Estem en una societat en la que ballar i fer pallassades davant del mòbil deixa més ingressos que estudiar. Això és algú que preocupa i fa por. Quan als Estats Units tens talent, et surt un patrocinador. Quan a Espanya tens talent, et surten tres envejosos. Hi ha dues coses que no m'agraden. Que em menteixin i que pensin que no em donaré compte. Sempre fan més soroll les llaunes buides que les plenes. El mateix passa amb els cervells. A una dona la poden coquetejar mil d'homes, però creu-me, si tu ets un home que estàs dins del seu cor, ningú et traurà d'allà, excepte si la decepciones. Seguirem, va. No sentis vergonya per utilitzar la mateixa roba, per no tenir un bon mòbil o per anar amb un cotxe vell. Vergonya és aparentar el que no ets o el que no tens. Pare, aquests són els homes de les escombraries? No, fill, aquests són els homes de la limpiesa. Els de les escombraries som nosaltres. Faré de la meva vida una matemàtica. Sumaré alegries, restaré dolor, dividiré les penes i multiplicaré l'amor. Una mare és una estrella fugaç que passa per la teva vida, només una vegada. Estima-la perquè quan la seva llum s'apagui, mai més tornaràs a veure-la. I va, l'última frase. Tota la vida ha de tindre un equilibri. Siguis amable, però no deixis que ningú abusi de tu. Confia, però no deixis que t'enganyin. Sé feliç i agraït, però mai deixis de millorar. I fins aquí les frases d'avui.

Van ser acompanyants de Cliff Richard, eh? Ara, en solitari, ens interpreten el seu gran èxit i mític tema Apache. Són The Shadows.

Semblava la intro d'un grup de rock psicodèlic, eh? Bé, és en Juan Pardo. Tenim el pack cultural, tenim el disc del Juan Pardo, disc doble dels seus èxits. La pel·lícula que tenim és L'últim emperador, que és una pel·lícula del Bernardo Bertolucci. És una esplèndida pel·lícula inspirada en la verdadera història de Puyi, L'últim emperador de Xina, qui va ser coronat als 3 anys d'edat. I el llibre és Caballo de Troia, número 5, del J.J. Benítez, eh? Una bona novel·la. Bé, doncs això és el pack cultural. Podeu trucar al 93-668-6161 per optar per una opció de les que us he dit, i també aprofitaria enviar per fer el joc aquest de cançons amb nom de dona. Posarem un tema que, evidentment, nombra amb una dona. Mira, el següent és una tal Sandra, que és una cantant alemanya, i que canta, doncs, un nom de dona, molt, l'anomena molt. O sigui que és molt fàcil, eh? Això, el premi és el llibre de gluten, el Bernat Segura, que està al carrer Carril número 29, ens ofereix un pack de 6 canelons i un pack amb 6 croquetes. Val? Doncs vinga, va, 93-668-6161.

Anem amb els acudits d'avui. Un doctor visita un pacient i li pregunta: des de quan creu que és un gos? Ja fa temps, des de quan era un cadell, doctor. Doctor, tinc tendències suïcides, què faig? Pagui'm per avançat. Doctor, necessito ajuda. Vaig tan estressat que perdo la paciència amb la gent. Aviam, què li passa exactament? Li acabo d'explicar, cap de suro. Quan sentis que tot s'ha acabat, que tot és fosc i la gent s'allunya de tu, surt del cine, que s'ha acabat la pel·lícula. Ahir estava fent de sopar i se'm va anar a acostar el meu fill i em va dir: pare, algun dia treballaré amb tu i t'ajudaré amb el menjar i les despeses de la casa. Se'm van omplir els ulls de llàgrimes, ja que té 38 anys el meu petitó. Pep, treu-te els calçotets, que avui toca fer... que avui toca fer l'amor? No, posar la rentadora. I fins aquí els acudits d'avui. Seguim amb música, Eli. A veure què tenim ara per aquí. Cyndi Lauper, la cantant i actriu i activista LGTBI estatunidenca, ens canta el tema Time After Time, una vegada i una altra.

quin temazo, aquest de Mamas and the Papas, California Dreaming. Va, ara anem amb la banda anomenada Totó, formada a Los Angeles, i que ens canten el tema Àfrica. Àfrica.

ara que ve la onada de calor, doncs vinga, anem a escoltar els Diablos, que sempre fan cançons a l'estiu, i clar, com que l'estiu fa calor, doncs una vegada van fer Acalorado.

Bé, estem escoltant una cançó que és de cançons amb nom de dona, eh? Suposo que heu escoltat el nom que dins de la cançó menciona. O sigui que ja podeu trucar, si l'heu escoltat, al 93-668-6161 pel tema, doncs, del concurs Cançons amb nom de dona. Ja sabeu que avui tenim el lliure de gluten, el Bernat Segura, del carrer Carril número 29, ens ofereix un pack de 6 canelons i un pack amb 6 croquetes. Vinga, animeu-vos i truqueu. També ja aprofitarem per veure, doncs, quina cançó voleu escoltar de les vostres preferides. I també, doncs, tenim el pack cultural, que ja sabeu que tenim Juan Pardo, un doble disc dels èxits de Juan Pardo. Tenim la pel·lícula L'últim emperador, que és d'una pel·lícula del Bernardo Bertolucci, i tenim el llibre Caballo de Troia número 5, d'acord? Doncs vinga, podeu trucar al 93-668-6161.

I ara anem amb una balada que ens fa el cantant irlandès Chris de Burgh, que ens fa doncs, aquesta balada anomenada The Lady in Red, la dama de vermell.

felicità. Bé, ja acabem doncs la segona hora del programa d'avui amb els italians Albano i Romina Power. Ens canten un tema molt bonic com és la felicitat. Que tots la logreu.

Bé, doncs acabem aquesta segona hora del programa Vine a la Festa. I ens n'anem a fer això un traguillo d'aigua, caminar una mica, i esperem doncs trobar-nos d'aquí 5 minutets amb la tercera hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Tribunal Suprem aplica la llei d'amnistia als exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Tots quatre havien estat condemnats per desobediència per permetre les votacions relacionades amb l'1 d'octubre, però ara el Suprem extingeix, per tant, la seva responsabilitat penal després de l'aval de la norma per part del Tribunal Constitucional i també del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint el criteri de tensió del mercat de l'habitatge. Alhora han exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I també el govern ha aprovat un nou complement retributiu per al personal docent que començarà amb 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 de cara al 2029, tal com es va pactar al maig amb els sindicats. A més, també ha ampliat el complement per a especialitats amb dificultats per cobrir vacants i ha acordat que les dinamitzadores d'educació inclusiva passin a ser considerades tècniques docents. I Catalunya ha tancat aquest segon trimestre del 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Albert Ferrer, responsable d'Economia i Treball de Comissions Obreres de Catalunya, valorava positivament aquestes dades.
2: Aquest trimestre marca un nivell històric de persones ocupades mai assolit anteriorment i estem ja a tocar dels 4 milions de persones ocupades, xifra molt similar que vam veure recentment amb les dades d'afiliació a la Seguretat Social.
1: En el conjunt de l'estat espanyol, la taxa d'atur s'ha reduït 0,96 punts fins al 9,87%. I els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'una agressió amb arma blanca que ahir a la tarda va deixar un home ferit a la plaça de la Pedrera de Tarragona, a la part baixa. La víctima va ser traslladada a un centre hospitalari pel SEM, mentre que l'agressor va poder fugir abans de l'arribada dels agents. La investigació a hores d'ara continua oberta. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar ferit i va ser també traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal també ha obert una investigació per tal d'esclarir les causes d'aquest succés. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

estiu. Aquest divendres, de moment, a les 9, al Parc Pont de la Cadena, concert. Recordem també els espais que són refugi climàtic, espais amb temperatures confortables durant els períodes de més calor d'aquest estiu. Són equipaments municipals que obren en la seva majoria de dilluns a divendres, com la sala d'actes de Can Ametller, l'oficina d'atenció ciutadana i la biblioteca, que obren de dilluns a divendres al matí. Per altra banda, també tenim el Casal d'Avis 1 de maig, que obre de dilluns a divendres, però en horari de matí i de tarda. I l'únic espai que obre de dilluns a diumenges, matí i tarda, és l'aula d'estudi del Molí Jove. Refugis climàtics, trobareu tota la informació a molinsdeRei.cat/refugisclimàtics. Altres informacions de servei, doncs, durant aquest mes d'agost, el Mercat Municipal tindrà horaris especials. Obriran al matí de dilluns a dissabtes. Els horaris són els dilluns de 8 a 1, dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 del matí a 2 del migdia, i el divendres també obren a les 7, però tanquen una mica més tard, a les 3 de la tarda. El mateix passa amb els Encants, que fins al 28 d'agost també tenen horari especial d'estiu. Els Encants el divendres, que comença a funcionar a les 8 del matí, i tanquen, pleguen a 2:15 del migdia. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és La Roca, que està al carrer Major 31.

0: ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
4: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
3: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
4: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
3: Això sí que és un bon invent.
5: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
3: Ara entenc per què no pares mai per casa.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
7: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
6: Un kit d'emergències?
7: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

a punt, a costat, escalfant-lo una miqueta, a veure com anirà. És una pena que no truqueu, perquè la cançó que canta la Sandra ho ha dit clarament, que el nom 3 o 5 vegades o 6, no ho sé. Animeu-vos, va, i truqueu al 93-668-6161. Ens dieu pel concurs cançons amb nom de dona, com es diu aquesta dona que cantava la Sandra, i després demaneu la vostra cançó i teniu el pack cultural, que ja sabeu, disco de Juan Pardo, Último Emperador, pel·lícula, Caballo de Troya número 5, del Benítez... Bueno, teniu moltes coses, o sigui que animeu-vos a trucar, va. I mentre, Eli, anirem la nostra música, la nostra llista, diguem-ho així, amb el grup belga Vaya con Dios, amb la fantàstica veu de Danny Klein, que ens canta el tema What's a Woman, que seria Què és una dona?

Escoltant aquesta guitarra ja sabem que és dels donostiarres d'un candú. Ens interpreten un dels seus primers èxits com En algun lugar.

0: Tenim trucada, hola.
1: Hola, què tal?
0: Hola, què tal? Em sona aquesta veu, eh? Què tal? Què dius?
1: Bueno, mira, ja li he demanat a l'Eli la cançó que volia.
0: Ah, sí? Vinga. Sí, i la cançó, sí. Digue-m'ho a mi, també.
1: Home, doncs pues, la del Sergio Dalma, de Em dones força, de, amb la d'allò, amb l'Escolania de Montserrat.
0: Molt bé, com t'agrada el Sergio Dalma i com t'agrada l'Escolania de Montserrat, eh?
1: És que aquesta cançó em té, bueno...
0: Jo no fa molt he vist l'Escolania cantar el Virolai amb tu, Geni? Sí. I després vam veure el Sergio Dalma, també, el vam veure Esparreguera, també, amb tu, eh? Hòstia, sempre amb tu, eh?
1: Sempre, sempre.
0: I tota la vida, i que duri...
1: 48 anys, eh? 48 anys. Més bueno. Els de festejar, imagina't.
0: Doncs que duri encara, eh, tu?
1: I tant,
0: estic molt bé al costat teu. Bueno, va, ja ho hem dit per la ràdio, per antena, vull dir, ja ho sap tothom, sí. Doncs vinga, va.
1: Ja ho sap tothom. Bueno,
0: molt
1: doncs
0: bé.
1: Vinga, que vagi bé el dia.
0: Molt bé, sí,
1: l'altre... Ja queda poquet.
0: Escolta, fem el joc aquest, simplement, per veure si adivina. Fem el joc aquest de cançons amb nom de dona.
1: Sí.
0: A veure si saps quin...
1: Home, la que tocava ara ho sé, eh? Si vols t'ho dic.
0: No, home, quina? La que està cantant ara? A veure, digue-ho, és la Sandra i el nom és...
1: Maria Magdalena.
0: Ah. L'has escoltat a casa més d'una vegada, oi?
1: Home, i tant.
0: I a més...
1: Me'n recordo molt d'aquesta.
0: Sí.
1: Però, bueno, que també hi he anat sentint i
0: és molt,
1: Maria Magdalena.
0: És molt xula,
1: està claríssim.
0: És molt xula. Bueno, tindries el número 5. No, espera't, aviam. Sí, el número 5 tindries.
1: El número 5? Oh, mira, és el meu, eh? Tu saps que és el dia que vaig néixer, el dia 5.
0: Pues sí. Hòstia, avui ho estàs explicant tot, eh? Ves en compte.
1: Però no he dit l'any, eh?
0: Això sí. Molt bé, carinyo, doncs ens veiem d'aquí una estona. Vale? Fins ara. Adéu.

I ara anem amb la cançó que ens ha demanat la Jenny, que és d'en Sergio Dalma, Em dones força, que canta també l'Escolania de Montserrat. Cançó Temazo.

0: Hola.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, què tal? Com està?
1: Ja bé, i vos, què tal?
0: Bé, mira, aquí, a la tercera hora ja.
1: A la tercera hora?
0: Sí, això és més llarg, això és més llarg que un partit del Barça, tio.
1: Clar, que treballa almenys...
0: Ja he treballat prou, eh? I tu ho saps.
1: Sí, això també és veritat. Això també és veritat.
2: Molt bé.
0: Oi, goita, qui hi ha aquí? Què? On, eh? Què tal?
2: Molt bé.
0: Què fas? Ja t'has banyat o no?
2: No.
0: Bueno, però a la tarda no.
2: Sí.
0: A la tarda sí, eh? Sí. Tu ets de banys de tarda, és la una, oi?
1: Sí, sí, sí. Bueno, estic veient que és un programa molt familiar, no?
0: Sí, de moment sí, aquesta tercera hora. Ja veus, eh? Falta el Sergi, ara. Molt bé.
1: Bueno, pues res.
0: Bueno, també he trucat el Carles Picó, eh?
1: Ah, molt bé.
0: Parlant,
1: mira,
0: de,
1: sí que és familiar.
0: Parlant de família, oi?
1: Sí, sí,
0: què vols escoltar, Ferran?
1: Mira, t'ho dirà la Ona.
2: Generator.
0: Generator?
1: Sí.
0: Això que és el nom del grup?
1: No, és el nom de la cançó.
0: El nom de la cançó i el grup?
1: Quin és el grup, Ona?
2: Bad Religion.
0: Bad Religion, molt bé, Ona. Estàs a la onda del heavy metal, eh? Amb un pare així tan metalero és normal, eh?
1: És que passa que estàvem escoltant la cançó que ha demanat la iaia i hem dit, anem a animar una mica això.
0: A canviar,
1: perquè...
0: a canviar, no? Molt bé, molt bé.
1: Vale.
0: Bueno, però hem de dir que la Ona, amb l'edat que té, ja va anar, com es diu, aquells concerts que fan aquí a Barcelona?
2: El Rockfest.
0: Rockfest, molt bé, Ona. Molt bé. I tu vas passar bé o què?
2: Sí.
0: Sí? Bueno, doncs l'any que ve més, eh?
1: L'any que ve més. Escolta, dic, jo no puc optar jo a lo dels canelons o què? Perquè...
0: Sí, no ho sé, aviam, sí, home, sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Jo t'he escoltat quan has posat la cançó, però en aquell moment no hi estava amb la nena i dic, ara no trucaré per dir lo de la Maria Magdalena, però també he vist que la mestressa ho ha dit ara abans i dic, ara ja no sé...
0: Uh-huh.
1: Ah, sí, sí, això vas donant números, no? Doncs pues sí, Maria Magdalena.
0: Sí. Doncs va, Maria Magdalena, no, ara te'n farem endevinar una altra.
1: Ah, me'n faràs endevinar una altra?
0: Home, clar, evidentment. Mira, Eli, posa'm, perquè esclar, n'hi ha que són del Nino Bravo, tot això. Posa aquesta, la 14, a veure si endivina...
1: No va dir, però que la sàpiga, ara no em feia estar.
0: No ho sé, noi, ara ho veurem, com estàs.

0: Bueno, pues Pilar, no?
1: Ah, ho tenim clar, vale.
0: Mira, però espera't perquè... I el nom del grup, això era...
1: T'ho dic, Ferran?
0: Espera't, deixa'm pensar.
1: No, sí, és que... Et donaré una pista, són de Manresa.
0: Ah, hòstia, els gossos.
1: Ah, gossos, clar.
0: No, és que hi havia un grup, com es deien? Hi havia un grup que eren, crec, de Mallorca, o així, ocults, em sembla que es deien,
1: sí,
0: que també tenien una cançó que es deia Algo de Pilar, saps?
1: Ja.
0: Però clar, no té res a veure.
1: No, vale. Aquestes són els gossos, bueno, canten aquest tema que es diu Pilar, sí.
0: Vale, pues no em sonava. O sigui, sí que em sonava la cançó, però no ni atribuïa gossos ni el nom de Pilar.
1: Vale. Molt bé, pues vale. Bueno. Tens el número 6, eh?
0: Número 6, dona, que ara després que em facin el sorteig...
1: A veure, la Eli està aquí preparada amb els seus daus i d'aquí una estoneta, d'aquí un quart d'hora o així, doncs ja farem el sorteig.
0: Nosaltres ara anem a fer el dinar i us seguim escoltant.
1: Molt bé.
0: I escoltarem la cançó de Bad Religion. Vale?
1: Des de Terrassa, eh? Molt bé.
0: Des de Terrassa.
1: Doncs vinga, ara et posarem el tema, us posarem el tema de Bad Religion... I després, bueno, que ho facin el sorteig, esteu alerta, eh?
0: Perfecte.
1: Ja et dic, jo me'n rento les mans, la mà innocent és la Eli, vale?
0: Molt bé, ja parlarem amb la Eli.
1: Molt bé, guapos, que vagi molt bé. Ona, un petonet, Ona. Sí. Mua, molt bé, maca.
0: Apa, fins després.
1: L'avi t'estima molt.
0: Nosaltres també.

0: Hola, Nuri, què tal?
1: Hola, Ferran, bé.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Estupendo. Doncs me n'alegro d'escoltar-te, eh? Quina cançó vols escoltar?
1: Mira, aquesta de la BB.
0: BB?
1: BB.
0: Sí.
1: Que diu Malo.
0: Ah, Malo.
1: Sí, vale. Perquè la vaig demanar a la Judit,
0: sí.
1: Però després em vaig posar a mirar les sèries.
0: Sí.
1: Que fan a la U, que m'agraden molt,
0: uh-huh.
1: I no la vaig escoltar, i ara m'agradaria escoltar-la.
0: Vale, doncs Bebe i la cançó Malo, eh? Ja ho tinc, sí, apuntat. Llavors, una cosa, el Pac Cultural tenim avui un llibre, que és El Caballo de Troya, número 5. Sí. Tenim la pel·lícula...
1: De què va?
0: Bueno, és ciència-ficció. Després hi ha la pel·lícula L'últim emperador, que és del Bernardo Bertolucci, i la música tenim un disc doble del Juan Pardo.
1: Pues el Juan Pardo.
0: Sí, la música també? Doncs vinga.
1: Sí.
0: Aquí tens el número 4, eh?
1: Val, d'acord.
0: I llavors una cosa, fem un concurs aquest any que es diu Cançons amb nom de dona, i et posarem la cançó i ell, el Nino Bravo, que és el que canta el tema, diu el nom d'una noia i tu m'has de dir el nom d'aquesta noia que diu ell, que menta diverses...
1: Ara t'ho vaig a dir.
0: Sí, ara tu escoltes la cançó que et posarà, sí, la Eli, i llavors tu em dius, sí, pues diu tal nom de noia i ja està. Llavors entraràs en un altre sorteig que avui tenim el lliure de gluten, el Bernat Segura del carrer Carril 29, ens ofereix un pack de 6 canelons i un pack de 6 croquetes. Si et toca, ja ho saps. Val? Ara,
1: de
0: Eli,
1: carn,
0: posa-li... Espera, digues.
1: De carn.
0: Sí, sí, sí. Escolta'm, val. Eli, li poses a veure quin nom diu aquí.
1: Val.
0: Espera, escolta, i li dius, eh?
2: Hace tiempo que sueño...
1: Noelia.
0: Hombre... Que bé, abans que surti que ho digui ja la saps, la cançó, eh? És molt maca, eh?
1: Sí, és que m'agrada el Nino Bravo.
0: Molt bé, doncs mira, la Noelia. La Noelia, sí. I tens pel... A veure, espera, que et donaré. El número... Espera un moment, que ho tinc aquí. El número 7.
1: El 4 m'has dit.
0: Eh?
1: El 4 m'has dit.
0: El 4 pel disc, eh? Però aquí,
1: sí,
0: aquí tens el número 7.
1: Vale.
0: Per el sorteig aquest. I ara ho farem, eh? D'aquí 10 minutets o així ja el farem, vale?
1: Ah, vale. Ja m'ho diràs, Ferran.
0: Sí, sí, ja t'ho diré. No pateixis. Vinga,
1: vale.
0: Una abraçada ben forta. Cuida't.
1: Vale, gràcies, Ferran, igualment.
0: Adéu, que vagi bé, adéu.
1: Adéu, records a l'Eli.
0: Val, a la teva part.
1: Vale.
0: Adéu, adéu.

0: Bé, tenim trucada, hola.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què tal?
1: Bé.
0: Qui ets, la Teresa?
1: Sí.
0: Teresa Blaia, oi?
1: Sí.
0: Molt bé. Cançó que vols escoltar, Teresa?
1: Això de Miguel Ríos, Himno de l'Alegria.
0: Molt bé, Miguel Ríos, Himno de l'Alegria. Val. Llavors, el pack cultural, no sé si has escoltat el que tenim, hi tenim un llibre, El Caballo de Troia, número 5, sí. L'Últim Emperador, la pel·lícula, i el disc Juan Pardo.
1: El disc de Juan Pardo.
0: El disc de Juan Pardo. Vale. En aquest cas, a veure, tens aquí el número 5 pel disc, eh?
1: Sí.
0: Val? Això per una banda. I després... has d'endevinar quin nom diu... Fem un concurs que es diu Cançons amb nom de dona.
1: Ah, i ara, adivino.
0: Sí, exacte, ara te la posaran i a veure si l'endevines, que suposo que sí, perquè és molt fàcil, perquè ho anomenen diverses vegades. Llavors aquí tenim... entraràs en el sorteig de Lliure de Gluten, al Bernat Segura del carrer Carril 29, ens ofereix un pack de 6 canelons i un pack amb 6 croquetes.
1: Oh,
0: o sigui, que si
1: et
0: toqués, doncs mira, cap allà, cap al carrer Carril, tu.
1: Sí.
0: Vale? Va, llavors, a veure, Eli, posa-li...

0: Molt bé, Soledad, eh? I canta l'Emilio José.
1: Emilio José.
0: Exacte, un senyor ja fa anys que cantava aquesta cançó, eh?
1: Sí.
0: Doncs molt bé. A veure, Teresa, doncs... ja tens el número, ara et donaré el número pel sorteig aquest del llibre de gluten, dels canelons i les croquetes. I a veure, tens aquí el número 7. No, perdó, el número 8. El 7 és de la Núria. Tu tens el número 8, vale? Número 8, que ara farem el sorteig ja, perquè s'està acabant el temps.
1: Sí.
0: Ara farem els sortejos amb l'Eli i vinga, doncs a veure qui té sort, eh?
1: D'acord.
0: Doncs vinga, ara també et posarem la cançó que has demanat, eh?
1: Sí.
0: Anem a per ello, Eli.
1: Vale,
0: gràcies, adéu. Teresa, adéu.

Molt bé, doncs ara l'última petició que ens han fet, que és la Teresa Blaia, ens ha demanat l'himno a l'alegria del Miguel Ríos.

0: Bé, hem arribat a l'hora, doncs, del sorteig, eh? Tenim la Eli ja, amb el seu dau preparada, allà.
1: Bona
0: Com
1: tarda.
0: Estàs, Eli?
1: Bueno, jo crec que pitjor de la veu, però contenta.
0: Bueno, jo et veig igual que ahir, eh?
1: Sí, una mica millor.
0: Doncs vinga, Eli, anem primer per el sorteig de... Bueno, el llibre torna cap a casa, perquè ningú ha volgut el llibre, doncs cap a casa. Tenim el DVD, que és pel Manolo López, que, bueno, també ha optat ell pel DVD, com que només ha sigut ell, doncs aquí, Manolo, el tindràs a l'estanteria, de la ràdio. I anem pel CD, hi ha la Nati Campos amb el número 1, el Carles Picó amb el número 2, la Teresa Márquez amb el número 3, la Núria Vilà amb el 4 i la Teresa Blaia amb el 5. Anem a veure, Eli, com està això.
1: Som-hi. El 5.
0: El 5, doncs mira, per la Teresa Blaia.
1: Molt bé.
0: S'emporta el CD. L'última que ha trucat, veus?
1: Veus?
0: El que són les coses. A vegades és la primera, això no em pots fer cas. És el dau.
1: Sí.
0: I la teva
1: que
0: mà.
1: Que cau.
0: I la teva mà.
1: I la meva mà.
0: Important, eh? Doncs vinga, Teresa, Blaia, tindràs aquí a la santeria de Ràdio Molins el CD del Juan Pardo, val? I ara anem per el concurs... Que ens espera el lliure de gluten, el Bernat Segura, carril 29, un pack de 6 canelons i un pack amb 6 croquetes. Anem a veure qui s'ho emporta.
1: Alú.
0: Alú, doncs mira, la Nati Campos.
1: Toma ja.
0: Nati, ja saps, cap al carrer Carril, número 29. Lliure de gluten, el Bernat esperarà allà amb el seu pack de 6 canelons i el pack amb 6 croquetes. Enhorabona a tots els premiats.

acabarem amb Blondie. És el nom d'una de les bandes més exitoses i originals dels 70. Part de l'anomenada Nova Onada i precedent estètic i musical del pop dels 80. Ens interpreten Heart of Glass, Cor de Vidre.

Bé, doncs això ja s'està acabant, fins demà, seguirem amb més música, més sortejos i més cachondeo amb els acudits, etc, etc. Bé, us volia dir una cosa, que per venir a recollir els premis i sobretot els vales, avui i demà es pot venir, evidentment els matins i a les tardes de 5 a 9. Llavors dijous dijous i divendres a les tardes estarà tancat, només es pot venir al matí, d'acord? Queda clar? I llavors el mes d'agost tancat totalment i a partir de l'1 de setembre tornem-hi. Si alguna cosa queda penjada, doncs la veniu a recollir al setembre, d'acord? Vinga, doncs quedem així, fins demà amb més música i més vin a la festa.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
0: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22 municipis, com ara Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'hi incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
2: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
0: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
3: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
0: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
0: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
4: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi.
0: Està en cursa contra rellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
3: La baixada de les temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
0: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor, que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí, en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de Passo Catamboli, i també compta perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
0: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna.

0: ens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
1: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
0: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
0: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros, només dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. Ràdio Rubí, David García.
4: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de l'empresa municipal d'habitatge, explica que els lloguers de la ciutat vallesana no han deixat de pujar des que el Tribunal Constitucional va anul·lar la regulació catalana que es va aplicar el 2021.
5: L'únic any que s'ha aplicat l'any sencer és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica.
4: Rubí té un preu mitjà del lloguer més car que el de Reus, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, per exemple. És, de fet, molt similar al que s'està pagant a Sant Boi de Llobregat, Platja d'Aro o a la ciutat veïna de Castellbisbal.
0: Gràcies, David, i seguim amb tu, Mont, perquè Salvador Illa, ho dèiem en titular, s'haurà de comparèixer per explicar el desgavell de les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament d'avui ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la Cambra Catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
1: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
6: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
1: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
7: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
1: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
0: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha

0: aplicat l'amnistia.
1: Ahir el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
2: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i un quart de 3. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
0: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
1: Més detalls en la següent crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la Seguretat Social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
4: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
3: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
1: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades perdonades d'incendis, i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
0: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
4: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos, porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
0: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
1: I mentrestant, a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
5: Fins ara han recaptat 19.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis, sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
6: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda, i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment doncs poder-los acabar d'equipar, perquè tenim els vehicles però ens faltaven els armaris on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé, i després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
5: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen desenvolupant al territori.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Crònica econòmica, 2:15. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%, unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
7: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
8: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
7: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
9: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
10: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
7: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
1: I en punt un quart de tres, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
0: Salvador Illa ha explicat que el coll d'ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona i ha augurat que si acaba sent així no serà ràpid.
11: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrenyes llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès i jo crec que no s'ha immediat. Tampoc nosaltres movem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no movem decisions ràpides, movem decisions estudiades, ben fonamentades.
0: Aquesta tarda Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
1: Ja avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
0: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
12: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
0: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
1: I la línia 1 del metro de Barcelona, iniciada aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
0: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
1: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
0: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals des d'on exercia d'interlocutor amb administracions i mitjans de comunicació. Des de llavors s'ocupa de noves funcions en els serveis comercials de l'operadora ferroviària.
1: Tots a minuts, i arribem a 2:15, col·lectius i institucions mostren unitat en contra del plàter. A les Terres de l'Ebre, alcaldes, entitats i sectors econòmics s'han reclamat un reequilibri territorial en la implantació d'energies renovables i recorden que les comarques ebrenques ja són productores d'energia. Canal T, Blanca Carol.
13: Els agents que s'han reunit avui a Miravet han defensat que les Terres de l'Ebre ja han complert la seva part de solidaritat energètica. Per això han demanat una moratòria del pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
14: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics al nostre territori. No es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
13: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
1: I el sindicat agrari Char també exposa el seu rebuig al pla, creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
15: Cisco Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
16: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que mos fan, la gent pues, se'hi tira que no.
15: Esquerda ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
1: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003, i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
0: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
1: Moment per la cultura. I avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
0: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
1: Besada i Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
17: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Anna Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Ignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
18: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
17: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
1: I l'orquestra del Festival de Beirut aterra a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista del pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
0: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
19: Que ningú. Els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
0: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: 7 minuts i arribem a 2:45. Moment pels esports. Ens porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
20: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols. I és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
21: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
3: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
20: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació, on avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, la Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada de pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau D'Arbre, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
22: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estatge, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
20: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ja el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
23: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
20: I al Palau de l'Hockey Lliga Femenina anuncia l'arribada de David Alonso a la seva banqueta. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà.
24: Molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença, doncs, és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club. I res, moltes ganes de començar a treballar, de que arribi la pretemporada i d'arrencar amb força.
20: I lamentem que el balonmano granollers lamentava ahir la pèrdua de Miquel Prat Palaus, llegenda del club i capità de la Recopa d'Europa que el conjunt ballesà va aixecar el 1976.
1: Doncs gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
25: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
28: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
29: El diccionari Termcat.
30: 40 anys, 40 paraules.
31: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
32: Maria Navas.
33: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TERMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TERMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
30: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TERMCAT.
25: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22, com Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Panec és la consellera d'Habitatge.
4: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensió. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
1: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA, Maite Polo.
0: La mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
1: Amnistiat els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
0: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Coromines i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
1: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
0: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida de la gent.
5: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio.
1: Cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova, la quarta onada de calor.
0: La baixada de temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament, però a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
1: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la millor xifra per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
0: Segons l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
1: Cultura engega el Festival de Música de Cambrils.
0: Nova edició del certamen, que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
1: Esports, Jordi Cervantes, Cristina Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
20: El davanter uruguaià signa la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
1: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de 2:45.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. Montcarvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
4: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
7: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
1: Les reaccions ja han arribat. El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer.
0: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
1: I seguim amb tu, món, perquè Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
7: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
8: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
7: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
9: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
7: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
1: Per cert, que el Tribunal Suprem, us ho dèiem en titular, s'ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 i el Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
0: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada o no constitucional. Doncs bé, després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
1: Un Suprem que ahir ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I ho acabem de saber fa uns minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera previst per demà a Madrid i que havia de debatre el nou model de finançament ha quedat suspès.
0: Ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atenent la petició dels presidents de comunitat del Partit Popular. Fa una estona, preguntada sobre aquesta possibilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'oposava a l'ajornament.
4: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
0: La reunió sobre el finançament se celebrarà el 4 de setembre.
2: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura a només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
0: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments i quedarà descartada a Barcelona, que optava a acollir-la.
3: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
5: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
3: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
1: Gràcies, Marc Pijuan. Una compareixença on Sánchez, per cert, ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades amb l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
0: Abans, però, el president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
5: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
0: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor.
1: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. És un dels titulars destacats de la jornada. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%. Unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
10: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
11: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
10: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
12: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
13: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
10: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
1: I encara en clau econòmica, avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona a Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
0: Els primers edificis en terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de Montjuïc des de principis del segle XX.
14: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992 i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
0: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
1: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5 el servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
0: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria estar en una peça de revestiment del túnel que ara s'investiga si es va incendiar i va caure o bé va ser al revés.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: En punt, 3:15 de la tarda, Badalona i Sant Adrià de Besòs han detallat la candidatura conjunta a la nova edició del Pla de Barris de la Generalitat. Sota el nom Recosim Fronteres, Teixint Comunitat, el programa preveu 27 intervencions entre el 2027 i el 2031 amb un pressupost global de 25 milions d'euros pendent de resolució per part del govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
15: La candidatura conjunta al Pla de Barris se centra en els barris limítrofs dels dos municipis, especialment a la banda sud de Badalona, com ara Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Mori i Sant Antoni de Llefià, així com els seus equivalents a Sant Adrià, com Sant Joan Baptista. En total, l'àmbit d'actuació engloba una zona de més de 33.000 veïns que, tot i ser de dues ciutats diferents, comparteixen serveis, mobilitat i problemàtiques socials. Entre les actuacions més destacades hi ha la reconversió de l'antiga caserna de bombers de Sant Roc en un equipament comunitari orientat a la capacitació sociolaboral. El pla incorpora igualment un ampli paquet d'accions socials, amb una inversió destacada per reforçar la cohesió comunitària i reduir desigualtats en una de les zones amb rendes més baixes de l'àrea metropolitana. S'inclouen serveis d'atenció a persones vulnerables, programes educatius i de convivència, suport a comunitats de veïns, promoció de l'ocupació i iniciatives de salut i benestar juvenil.
1: I Junts per Girona condiciona el seu suport al nou cartipàs de l'Ajuntament al fet que es mantingui la reforma del padró i no s'acabi limitant l'obertura de botigues de bicicletes. Girona FM, Pau Villafañe.
16: La portaveu del partit, Gemma Geis, ha explicat que no volen posar entrebancs al funcionament de l'Ajuntament, però demana que no hi hagi cap pas enrere en la reforma del padró i que es descarti una moratòria específica per les botigues de bicicletes. Geis ha explicat que no es tracta de dir a l'alcalde com organitzar el govern, sinó de preservar les polítiques impulsades per Junts.
17: No volem bloquejar el cartipàs i estem disposats doncs, a facilitar-lo, però també tenim l'obligació de preservar la feina que hem impulsat durant aquests 3 anys i les decisions que han estat bones.
16: Geis ha lamentat que la proposta de limitar les botigues de bicicletes hagi ressorgit just després de la sortida de Junts del govern, mentre queden pendents altres regulacions comercials. Pel que fa al padró, la portaveu ha estat taxativa. Mantenir els criteris actuals de control és per Junts una línia vermella.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc ahir a la nit, quan els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública.
0: En arribar, els agents van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home per la seva presumpta relació.
1: Més detalls mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
18: Els fets van passar al voltant de les 11 d'aquesta passada nit a la confluència dels carrers de les Bòbiles amb Pedraforca. Els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i també dotacions dels serveis d'emergències mèdiques. En arribar al lloc, els agents, però, van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència per arma blanca d'aquest home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir també un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb aquests fets que us expliquem. En el marc de l'incident, un altre home també va ser ferit i traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i el detingut passarà a disposició judicial quan finalitzin les diligències policials.
1: I ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarasau, ha mort als 95 anys.
0: L'històric banquer nascut a Barcelona el 1931 va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer. Vilarasau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
1: 11 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
19: Te llevo siempre en mi maleta, que a veces es ligera, a veces es...
1: I per la nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils s'arrenca aquest dimarts.
19: No se borra l'etiqueta.
0: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
1: Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
21: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
22: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó, autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel...
21: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
1: I més coses, perquè aquest matí s'ha presentat la programació del festival TNT d'Arts Vives i Nous Formats, que arriba a la seva 19a edició. En aquesta edició s'estrenen 5 espectacles dels artistes residents de la temporada. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre a Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
23: La principal novetat d'enguany és que el certamen vol obrir-se encara més a la ciutat i que tothom se'l faci seu. Per això oferirà 6 espectacles gratuïts en diversos punts. Són Teatro Aleatorio de la Chachi, KMS of Resistance de Mehdi Lacan, La Via Làctea de Maria Vera i La Luz del Lobo no Pesa de Pere Jou i Aurora Bausà. I per tots els públics, Oxímoron de Checho Tamayo i Granotes al cel, Aigua a la terra de Banda Esfèrica. Tot anirà lligat amb tallers i activitats participatives als barris. Marion Batriu és la directora del Festival TNT.
24: Seguint aquesta voluntat de fer el TNT més visible a la ciutat, aquest any hem creat una nova etiqueta que es diu TNT a les places, i que d'alguna manera, doncs, sota aquest paraigües, volem posar en valor aquest recorregut que es pot fer pel festival si només anem, doncs, a les propostes públiques, en espai públic i gratuïtes.
23: En total, 18 propostes, 6 d'elles gratuïtes. L'abonament per a 5 espectacles costa 50 euros i per a 8, 65.
1: I en situar a Vilassar de Dalt tornarà a convertir-se aquesta tardor en el punt de trobada dels amants de la fotografia analògica amb una nova edició del festival Revela't. Premi a Mèdia, Manel Ferrer.
25: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, reunirà exposicions, visites guiades, conferències, un màrquet fotogràfic i activitats familiars. Amb el lema Maneres d'escapar, el festival proposa una reflexió sobre les diferents formes d'evasió a través d'una vintena de projectes fotogràfics. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, també estrenarà la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Keasler i Àlex Llobet. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival durant l'edició d'enguany. Les entrades ja estan a la venda amb preu reduït fins al 31 d'agost.
1: I l'orquestra del Festival de Bayreuth aterrarà a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
0: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
2: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
1: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
4: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
16: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona a l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
6: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
16: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
4: A segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27 amb els primers entrenaments de la pretemporada. Marc Casulleres, Canal Terrassa.
7: El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa. Aquest dilluns l'estadi olímpic ha acollit el primer entrenament de la pretemporada amb Oriol Alsina al capdavant. El tècnic d'Arenys agafa aquest cop l'equip des de l'inici, no pas des de la jornada 9, com va passar l'any passat quan va arribar substituint Víctor Bravo. El Terrassa compta amb 12 incorporacions, entre les que destaquen els ex-Sant Andreu, Max Marcet i Marcos Méndez, i jugadors que l'any passat jugaven a primera federació, com Sergio Moreno, Gabri i Ekeitz Molina.
8: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any no el teníem, esperem que les regions ens respectin i que els jugadors competeixin una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
7: El Terrassa jugarà 7 amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la primera jornada contra el Castelló B. El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa.
4: El general i Palau anuncia l'arribada de David Alonso a la banqueta de l'equip de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà durant un tram del curs passat. Alonso explica com vol que sigui el seu equip per aquest curs.
9: Els objectius com a entrenador, els que em marco són una miqueta, doncs, marcar la meva línia de joc, tenir un joc ofensiu, anar-hi, també doncs, fer un equip compacte tant en defensa com en atac, i que tinguem un joc molt, molt coral de tot l'equip, que participin totes i que tothom senti molt integrat amb l'equip.
4: Un Palau que ahir Jordi es feia amb Xana Puigdevall, la jove portera que acaba de ser proclamada campiona d'Europa Sub-17.
1: Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
20: La xarxa de comunicació local.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet avui balanç al curs polític i en la seva valoració ha tornat a posar la mirada en els nombrosos focs que cremen el país. A la seva compareixença, Sánchez ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades per l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi. 211 zones han estat declarades com afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals es troben a Catalunya. Així ho ha explicat Sánchez, que ha concretat que la majoria d'aquests episodis són conseqüència d'incendis forestals produïts entre el 31 de març i el 27 de juliol de 2026. La declaració de zones afectades inclou els darrers incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo, que van motivar la declaració d'emergència d'interès nacional. La declaració posa en marxa un sistema d'ajuts a les zones afectades, que s'ampliarà en funció dels danys. Sánchez també ha aprofitat per denunciar els que fomenten el negacionisme climàtic.
2: És evident que la emergència climàtica mata, que el negacionisme desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
1: El president del govern ha assegurat també que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que caldrà continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor. I no ens movem gaire de tema, ja que el conseller delegat de Transport Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha explicat avui que el fum que va entrar als vagons del metro aquest dilluns en l'incendi entre les estacions del Clot i de Glòries va ser perquè diversos usuaris van activar el tirador d'emergència, cosa que s'entén en plena situació de nervis. Flores ha detallat que el maquinista va poder observar diverses portes obertes quan, seguint el protocol, va intentar canviar de cabina per recular i poder fer l'evacuació del passatge al Clot. També ha assenyalat que el revestiment que es va incendiar és l'únic d'aquest tipus que hi ha a la xarxa del subsol i que es va col·locar per les obres que es van dur a terme en l'àmbit de les Glòries. Flores ha afirmat que està en marxa una investigació i ha recalcat que el metro és absolutament segur. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dimarts que el banquer Josep Vilarasau és una figura clau per entendre la transformació econòmica de la Catalunya contemporània. En un missatge de condol per la recent mort de l'economista i financer, Illa ha dit que el lideratge de Vilarasau va contribuir a fer de la Caixa un referent financer, amb una visió de futur que va marcar tota una època. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquest hola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
8: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Benvinguts amb Bo d'Orquestra. En un principi no va ser massa acertat. La seva manera d'interpretar peces al piano era massa dolça, un xic fora del temps. Al pas dels anys, i de més de 70 milions de discos venuts, és reconegut i considerat com un dels pianistes de música lleugera de més èxit a escala mundial. Amb el seu nom real de Philippe Pagès, Richard Clayderman està guardonat amb 267 discos d'or, 70 de platí i ha donat més de 600 concerts arreu del món. La seva carrera professional comença arran d'una prova de selecció pel segell Delfín. Ell en va sortir guanyador i va registrar la balada Pura de Lin, composada per Paul Senneville i dedicada a la seva filla recent nascuda. Tan sols aquest tema va vendre 22 milions de còpies a més de 30 països. Actualment el seu repertori inclou més de 1.500 peces musicals diferents. Hem obert amb el tema La Mer i seguim amb el tema que el va fer famós, balada Pura de Lin.

Amb aquest tema tanquem amb un orquestra dedicat al pianista Richard Clayderman. Us agraïm la vostra atenció i us diem que us esperem demà. Gràcies i adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Esquerra Republicana de Catalunya ha lamentat la suspensió de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que s'havia de celebrar dimecres a Madrid, per tractar el nou model de finançament, advertint que la decisió representa un nou retard en una reforma imprescindible perquè el sistema actual està caducat des de finals de 2013. Els republicans han exigit al govern espanyol que convoqui la pròxima trobada tan aviat com sigui possible i que acceleri tota la tramitació del nou model de finançament perquè s'aprovi abans que acabi l'any. El president de RC, Oriol Junqueras, també ha denunciat que la suspensió de la reunió suposa endarrerir els recursos que necessiten els hospitals i les escoles de Catalunya. Poc abans era la portaveu del govern, Sílvia Paneque, qui també suposava un ajornament que finalment ha acabat produint-se.
2: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
1: La nova data per la reunió sobre el finançament és el 4 de setembre, però aquesta tarda a les 6 la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, atendrà els mitjans de comunicació per valorar el seu ajornament. Dues persones han resultat ferides després que un turisme les hagi atropellat al carrer Aragó a l'altura de Rambla Catalunya, a Barcelona. Segons informa el SEM, una de les persones ferides està en estat crític i ha estat atesa i traslladada a l'Hospital Clínic, mentre que l'altra, menor d'edat, està en estat menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu. El SEM ha activat 3 ambulàncies. El Consell de Ministres ha donat llum verd aquest dimarts a la licitació dels nous accessos viaris a l'ampliació sud del Port de Barcelona per un import estimat de 98 milions d'euros sense IVA. L'actuació permetrà construir un nou nus viari que connectarà la futura autovia d'accés al port amb la xarxa viària interna del recinte. La nova infraestructura inclourà una gran rotonda elevada amb 3 ramals, un de connexió amb la nova autovia, un altre amb l'ampliació sud del port i un tercer per donar accés a les instal·lacions situades al nord de l'antiga desembocadura del Llobregat. El projecte també contempla una galeria de serveis per facilitar el pas a diverses xarxes sota la futura infraestructura ferroviària. I Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre del 2026, anotant una taxa de desocupats del 7,9% i deixant enrere el llindar dels 8 punts per primer cop en un segon trimestre des del 2008. L'últim cop que Catalunya va tenir una taxa d'atur per sota del 8% va ser el quart trimestre del 2024, amb el 7,87%. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Aquest divendres continua la programació de Viu l'Estiu als Parcs que organitza l'Ajuntament per oferir propostes als caps de setmana d'aquest mes de juliol i del mes d'agost. Aquest divendres, ja l'últim dia de juliol, el dia 31, hi haurà concert d'estiu amb Roque a les 9 del vespre al Parc Pont de la Cadena. I el mes d'agost, cada cap de setmana, menys el del 15 d'agost, que hi haurà ball d'estiu els dies 8, 22 i 29 d'agost, ball d'estiu a diferents punts del municipi. Podeu trobar tota la informació al web molinsdeRei.cat/viuestiu. Aquest divendres, de moment a les 9, al Parc Pont de la Cadena, concert. Recordem també els espais que són refugi climàtic, espais amb temperatures confortables durant els períodes de més calor d'aquest estiu. Són equipaments municipals que obren en la seva majoria de dilluns a divendres, com la sala d'actes de Can Ametller, l'oficina d'atenció ciutadana i la biblioteca, que obren de dilluns a divendres al matí. Per altra banda, també tenim el Casal d'Avis Primer de Maig, que obre de dilluns a divendres, però en horari de matí i de tarda. I l'únic espai que obre de dilluns a diumenges, matí i tarda, és l'aula d'estudi del Molí Jove. Refugis climàtics, trobareu tota la informació a molinsdeRei.cat/refugisclimàtics. Altres informacions de servei, doncs, durant aquest mes d'agost, el Mercat Municipal tindrà horaris especials. Obriran al matí de dilluns a dissabtes. Els horaris són els dilluns de 8 a 1, dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 del matí a 2 del migdia i el divendres també obren a les 7 però tanquen una mica més tard, a les 3 de la tarda. El mateix passa amb els Encants, que fins al 28 d'agost també tenen horari especial d'estiu. Els Encants del divendres, que comença a funcionar a les 8 del matí i tanquen, pleguen a 2:15 del migdia. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és La Roca, que està al carrer Major 31.

El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Hola.
2: Hola.
1: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
1: La que escriu.
4: I la que para.
5: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

Bon dia, molinenques i molinencs. Comencem, com cada any, a l'estiu el programa Vine a la Festa. Estarem amb vosaltres durant aquesta setmana del 27 al 31 de juliol, cada dia de 11 a 2. Oferim-vos entreteniment i bona música. La Eli Arjona estarà a les vies de so i un servidor, en Ferran Cardona, davant del micro per tot el que faci falta. Tindrem el pack cultural, com cada any, que consisteix en un llibre, un CD i un DVD, que sortejarem al final del programa. També tindrem el concurs Cançons amb nom de dona, això és novedós aquest any, eh? Que també sortejarem al final del programa, i dir que 5 comerços de la nostra vila ens regalaran un producte del seu establiment. Després us ho explico més a fons. I sense més preàmbuls, va, comencem el Vine a la Festa d'avui, 27 de juliol de 2026. Som-hi, Eli!

Bé, doncs una vegada escoltada Clara, us dono el telèfon de Ràdio Molins de Rei, que la majoria ja el sabeu, però és el 93-668-6161, per trucar pel PAC Cultural i també pel concurs aquest de cançons amb nom de dona, eh? Ja el Manolo ja ha acertat Clara i ara tenim una segona que és d'un grup del Vendrell. Només us dic això, Bé, repassarem altra vegada el que és el PAC Cultural. Tenim la guia del National Geographic de Nova York. Tenim el disc de Temptation, que és un grup de soul, La Eli ens ha posat algo d'ells. Veus? Una miqueta més amunt, Eli. Se senti bé, el baix aquest. Després hi arribaran les veus, I llavors us dic també que la pel·lícula o DVD és Gladiator, del Ridley Scott, gran pel·lícula amb el Russell Crowe. Bé, també us haig de dir doncs, que això del concurs amb nom de dona, hi ha una sèrie d'establiments que ens han ofert per tota la setmana, us ho repassaré. El dilluns tenim CRM Botigues, Centre de Recàrrecs Molins. L'Anna ens dona un pendrive de 128 gigas i està l'Anna al carrer Doctor Barraquer, davant mateix del mercat, segur que ho heu vist. El dimarts, el lliure de gluten, el Bernat Segura, que està al carrer Carril 29, un pack de 6 canelons i un pack amb 6 croquetes. Això ja vindrà demà, Després, el dimecres, les palmarines, l'Edgar i l'Alícia ens ofereixen dos menús. El dijous, al Forn del Pont, el Josep i la Montse ens ofereixen una ensaïmada gran, de crema o xocolata. Un parell de dies abans heu d'avisar amb el Josep perquè ell us ho preparà i ho tindrà el dia que li digueu. Un parell de dies abans, per tenir-ho perfecte. I el divendres, a Cal Mingú, al carrer Esperanto número 7, un esmorzar de forquilla, val? A la millor us acompanya el Ferran i tot, val? D'acord. Vinga, seguim amb més música, Eli. Ara podríem seguir amb el trio anomenat Amèrica i el seu tema Lonely People, gent solista.

Bé, ja hem acabat amb Amèrica i ens n'anem amb Amaral. És un duet de Saragossa format per Eva Amaral i Juan Aguirre i ens canten Sin ti no soy nada.

93-668-6161, el telèfon de Ràdio Molins de Rei per trucar pel tema del pack cultural i també el concurs Cançons amb nom de dona. Va, que Eli, en posarem una altra, a veure si s'animen, perquè ja és un grup, com he dit abans, del Vendrell, Lacs en Bustos.

0: Diu l'Eli que tenim trucada, hola.
1: Hola.
0: Hola, què tal?
1: No, Ferran, soc la Paqui.
0: La?
1: Paqui.
0: Ah, la Paqui. La Paqui.
1: Que sortia a la ràdio.
0: Ah, sí. Molt bé. Paqui,
1: Ortuño.
0: Ah, la Ortuño, molt bé. Molt bé, Paqui. Que... A veure, com que ja t'han fet la cançó aquesta del nom de dona, de, sí, del concurs aquest, sí, ja has escoltat quin nom diu?
1: Júlia.
0: Ah, molt bé, molt bé. Nom maquíssim, també, vale, eh? Bé, doncs tens el número 2, eh? Per, pel vale, sorteig de, del pendrive d'aquí de l'Ani. I llavors també hi ha el pack cultural, que no sé si has escoltat el que hi havia, hi ha una guia de National Geographic de Nova York, el disc és de Temptation i la pel·lícula és Gladiator, eh? La pel·lícula del Ridley Scott i del Russell Crowe, gran pel·lícula. Tu em diràs que t'agradaria que et toqués al final del programa.
1: El disco.
0: El disco, eh? Val. Doncs sí, llavors tens el número 2 pel disc, ok?
1: Molt bé.
0: Posem una miqueta més de Júlia. Doncs gràcies, vale, per trucar. Que vagi molt bé. Demà també pots trucar, eh? Farem
1: demà
0: una cosa...
1: Estic de viatge.
0: Doncs vinga, que vagi molt bé el viatge. Que gaudeixis del viatge.
1: Gràcies, moltes
0: adéu,
1: gràcies.
0: Adéu, adéu,
1: adéu. Adéu, adéu.

I ara seguim amb Neil Diamond, cantant, compositor, guitarrista, actor i productor. Pot ser més coses, aquest senyor? Molt carismàtic i famós per la veu perfectament modulada que li permet interpretar tota mena de gèneres. Ens canta Sweet Caroline, i és Neil Diamond.

Bé, anem doncs amb les frases de la primera hora d'avui i del primer programa. Els nostres boscos necessiten més cabres i menys cabrons. Si la gent parla malament de tu sense conèixer-te, recorda, els gossos sempre borden quan no coneixen la gent. Allunya't de la gent gris, els encanta robar-nos els colors. No t'esforcis en ser perfecte, sinó feliç. La gent diu que tindríem que deixar un planeta millor pels nostres fills. La veritat és que tindríem que deixar uns fills millors pel nostre planeta. Els hi diuen gordos i tots es posen a dieta. Els hi diuen ignorants i ningú es posa a llegir. No confonguis tenir un títol universitari amb tenir una educació. El primer és un paper penjat a la paret. El segon és un estil de vida. Equivocar-se és un defecte de tots. Demanar disculpes és una virtut de pocs. A la segona hora, més, Eli?

Bé, i ara fem com abans, va, del concurs aquest de cançons amb nom de dona, a veure si endivineu quin nom sona aquí a la cançó.

0: Em diu l'Eli que tenim trucada. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, què tal?
1: Bon dia, Ferran.
0: Què
1: bon
0: tal,
1: dia,
0: Nati?
1: Maco. El Salvador et diu bon dia, maco.
0: Bon dia, Salvador.
1: Calla, que ara ens hem fet un embolic tots dos aquí.
0: Sí, per què?
1: Perquè l'Eli m'ha preguntat quina cançó volia.
0: Sí.
1: I jo deia el nom de la que tenia que dir ara. Ell m'ha dit la cançó que volia i ara no sé quina de les dues.
0: Clar, que s'hi posi
1: ell. Aquesta és Glòria, oi?
0: Aquesta és Glòria, sí.
1: Sí.
0: O sigui, que ja ho tens clar, sí. Que tens el...
1: I el Salvador diu que vol la Roberta, que no sé qui és.
2: La Roberta, la veïna, la Roberta.
0: Roberta Maldini, o no sé com es diu. És que jo...
1: Jo què sé?
2: Roberta, el Pepino de Caprio. No?
0: Ah, la Roberta. Bueno, però aquesta, escolta, ja la tinc preparada jo, però està per allà el número 20. Si tu la vols escoltar, no hi ha cap problema. Jo te la poso, eh?
1: Vale, no passa res.
0: L'oient mana aquí, tu.
1: Oh, és que no ho sé de costa, li he enganxat així una mica.
2: Ja, Gemma, també.
1: Gemma?
0: Sí, també, també. N'hi ha moltes, sí. Pensa pues que tota la setmana hi haurà noms de dones. No és per avui, ho tinc per tota la setmana.
1: Vale, pues ja està.
0: Vull dir que, pues... si tu vols escoltar Roberta...
1: Roberta,
0: jo te la poso.
1: No, Gemma m'agrada més.
0: Ah, Gemma?
1: El que passa és que no sabia de què anava.
0: A la Gemma és el Jean Baptiste Humet. És el mateix que ha fet Clara.
1: Vale.
0: El Jean Baptiste Humet va fer dues cançons amb nom de dona. Una era Clara, que és la que hem posat al principi, i després hi ha Gemma.
1: Sí, també m'agrada la Clara.
0: Bueno, la Clara ja l'hem posat, que és la primera. Hem posat nosaltres. I la Gemma, si vols jo te la poso. La Gemma te la poso.
1: Vale. Eh? La Roberta a mi no m'agrada aquest nom, però bueno,
0: ai, per si algú se'n diu. Canta aquell italià que canta tan bé, eh? No va desencaminat, no, però sonarà, aquesta setmana sonarà la Roberta.
1: Escolta, el Salvador, no saps cap nom més maco que Roberta?
2: Un nom més maco?
1: De dona.
0: Diu, l'Eli ha trobat la Gemma, Maria. Ja, eh? L'Eli ha trobat la Gemma.
1: Vale.
0: Us posarem la Gemma, va.
1: Gemma.
0: Sí, que és molt maco el nom i molt maca la cançó.
1: Vale.
0: Llavors, disc, llibre o DVD, què voleu?
1: Ai, no, és que no sé el que hi ha.
0: Ah, doncs pues mira, el llibre és una guia de Nova York.
1: No m'agrada llegir.
0: No, però és una guia de Nova York, és del National Geographic.
1: Ah, ja la
0: té. Ja la tens? Molt bé. El disc és de Temptation, que això segur que el Salvador ho coneix. Temptation, els coneixes o no?
1: Ves allà a la ràdio, carinyo. Però és quin diàleg que tenim aquí.
0: Sí, ja ho veig. Teniu el pis massa gran, que ha d'anar d'un cantó a l'altre.
1: Has acostat a la ràdio.
0: Dic que, Salvador, els Temptation, els coneixes, no? Pues aquests són el disc d'avui és de Temptation. I després hi ha la pel·lícula Gladiator, que és del Ridley Scott, el director, i el Russell Crowe, que és el principal actor. Ara ja us ho he dit tot, trieu.
1: Aquesta, diu. La música.
0: Temptation, eh?
1: Sí.
0: Val, doncs el número 3 pels Temptation, val?
1: Molt bé.
0: Bueno, doncs ja està. I ara també et posarem, que ja la Eli ja ho ha trobat, Gemma, d'acord? Molt maca la cançó, ja veureu.
1: Bueno, tot l'estiu, tota la setmana estarà.
0: Sí, tota la setmana. Si esteu per aquí, podeu trucar cada dia, tu.
1: Ara me la poso. Ai, em sembla que la calor ens fa ballar el cap.
0: Què t'ha posat, el Temptation?
2: No,
1: la Roberta.
0: Ah, la Roberta. Perdona-m'hi, no?
1: Sí.
0: Vinga, va, doncs us posem Gemma, eh? I gràcies per trucar.
1: Gemma, m'agrada més Roberta, no m'agrada Roberta.
0: Molt bé, que vagi bé.
1: Vale, maco.
0: Adéu.

xica, xica. Bé, doncs hem acabat ja la primera hora i anem a descansar una miqueta, prendre una mica d'aigua i aquestes coses, i tornem de seguida. En 5 minuts estem aquí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que la futura seu de l'Agència Estatal de Salut Pública s'instal·larà a Saragossa. La ciutat aragonesa s'ha imposat a les candidatures de Barcelona, Granada, Lleó, Lugo, Múrcia i Toledo, que també s'havien postulat per acollir aquest organisme. En concret, la capital catalana va proposar ubicar la seu a l'edifici de Ramon Llull, situat al recinte de l'Escola Industrial. La seu, finalment, es dedicarà als àmbits de la vigilància en la salut pública i a la preparació i resposta davant de futures emergències, així com en la salut pública internacional i en informació i comunicació de riscs per la salut. El Departament de Salut català ha respost desitjant el màxim encert a la localitat aragonesa i ha afirmat que Catalunya referma la col·laboració total amb l'organisme estatal, posant a disposició l'experiència de l'Agència Catalana de Salut Pública de Barcelona i la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat. Salut també ha remarcat la solidesa de la candidatura catalana, sustentada en un ecosistema de coneixement, recerca i talent científic incomparable, i ha situat la prioritat a partir d'ara en impulsar i consolidar l'òrgan català i reforçar la salut pública de proximitat, per mantenir Catalunya com a referent en salut pública a nivell estatal i internacional. Aquesta cordialitat contrasta amb la tensió que hi continua havent entre les comunitats pels murals de Sixena, i és que la vicepresidenta i consellera de la presidència del govern d'Aragó, Mar Vaquero, ha assegurat aquest dimarts que el Museu Nacional d'Art de Catalunya torna a posar nous obstacles pel compliment de la sentència que determina el retorn de les pintures murals. En roda de premsa, Vaquero ha anunciat que l'executiu aragonès ha presentat al jutjat de primera instància número 2 d'OSCA les al·legacions del govern d'Aragó a l'informe d'avaluació de riscos sobre les pintures murals presentat pel MNAC. El govern aragonès critica que el MNAC busca suspendre un termini d'execució ferm amb el seu informe d'avaluació de riscos i planteja un recurs indirecte a la providència de la jutgessa per una mala fe processal evident. Protecció Civil manté el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant el nou episodi de calor que s'espera que augmenti gradualment la intensitat i que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura ha assenyalat que la calor es combinarà amb una humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular i que aquest dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. També ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. I la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que en cap cas s'ha posat el punt i final a la polèmica per l'exclusió de Catalunya de les proves PISA amb la compareixença d'aquest dilluns de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Paneque ha remarcat que les investigacions continuen obertes per aclarir què va passar i ha assegurat que s'assumiran les responsabilitats que calguin i a qui pertoquin. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
2: L'Ajuntament ja té preparada la 47a cursa popular de Sant Miquel, que es durà a terme el diumenge 20 de setembre en el marc de la Festa Major de Sant Miquel, i les inscripcions s'han obert ja aquest mes de juliol. Hi haurà 5 curses, la de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil, que té 1,5 quilòmetres, i la familiar d'un quilòmetre. Les sortides es faran a l'entorn de la plaça de la Llibertat, com és habitual, i tota la informació i també les inscripcions les trobareu al web cursasantmiquel.cat, o també podeu adreçar-vos a les oficines del Poliesportiu Municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. També està en marxa la celebració de les noces d'or. Un any més l'Ajuntament organitza aquesta celebració conjunta per les parelles que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes, i els convidarà a un dinar al restaurant Can Samarang el dia 24 d'octubre. Encara falta, però les inscripcions s'han obert també aquest estiu i s'obren. Teniu temps fins al 15 de setembre per apuntar-vos, i heu d'anar a l'oficina d'atenció ciutadana en cas de matrimoni que feu aquest any el 50è aniversari. Heu de dur fotocòpia del llibre de família o certificat del casament, i en cas de 50 anys de convivència, un certificat de convivència, a més d'una fotografia de la parella. Fins al 15 de setembre teniu temps d'apuntar-vos-hi. També s'ha obert el termini per participar, per presentar les fotos per als Premis Clic de Fotografia. Fa 28 edicions que l'Ajuntament organitza aquest concurs i col·labora el SEM també. Hi ha diferents modalitats, les habituals, lliure, Molins de Rei i esports de muntanya i d'aventura, són els tres temes habituals a cada any, i també a cada edició hi ha una categoria categoria extraordinària. Aquest any, esports de competició de Molins de Rei. Teniu temps encara fins al desembre per presentar les fotos, 3 com a màxim per categoria. Hi ha un premi de 500 euros per les guanyadores dels temes habituals, lliure a Molins de Rei esports de muntanya d'aventura, i un accèssit de 230 euros i un únic premi de 500 euros per la categoria específica d'esports de competició a la vila. Recordem també l'exposició Camins 1907-2026, que fa un repàs de la vinculació de Molins de Rei amb el ciclisme, en diferents imatges d'arxiu, documents, objectes, i també es fa un repàs de tres molinencs que han estat ciclistes professionals, com són Sandra Jordà, Marta Turà i Josep Tena. L'exposició es pot veure a la planta baixa del Molí fins al 2 d'agost. Es pot visitar de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges de 11:45 a 14:00. Fins al dia 2 d'agost oberta aquesta exposició a la planta baixa del Molí. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Roca del carrer Major 31.

0: comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
4: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.

Bé, són les 12:08, eh? I comencem la segona hora ja del programa Vine a la Festa. Ara seguirem, estàvem comentant aquí amb l'Eli, eh? Un grup de Ses Illes, concretament de Palma de Mallorca, on trobem el grup que s'anomena Antònia Font, que ens canten Alegria.

0: Bé, tenim trucada. Hola.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, Teresa? Com estàs?
1: Mira, bé, escoltats, una miqueta.
0: Bueno, pues vinga, aquí amb bona música,
1: sí.
0: I concursos, i som-hi, endavant. Què vols escoltar, Teresa?
1: Pues mira, del Serrat.
0: Sí.
1: El pare.
0: Ah, molt bé. És, sí. És una cançó que està molt de boga ara, perquè
1: sí,
0: diem el perquè, no? Aquests incendis als boscos,
1: sí,
0: mars estan ja com estan, els rius, ja ho saps, i parla de tot això, eh? Serrat enrere ja ho veia,
1: sí.
0: Això, eh?
1: I tant, que sí.
0: Molt bé, doncs tema demanat. Llavors, el pack cultural tenim, em sembla que no sé si ho has escoltat, la guia de Nova York del National Geographic. Tenim un disc dels Temptation, que és un grup de soul, i tenim la pel·lícula Gladiator, eh? De...
1: Ah, mira, la pel·lícula.
0: La pel·lícula, eh?
1: Sí.
0: Val, doncs no té ningú la pel·lícula, per tant, tu tens el número 1 per la pel·lícula.
1: Doncs molt bé.
0: Ara et posarem la cançó, seguirem amb aquest concurs que fem ara, de cançons amb nom de dona, i te la posarà la Eli, i a veure a quin nom de dona escoltes tu aquí. Ok?
1: Allà. Sí.
0: Mira.
1: Vinga. Gràcies.

0: Mònica, no? Molt bé. Molt bé, ho diuen ben clar, eh? Només al començar la cançó. Doncs vinga.
1: No m'he equivocat, no.
0: No, per això. No, saps què passa? Que això dels concursos... L'any passat vaig fer un de bandes sonores de televisió, de sèries de televisió, i va ser una mica complicat, i algú m'ho va dir, escolta, vols dir que no? És massa complicat. Dic, doncs l'any que ve el fotré ben fàcil, tu, perquè tothom ho adivini.
1: Fàcil, ho he sigut molt, aquesta.
0: Per això, i la teva encara més.
1: Sí, ja ho veig, perquè ho passa
0: més. Això va com va. Hi ha gent que comença la cançó ja amb el nom, i n'hi ha que espera la meitat de la cançó, saps?
1: Per això. Veritat, sí.
0: Però, bueno, la Eli la deixarà una miqueta més, eh? Oi?
1: Va,
0: és
1: un
0: tema molt maco.
1: Molt bé.
0: Bueno, doncs tens el número 4 pel pendrive de la Anna,
1: eh? Sí,
0: el pendrive que ens regala la Anna Feinos, i bueno, pues, al final del programa, ja saps, sorteig, i el CRM Botigues, ara no ho trobava, eh? CRM Botigues, centre de recàrregues Molins, que està davant del mercat, eh? De la plaça del mercat.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: Està el doctor Barraquer 21. Eh? Llavors, si tu tens pel sorteig aquest el número 4. Demà hi haurà més coses, eh? Pensa que hi haurà el llibre de gluten, les palmarines, el forn del pont, cada dia hi ha coses.
1: Vale. I
0: només has d'adivinar quin nom és el que...
1: El
0: de la cançó. Quin nom de dona surt a la cançó, eh? Mira que és fàcil.
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, tu tens el número 1 també per la pel·lícula, eh? El Gladiator.
1: Molt bé.
0: Que hi hagi sort.
1: Vinga, fins demà.
0: Fins demà, que vagi bé.

A principis dels anys 60 va sorgir a Barcelona un grup de rock and roll anomenat Los Gatos Negros i ens canten el tema Cadillac.

0: Bé, diu l'Eli que hi ha trucada. Hola.
1: Hola.
0: Què tal?
1: Cristian.
0: Hola, Cristian. Què tal? Com
1: Hola.
0: Estàs?
1: Bé.
0: Sí? Doncs vinga.
1: Bé, fent. Com també per aquí, felicitats pel programa de nou.
0: Val. Molt bé, gràcies, Cristian, eh? Ets un detallista. I què? Què vols escoltar, Cristian?
1: Mira, vull escoltar la cançó El fill del rei, de la Ludwig Band, una banda que va sorgir fa uns anyets, però que últimament aquest any ho han patat amb el programa de la Renaixença i han estat diversos...
0: Sí.
1: I les seves cançons, doncs...
0: Què fan, Cristian? Tu que hi entens tant de música, què fan? Tipo música medieval?
1: Bueno, un folk, pop-rock català,
0: sí.
1: amb essències de la E-Street Band, i,
0: val,
1: però sobretot
0: val.
1: De música catalana, perquè fan servir bastant l'ukelele, la guitarra acústica, sonen molt bé, la veritat.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, t'apuntem, la Eli, t'ho ha apuntat ja això?
1: Jo crec que sí.
0: Vale,
1: sí, sí.
0: Vale, doncs així sí, ja ho té apuntat. Ara te la posarem. I llavors, tu, no sé si pots entrar o no als concursos i això. Sí? Vinga, va. Anem, diem que sí, va, Christian. A veure, què vols? La guia de Nova York National Geographic, Temptation o Gladiator? Això del pack cultural, eh?
1: Ah, doncs mira, la guia de Nova York m'agrada.
0: T'agrada, eh?
1: Per un dia sí vaig a Manhattan...
0: Bueno, doncs això...
1: I em trobo amb el Woody Allen.
0: Ah, doncs mira, la millor tocant el clarinet en algun local, eh?
1: Sí.
0: I ja saps que aquest li encanta tocar el clarinet. Ha vingut aquí a Barcelona diverses vegades i el tio se'n va a tocar el clarinet, en una sala. Vull dir, és un fan d'estir del clarinet, tio. I moltes bandes sonores de les seves pel·lícules, precisament Manhattan...
1: Sí.
0: La banda sonora és d'ell.
1: De fet, l'esperit de Nova York ho porta molt Woody Allen, eh?
0: I tant, home, i tant. Ha fet moltes pel·lícules bones i rodades allà, eh?
1: Sí.
0: També en va rodar una aquí a Barcelona, eh? S'ha de dir.
1: També, també.
0: A Roma, a Donosti. Vull dir, és un paio que té la marinera, tu. Bueno, i llavors, a veure, et posarem una cançó, a veure si el nom de dona... Adivines quin és, eh? Eli, tira'l.
1: Guitarra.

0: Què?
1: Lola, no, diu.
0: Lola, hombre. Cristian, molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, tens el número 5, pel sorteig del CRM Botigues, que sí, ens regala un pendrive de 128 gigas, ok?
1: Però
0: n'hi ha 5 que estan aquí pel sorteig d'última hora que ens farà l'Eli, ok?
1: D'acord.
0: Doncs bueno, nano, una abraçada i ara et posem el tema aquest que has demanat.
1: D'acord, merci.
0: Una abraçada, cuida't, Cristian.
1: Igualment, igualment.
0: Adéu.

Bé, anem amb una tanda d'acudits, eh? Que endrecis l'habitació, et dic. No puc, mare, necessito temps. Temps per què? El temps s'encarregarà de posar-ho tot al seu lloc. Ha vist passar la meva dona per aquí? No la conec. No li he preguntat si la coneix, sinó si l'ha vist passar. Hola, Miquel, com has canviat? Abans eres baixet i gras, i ara ets alt i prim. Abans eres castany i ara ets ros. Abans, perdoni, jo no sóc el Miquel, jo sóc l'Ernest. Vaja, fins i tot has canviat de nom. I tu què estudies? Enginyeria de camins. I per què no fas enginyeria de dreceres i acabaràs abans? Mira, els meus pantalons nous. Què et semblen? Són italians i fets a mida. Tinc males notícies. Ah, encara gràcies que estic assegut. Acabo de pintar la cadira. I fins aquí, els acudits d'avui. I seguim amb la música, que és una de les parts importants del programa, eh? Tenim la Tina Turner, l'afroamericana, que ens interpreta The Best, el millor.

Bé, seguim doncs altra vegada amb lo de cançons amb nom de dona i a veure si endevineu quina és aquest tema, quin nom de dona porta aquest tema del Joan Manuel Serrat.

Bé, la deixarem doncs per la propera trucada, eh? Ja ho ha dit un parell o tres de cops durant la cançó, però us donem l'oportunitat doncs, que quan truqueu per demanar el vostre tema i, bueno, i jugar pel pack cultural i tal, doncs també jugaríem amb cançons amb nom de dona i posarem aquesta, ok? 93-668-6161, eh? Ràdio Molins de Rei, per si no us en recordeu. I ara, Eli, una miqueta de marxeta, perquè amb el Serrat també moltes vegades fas alguna capcinada, no? Doncs vinga, va, tornem a casa nostra amb el grup festiu barceloní Charango, que ens canta Una lluna a l'aigua.

Bé, seguim amb Fórmula Quinta. Va ser un grup que va existir entre el 1967 i el 1975, o sigui, van durar 8 anys. I ara han tornat, només amb el cantant Paco Pastor, i tot el grup és nou. Teniu possibilitats de veure'ls a Terrassa, a la Factoria, el 24 d'octubre, i a Barcelona, al Tívoli, el 10 de novembre, i ens canten Cuéntame.

Bé, ara anem amb frases amb contingut la segona hora, eh? No és que visqui per sobre de les meves possibilitats, és que cobro per sota de les meves necessitats. Necessitem líders que no estiguin enamorats dels diners, sinó de la justícia. Que no estiguin enamorats de la publicitat, sinó de la humanitat. No existeix res més perillós que ser feliç davant d'un envejós. Després dels 60, la gent ja no vol ser perfecta. La gent vol ser feliç. La ciència hauria de deixar d'analitzar la intel·ligència animal i començar a estudiar l'estupidesa humana. Salvatge no és qui viu en la naturalesa. Salvatge és qui la destrueix. Tenim una prova ara, Eli. No importa si tens estil, fama o diners. Si no tens un bon cor i humilitat, no vals per res.

I anem amb Neil Young, que és un músic i cantautor canadenc, membre dels grups Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash and Young. Va néixer fa 80 anys a Toronto i ens interpreta Heart of Gold, Cor d'Or.

Bé, l'Eli m'ha posat dels Temptation, My Girl, que és un dels temes que hi ha al pack cultural, que el disc és de Temptations. Tenim la guia National Geographic de Nova York com a llibre i com a pel·lícula tenim Gladiator de Ridley Scott, interpretada per Russell Crowe. O sigui que hem repetit això perquè, bueno, si voleu trucar ja ho sabeu, 93-668-6161. Nosaltres ara ja deixarem la segona hora i bueno, d'aquí 5 o 6 minutets tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. La consellera d'Economia i Hisenda, Alicia Romero, ha valorat fa uns minuts que el Ministeri d'Hisenda ha estat generós amb la petició del PP de més temps per analitzar el nou model de finançament de les comunitats autònomes, que fa mesos que treballa, un model que s'havia de debatre al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dimecres a Madrid i que ha estat anul·lat a última hora per la petició dels populars. De la mateixa manera, la consellera ha dubtat de la voluntat dels Alberto Núñez Feijóo per arribar a acord sobre aquesta eina, ja que totes les comunitats autònomes governades pels populars s'han mostrat en diverses ocasions en contra de la proposta que impulsa Catalunya i que l'executiu estatal s'ha fet seva.
2: Jo crec que aquesta és la voluntat del govern, doncs que no sigui dit que no posem unes setmanes més sobre la taula per intentar acostar posicions. I ara el que demanem és responsabilitat al Partit Popular. S'ha endarrerit un Consell molt important on calia i on s'havia d'aprovar el model de finançament, doncs ara ja amb més setmanes s'ha convocat pel dia 4 de setembre, que ja no hi hagi més excuses i que ara doncs ens posem a treballar i el dia 4 es pugui aprovar en el si del Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Romero ha recordat que el nou model de finançament, que ha de portar 4.700 milions d'euros a Catalunya, no només es veu pels catalans, sinó per la resta de comunitats autònomes, com ha fet saber el president de la Comunitat de Canàries, que aquest dilluns hi manifestava el seu suport. El Ministeri d'Educació ha afirmat aquest dimarts que va contactar amb la Generalitat per avisar de les incidències que l'OCDE veia a les proves PISA catalanes, concretament unes taxes d'exclusió de l'alumnat superiors a les establertes. Tal com han confirmat fonts a l'executiu espanyol, va ser a l'abril del 2025 quan l'Estat va rebre una comunicació de l'empresa contractada per l'organització per aplicar les proves. Avui s'ha recalcat que el personal tècnic de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa es va posar en contacte amb els corresponents nivells tècnics del Consell Superior d'Avaluació Educativa de Catalunya i es van produir comunicacions sobre les incidències. Des del departament que dirigeix Milagros Tolón apunten que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions educatives i no es van traslladar a altres nivells, ja que en aquell moment tècnicament no es podia valorar l'abast ni les possibles conseqüències que aquelles incidències podien tenir. L'eclipsi de sol del proper 12 d'agost està causant furor a Lleida i és que les entrades gratuïtes per veure els espais habilitats per la praderia s'han exhaurit. Així ho ha comunicat l'alcalde Fèlix La Rosa aquest dimarts en una visita als treballs de neteja i desbrossament al voltant del camp de futbol dels Magraners, l'espai més gran amb previsió d'acollir 10.000 persones. Les entrades per aquest punt s'han esgotat en les darreres hores, mentre que les 1.500 del turó de la Seu Vella ja fa dies que es van esgotar. El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un decret que autoritza les companyies elèctriques a fer una inversió addicional de 17.900 milions d'euros fins al 2030 en infraestructures de connexió i protecció de la xarxa. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: L'Ajuntament ja té preparada la 47a cursa popular de Sant Miquel, que es durà a terme el diumenge 20 de setembre en el marc de la Festa Major de Sant Miquel, i les inscripcions s'han obert ja aquest mes de juliol. Hi haurà 5 curses, la de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil, que té 1,5 quilòmetres, i la familiar d'un quilòmetre. Les sortides es faran a l'entorn de la plaça de la Llibertat, com és habitual, i tota la informació i també les inscripcions les trobareu al web cursasantmiquel.cat, o també podeu adreçar-vos a les oficines del Poliesportiu Municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. També està en marxa la celebració de les noces d'or. Un any més l'Ajuntament organitza aquesta celebració conjunta per les parelles que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes, i els convidarà a un dinar al restaurant Can Samarang el dia 24 d'octubre. Encara falta, però les inscripcions s'han obert també aquest estiu i s'obren. Teniu temps fins al 15 de setembre per apuntar-vos, i heu d'anar a l'oficina d'atenció ciutadana en cas de matrimoni que feu aquest any el 50è aniversari. Heu de dur fotocòpia del llibre de família o certificat del casament, i en cas de 50 anys de convivència, un certificat de convivència, a més d'una fotografia de la parella. Fins al 15 de setembre teniu temps d'apuntar-vos-hi. També s'ha obert el termini per participar, per presentar les fotos per als Premis Clic de Fotografia. Fa 28 edicions que l'Ajuntament organitza aquest concurs i col·labora al SEM també. Hi ha diferents modalitats, les habituals, lliure, Molins de Rei i esports de muntanya i d'aventura, són els tres temes habituals a cada any, i també a cada edició hi ha una categoria extraordinària. Aquest any, esports de competició de Molins de Rei. Teniu temps encara fins al desembre per presentar les fotos, 3 com a màxim per categoria. Hi ha un premi de 500 euros per les guanyadores dels temes habituals, lliure, Molins de Rei i esports de muntanya i d'aventura, i un accèssit de 230 euros i un únic premi de 500 euros per la categoria específica d'esports de competició a la vila. Recordem també l'exposició Camins 1907-2026, que fa un repàs de la vinculació de Molins de Rei amb el ciclisme, en diferents imatges d'arxiu, documents, objectes, i també es fa un repàs de tres molinencs que han estat ciclistes professionals, com són Sandra Jordà, Marta Turà i Josep Tena. L'exposició es pot veure a la planta baixa del molí fins al 2 d'agost. Es pot visitar de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges de 11:45 a 2. Fins al dia 2 d'agost oberta aquesta exposició a la planta baixa del molí. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Roca del carrer Major 31.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma...

minuts ja, eh? I han passat 2 hores, eh? Que ràpid passa això. Amb bona música sempre, Eli. Doncs bé, podríem posar, parlant de bona música, el Joan Jubosch, que si no el coneixeu, escolteu el tema i com canta aquest noi. El Joan Jubosch és un cantautor empordanès de Figueres, concretament, que ens canta el tema Bon Camí.

Veig que no li heu fet cas a la Marta, del Serrat. I ara us en posaré una altra, que també és un nom molt bonic, a veure si doncs adivineu quin nom és. I és el Julián Granados, ja us ho dic tot, Vull dir, és molt fàcil. Això és pel concurs, que ja sabeu que és cançons amb nom de dona.

Bé, ara canviem d'estil totalment, eh? Ens n'anem amb el grup de rock nord-americà Bon Jovi, que ens canta un dels seus grans temes, com és Living on a Prayer, vivint d'una pregària.

Bé, anem amb la segona tanda d'acudits, eh? I què diu la llei del mínim esforç? Encara està per redactar. M'he quedat sense internet unes hores i he conegut unes persones ben curioses. Diuen que són la meva família. Amor, dona'm el nadó. Espera que plori. Que plori per què? És que ara no sé on l'he deixat. Des que el meu dietista em va dir que només podia menjar una porció de pizza, ja no la tallo. És l'aniversari de la meva dona i fa dies que tot de revistes de joieria escampades pel menjador. Li regalaré un porta-revistes. Si tots els drets estan reservats, llavors què passa amb els asseguts? Mai l'últim. La meva xicota m'ha deixat per garrepa. Però tu ja n'has parlat amb ella? Encara no. Li he fet una trucada perduda. Però no me l'ha tornat.

Va, aquesta hora ens ve de gust una baladeta, eh? Una baladeta de les que ballàvem els guateques. Recordo aquest Lucky Man d'Emerson Lake amb Palmer.

I tornem amb el Soul, amb el grup Temptation i el tema Get Ready, de la Robinson, la va fer. Això és perquè us diré ja quasi per última vegada, perquè són les 1:26, el del pack cultural, eh? Això, Temptation, és el disc que tenim avui. Pel pack cultural tenim la guia de Nova York de National Geographic, també molt ben editada, i tenim la pel·lícula del Ridley Scott amb el Russell Crowe com Gladiator. Són els tres, el que tenim amb el pack cultural: llibre, disc i DVD. Per això us hem posat això, el Get Ready, amb bon ritme, eh?

això sí que és sesentero, eh? Sesentero, setentero, principis, eh? És el Dani Daniel, és un cantant asturià de Gijón que cantava temes romàntics com aquest, Por el amor de una mujer.

Parlant de discos, Eli, doncs estàvem parlant de discoteques ara. Doncs mira, anem cap a la disco, amb un dels grups dels anys 70, com va ser Boney M, i ens interpreten el seu èxit Daddy Cool.

I de les discos de Barcelona ens n'anem cap a Osona. Quedem rodolí tot. Amb el Pep Sala, que ens interpreta el tema La taverna d'en Jorn.

Bé, anem amb Janet, d'origen britànic i nacionalitat espanyola, eh? Ens interpreta Por qué te vas, que també va ser banda sonora de la pel·lícula Cría Cuervos. És, sona això amb Cría Cuervos. I vull dir que la Janet va tocar amb el grup Picnic, fundat aquí a Barcelona, i sempre que passo per la pista del moment me'n recordo que la vaig veure aquí. Vaig veure els Picnic, eh? Aquest escenari que tenim aquí al darrere, Eli.

0: La Janet deia, ¿por qué te vas? No, no marxem encara, eh? Falta un quart d'hora. I ara venen, és l'hora dels sortejos, eh? La Eli, doncs, ja està aquí amb aquella maneta tan petita i tan bonica que té, ja ens té el dau preparat per tirar-lo i farem, perquè, és clar, hem de dir que el pack cultural, el llibre és pel Christian, perquè només ha demanat ell i punt. El DVD és per la Teresa Márquez, que també ho ha demanat només ella. I llavors tenim el disc o CD que l'ha demanat el Manolo López, la Paqui Ortuño i la Nati Campos. I aquí és on ha de fer el primer sorteig. Tira el dau, Eli.
1: Bon dia.
0: Ui, bueno, ui.
1: Tinc una veva una
0: mica. La Eli està una mica fotudeta, eh?
1: Sí.
0: Està bé, però l'únic la veu, eh?
1: Sí, només la veu. Vinga, som-hi. Som-hi. Anem a fer el pack. El 2.
0: El 2. És per la Paqui Ortuño, eh?
1: Molt bé. Li posarem el... uns aplaudiments a la Nati.
0: Vinga, Paqui, per tu.
1: Molt bé.
0: I ja ho trobaràs aquí a l'estanteria, com sempre ja, que he vingut a buscar premis.
1: La Paqui.
0: La Paqui, eh?
1: Jo he dit Nati, no, jo he dit Nati, m'he equivocat.
0: Has dit el 2, no, tu?
1: Sí, el 2, el 2.
0: El 2 és la Paqui, la Nati tenia el 3, eh?
1: Sí, sí.
0: Vale. I ara anem pel concurs aquest de cançons amb nom de dona.
1: Sí.
0: Que n'hi ha 5 trucades, i per tant ha de sortir entre els 5 un d'ells.
1: Vinga, som-hi. El 4.
0: El 4 és per la Teresa Márquez, eh? Sí, Teresa, tens aquí el CRM Botigues, Centre de Recàrregues Molins. L'Anna et tindrà preparat un pendrive de 128 gigas. Això ja t'he dit que estava al carrer Doctor Barraquer, número 1, que ha estat davant del mercat, fa xamfrà. Val? Doncs ja ho tenim, els sortejos. Fins demà.
1: Demà més.
0: Demà més, eh?
1: Vinga, som-hi.
0: I ara seguim amb música... I anem cap als Estats Units, on Bruce Springsteen ens canta el tema Letter to You, carta per tu.

I ara anem amb Brahms. És un grup de rock de Berga, des del 1990 fins al 2005 i posteriorment del 2010 i fins ara, eh? Ens canten un tema on mencionen la Patum de Berga. Es diu L'últim tirabol. Escolteu-la amb atenció, és colpidora.

Christie és un grup britànic que ens interpreta el tema Iron Horse, que vol dir cavall de ferro, referint-se als trens de l'oest, eh? Aquelles maquinotes de ferro, Iron Horse.

I per avui acabem amb el tema Les nits no moren mai, que és el grup de Terrassa anomenat Doctor Prats i que ens interpreten Les nits no moren mai, jo diria també Els dies no moren mai, eh?

Hem començat amb la sintonia dels Pets, de Vine a la festa, i acabem, eh? 3 hores de programa. Bé, Eli, ha anat bé, no? Doncs vinga. Ens ho hem passat bé, això és l'important, que vosaltres també us ho hàgiu passat bé, i demà més, eh? Avui és 27 de juliol de 2026. Demà un altre programa de Vine a la festa. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts que la llei d'amnistia ha aconseguit que es tornin a retrobar ni més ni menys que el PP i Junts. El dirigent ha destacat la voluntat de Feijóo de reunir-se amb Puigdemont, tot dient que per darrere va Vox, que no sabem gaire bé què opina. A la roda de premsa de balanç del curs polític celebrada al Palau de la Moncloa, el president ha celebrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei d'amnistia en considerar que buscava afavorir la reconciliació i l'ha qualificat de decisió valenta i necessària que permet que es torni a mirar junts cap al futur. Les paraules de Sánchez arriben poc després que el Tribunal Suprem hagi començat a aplicar la llei d'amnistia a dirigents de l'octubre. Precisament aquest dilluns va ser amnistiada la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, la republicana Meritxell Serret. I des de l'aval del Tribunal Europeu, el Suprem també ha amnistiat l'exconseller i expresident de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, i els exmembres de 2019, Josep Costa, Eusebi Camp de Badrós i Adriana Delgado. El Departament d'Educació ha signat aquest dimarts un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per la millora de les condicions laborals dels seus docents en el període 2026-2031, un pacte que està adoptat amb fins a 118 milions d'euros. La consellera Esther Niubó ha indicat durant la signatura que la millora de les condicions dels professionals de l'educació suposa reforçar la qualitat del servei educatiu. També ha destacat que donar estabilitat i previsibilitat als centres significa donar més confiança a les famílies, que treballar des del diàleg social institucional suposa fer més fort el conjunt del sistema i que entre d'altres l'acord implica reduir hores lectives del professorat i cobrir substitucions a partir del setè dia. El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, no viatjarà amb l'expedició blaugrana a la pretemporada d'Anglaterra després de confirmar que li ha estat revertida una arritma que li havien diagnosticat. El mandatari haurà de guardar repòs durant uns dies, tal com ha confirmat amb un comunicat a través de les xarxes socials. En el mateix text, Laporta ha volgut agrair la feina dels professionals a l'Hospital de Barcelona, la confiança i tranquil·litat de diverses persones del seu entorn més proper i les mostres de suport que ha rebut aquests dies. Amb l'absència de Joan Laporta, serà Rafa Juste, el vicepresident esportiu, qui s'encarregarà d'acompanyar l'equip de Hansi Flick durant aquesta setmana a Anglaterra. Juste se sumarà a l'expedició culer a St. George's Park aquest dimecres després de la junta directiva. L'Arxiu Municipal de Palafrugell, al Baix Empordà, ha restaurat un capbreu, un manuscrit de 1.200 pàgines que conté informació del segle XV, tot i que hauria estat redactat entre el 1728 i el 1772. Es tracta d'un llibre de registres on hi consten les propietats i els cultius de les famílies que hi havia per Palafrugell i Mont-ras en aquella època. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Sí.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chip.
1: I per celebrar l'estiu...
0: Generació Chip.
1: Seguim amb sessions del Generació Chip. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chip que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

Benvinguts

Benvinguts, canalla. Anem una mica tard, però ens en sortirem. Ja ho sabeu, Generació Xic, com sempre, com cada setmana, començant avui amb la sintonia una mica pillada, però no hi ha problema, aquí estem amb el Generació Xic, una setmana més, com sempre, recordant històries, cançons dels 80 i els 90. Ja ho sabeu, aquella història que ens agrada a nosaltres fer aquí a la ràdio. Si ho voleu, ja ho saps, tenim aquesta adreça a Instagram amb l'arroba al davant i Generació Xic al darrere tot junt, i aquí ens podeu escriure, ens podeu parlar, ens podeu explicar coses ara mentre fem el programa, o si voleu després, quan potser l'escolteu a través dels podcasts de les ràdios o com vosaltres vulgueu. Avui tenim històries, ja ho saps, com sempre, aquests 55 minuts de música dels 80 i dels 90, música que ens heu demanat vosaltres. Ja sabeu que el propòsit d'aquesta temporada és que sonin només absoluts tamassos de tot, només números 1, cançons que coneixeu tots, que heu cantat, que heu ballat, que cantareu i que ballareu també al programa d'avui. Espero que per això ho fem. I com sempre començarem amb una baladeta, d'aquelles que ens agraden les coses tranquil·les. Començarem amb els Ghost Martins i aquesta caravana, la Caravan of Love. La caravana de l'amor, que sempre és el que volem que vingui. Ara que no ens entrava la caravana d'amor, ja la tenim per aquí sota, i amb la caravana d'amor i els Ghost Martins és el que comencem el Generació Xic d'avui.

La caravana de l'amor que ens portaven els House Martins. Ja ho saps, aquesta colla d'anglesos que han fet doncs, coses guapíssimes com aquesta caravana de l'amor. Jo no sé si tu te'n recordaràs de la caravana de los chicos de Plan, que això també ens ho van fer en aquella època dels 80 i els 90. Te'n recordes, sí?

0: És un poble que hi ha a l'Alt Aragó, que va allà als Pirineus. Es veu que no tenien xicotes i els xicots allà doncs van mirar de fer una caravana de l'amor, que és el que em van dir. Van fer venir autobusos amb noies de tot arreu i, mira, doncs segurament algú va pillar. Estàs preparat per l'amor? Estàs preparat per venir amb nosaltres, com sempre? Per venir a compartir aquesta estona, aquests gairebé 60 minuts, en fem 55, per allò de l'informatiu i aquestes coses. Sí? Estàs preparat per venir amb nosaltres?
1: Generació Chic.
0: Va, anem ara amb una de casa, amb la Luz Casal, amb aquest No m'importa nada, de 1989. Anem amb la Luz, vinga, fot-li fort. Que aquesta també és aquesta mig temps, aquestes mitges balades, que també la saps cantar i t'agrada.

Estaba Inmorto. La Luz Casal dient que no li importa absolutament res a nosaltres. Sí que ens importa, que tot el que et punxem aquí des del Generació Xic doncs t'agradi i et transporti sobretot aquells 80 i 90.

La luz que sal des d'aquest àlbum, que és l'àlbum 5 de 1989, la gallega a punt de fer 67 anys ja, queden un parell de mesos i tindrem aquesta noia de Boi Morto que ens ha portat el rock and roll de Galícia, rock and roll i aquestes balades guapes, guapes, que també ho toquen molt bé, això. I com que l'Atlàntic i Galícia, diguem que és la part més allunyada de... No? La que toca més cap a Amèrica, és des del millor lloc on podem fer un salt i anar-nos cap als Estats Units. I ho fem amb els REM. Ho fem amb el Losing My Religion. Perdent una mica al nord, eh? No parla ben bé de religió, sinó és una mica de perdre el cap i no saber on pares.

Aquesta banda venen des dels Estats Units, des de l'estat de Georgia, des d'una població que es diu Athens. Aquí ens estem liant una mica, perquè podríem parlar d'un país que es diu Georgia, Europa, però no, és un estat dels Estats Units. Una població que es diu Athens, igual que Atenes, també a Grècia, però no, és als Estats Units. Vaja, que són americans, ells. Aquests Rem, agafant el nom de, ja ho saps, aquell terme que ens explica com es mouen els ulls mentre estàs dormint, el Rapid Eye Movement. Veu que quan dorms, tot i tenir els ulls tancats, es veu que els ulls per dins van que ballen sols. Segurament deu ser que els hi posen música dels 80 i els 90. I llavors els ulls doncs van que volen. Perquè ja passa, que de vegades els ulls se'ns en van sols. No direm ara per què, ni cap a on, ni amb qui, que això ja seria entrar en històries que no són de les nostres. Què? Agafem una mica de flow, que en diuen ara? Aquesta en té molt de flow. Aquesta del Robbie Neville, que ens explica com és la vida. Com és la vida? Doncs la vida és així. C'est la vie. És així, és el que hi ha de 1980. Sí.

és aquesta la manera que tenim de funcionar. That's just the way you go. C'est la vie. Un altre americà, estàvem amb els Rem des de Georgia. Doncs ara també m'ha empalmat aquí amb un altre senyor també des dels Estats Units, aquest des de Los Angeles, Califòrnia. En Robin Bill. És el seu més gran èxit. Ja ho saps que aquesta temporada ens hem decidit a posar només èxits. I si parlem, si volem, si busquem un èxit, una gran cançó del senyor Robin Bill, ens surt aquesta. N'hi ha alguns que tenen el seu gran tamasso, com pugui ser aquest del Robin Bill, i n'hi ha altres que en tenen moltíssims. Per exemple, si jo et dic, ai, Rick Astley... Aquí sí, aquí em diràs, home, doncs podríem posar aquest Together Forever que estem escoltant ara, però... que, clar, aquí sí que en tenim per triar i remenar. De moment, avui, aquí, el Generació, perquè aquesta sí que ens l'heu demanat moltíssimes vegades, anem amb el Together Forever.

És del Rick Astley, aquest és un dels seus grans, però n'escoltarem més. De fet, Rick Astley és un dels artistes, un dels que més ens demaneu d'aquesta època dels 80 i els 90. Aquesta és de les que van sortir del seu primer LP de 1987, aquest Whenever You Need Somebody.

amb això, doncs, ens estem posant ja més música de ball, música de discoteca. Que saps que la música de ball, música de discoteca, als anys 80, doncs, home, estava marcada per tot el que es feia a Itàlia, no?

0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Aquesta història que et portem ara, que és totalment italo-disco de primers dels 80, de fet, aquesta és de 1983, són els Cano. És una història que es diu Cano, i això es diu Another Life, l'altra vida, una nova vida. I aquesta també l'havies ballat.

Ai, que ens agrada fer una mica el ruc quan ens posem amb les repeticions aquestes. Cano, aquesta història que arriba des de Milà, des de aquell mític segell discogràfic ZXI. I aquesta producció dels Cano, doncs, no pot ser altra que, com sempre, el que et deia, de Milà, aquests tres productors italians que són, diguem-ne, uns dels responsables d'això que es va dir Italo Disco. Estem parlant del Nizzati, del Pulga i de Bonsanto. Luciano Nizzati, Stefano Pulga i Matteo Bonsanto són els responsables d'això que es va dir Cano. Els inicis de la música de ball dels 80. Concretament aquesta del 83, aquest Another Life. I aquesta sí que transporta els primers làsers. Te'n recordes quan hi havia els làsers a les discoteques? Italians, ells, aquests del nord, aquests des de Milà. I mira, ja que som a Itàlia, què et sembla si ara anem amb un altre italià? Però ara canviarem... Jo crec que canviarem de rotllo. Deixarem els Cano i la seva música de ball, la seva música de discoteca, i ens n'anirem amb una història més melòdica. I del que diuen que ha estat un dels grans, i jo estaria d'acord amb això, un dels últims grans cantants que ens venen des d'Itàlia. Baixem una mica de BPMs, baixem una mica la història ballable i ens posem amb el grandíssim Franco Battiato. Anem a buscar aquell punt d'equilibri que ens fa ser millors persones. Això és el que buscàvem, Battiato. Centro di gravità per

matí buscant això, el que et dic. Aquesta història, el que ens ve a parlar, és una mica... Aquí té missatge, que és el que feia una mica en Batiato. Unes produccions musicals molt ben fetes, però a més sempre amb aquest missatge que ens portaven les seves cançons. Buscant aquest centre de gravetat, aquest centre que el que vol dir és... Aquest que ens explica és això, que busquem un centre, un punt d'atenció que ens faci tenir aquesta... Bé, doncs que no ens n'anem ni cap aquí ni cap allà, no? Que deia, no, ni de dretes ni d'esquerres. Cerca un centro de gravità permanente que no mi faccia mai canviare. De les sue cose, de la gente... Doncs aquesta és del 81, ja ho veus, eh? Una cançó que no ha perdut la frescura, tot i tenir... Uf, imagina, posa't a comptar quants anys té això de 1981. Ai, ens n'anem ara amb una del 90. Començant així suaus, però aquest saxo que li dona aquest toc sensual, com sensual és la seva cantant. Són els Olé Olé, encara, o aquí ja, amb l'època de la Marta Sánchez. Saps que van començar amb la Vicky i la Raf?

hi ha dones, com per exemple ho pot ser perfectament la Marta Sánchez, que només una mirada podrien arribar a fulminar. O podrien arribar a vés a saber quantes coses. Aliviar, també. Destrossar. La de coses que et pot arribar a fer la dona de la Marta Sánchez. Aquí la vocalista, ja et dic, a Olé Olé. Olé Olé és una banda formada a Madrid i que passa per diferents etapes. La primera, amb la Vicky Larrà, des de 1982 i fins al 85. Van ser només 3 anys, però bastant prolífics van ser els inicis d'Olé Olé. Amb aquell No Controles, una cançó del Nacho Cano, dels Mecano, que els hi va regalar. Després, l'etapa, potser, diguem que recordem més, també van ser 5 anyers, del 86 al 91, amb la Marta Sánchez, abans que iniciés la seva carrera en solitari, se n'anés a veure portaavions i totes aquelles coses que feia. I al final, doncs ja ho saps, amb la Sònia Santana, que van ser res, un parell d'anys, i sense massa èxit, tampoc. Solo una mirada. Només una paraula, paraules que valen... Paraules que encadenen mil coses. Aquestes paraules que encadenen, noi... Les que encadenen el cor, com les del Joe Cocker. Oh, baby, set you free.

Desencadenant el cor, desencadenant-ho absolutament tot amb aquesta cançó, amb una força brutal com la força que té aquest anglès, després ja ha afincat als Estats Units, que és en Joe Cocker. Please set me free, deixa'm lliure, desencadena'm. No sé què em fas, que em tens el cor atrapat.

de vegades és, no sé, per què no, una cançó la que ens atrapa el cor i... Noi, i a vegades diem, escolta, deixa'm anar, deixa'm estar, deixa'm ser lliure. Perquè si no, si m'atrapes tant... haurem de, no sé, haurem de deixar córrer. I quan tens el cor així agafat, qui no s'ha enamorat mil vegades, o una de ben bona, que també val, a vegades tens aquesta necessitat de treure aquestes cadenes que t'encadenen i que et deixen, no, deixa'm estar. Unchain my heart, set me free. Unchain My Heart donava també nom a l'àlbum de 1987 del grandíssim Joe Cocker. I ara anem amb uns del Vendrell que se't volen menjar sencereta.

Ai, els lacs amb vostre aquí encara amb el Pemi Fortuny i ara sí que encarem la banda, la part final de la generació Xic. Avui acabem amb tot un senyor. Acabarem amb el grandíssim Mr. Phil Collins. I acabarem amb la marxa que dona aquest Studio. Des del nou Jacket Required. Des de 1986.

0: Senyors, acabem por todo lo alto i ho fem amb el gran Phil Collins. Dir-te que la setmana que ve tornarem i que volem que hi siguis. Així que, nois, moltes gràcies. Això és el Generació X.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació X. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació X.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació X, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Plataforma per la Llengua denuncia que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga l'Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, a oferir a un alumne una assignatura no lingüística més en castellà, a més de la de llengua castellana, aplicant la doctrina fixada recentment pel Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Suprem. L'entitat recorrerà la decisió i reclama al govern de la Generalitat que impulsi la nul·litat de la sentència del Suprem sobre la retolació dels centres educatius. Segons Plataforma per la Llengua, aquesta resolució consolida una nova via judicial per incrementar la presència del castellà a les escoles i posa en risc el model d'immersió lingüística en català, que considera clau per garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. L'entitat també alerta que les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans i del Tribunal Suprem ja s'estan utilitzant com a precedent per modificar el model lingüístic dels centres i critiquen que se n'hagi minimitzat l'abast. Davant d'aquesta situació, fa una crida a tota la comunitat educativa i a la societat perquè defensin activament l'escola en català. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de 4 anys i mig de presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en documentació oficial per contractacions il·legals quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Tot i això, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya incluïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros que es mantenen. A la decisió, el mateix Tribunal de Catalunya afirmava que la pena de presó resultava desproporcionada i excessiva i obria la porta a la petició de l'indult. La Fiscalia s'oposava a la mesura de gràcia, però el govern espanyol ha decidit seguir el criteri marcat pel TSJC. L'indult parcial concedit a Laura Borràs no ha acontentat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha afirmat poc després de confirmar-se l'oficialitat que la mesura no blanquejarà la greu injustícia perpetrada pels justiciers de la toga nostra. El seu missatge a les xarxes socials ha estat contundent i també ha opinat que la decisió de l'executiu estatal no repara per res el mal ja fet a la molt honorable presidenta Laura Borràs i a la seva família amb uns prejudicis que persistiran amb la inhabilitació. I Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant del nou episodi de calor que s'espera que augmenti gradualment la intensitat i que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura ha assenyalat que la calor es combinarà amb humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular i que aquest dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. També ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
2: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets uns tequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Ràdio Molins de Rei presenta Estem de broma. Estem de broma. Un programa d'humor amb els còmics més reconeguts. Estem de broma. Amb vosaltres, l'humor de Joan Capri.
5: Amics, acabarem ximples. Sí, ho sento, però cada dia veureu que hi ha més gent que parlen sols pel carrer. D'aquí ve que avui és un bon assumpte, doncs, com a inversió. Potser el millor assumpte és ser psiquiatre. Jo crec que avui és millor ser psiquiatre, fer la carrera de psiquiatre, que no tenir una immobiliària. Psiquiatres, senyors, tenen la feina assegurada, perquè si el món segueix d'aquesta manera, tots acabarem amb la teulada que se'ns hi farà goteres. I és que avui la gent, doncs, tot tenen manies complexes, i és més difícil de solucionar un complexe d'aquests, un complexe mania, que no un complexe industrial. La gent van al psiquiatre, van al neuròleg, i els hi demanen consells, i amics, no és qüestió del neuròleg, és qüestió nostra. Els preocupa tot, senyors, que hi ha gent que els preocupa que els hi caigui el cabell. És molt gros, senyors. En aquests moments que hi ha tanta gent que es moren de gana. No a la Índia, no. A la Índia i molt més a la vora. Doncs hi ha gent que els preocupa que els hi caigui els cabells. Treure-se'l del davant, perquè és així. Doncs li va dir, miri, mengi cocos. I se'n va fer un tip. S'ho creuen tot, la gent. Jo el vaig anar a veure, que una panxota que feia riure, allà estirat al llit com una bèstia. Dic, però què has fet, noi? Diu, mira, noi, m'he jalat tot això, i el cap re, ja ho veus, ni un cabell. Dic, escolta, jo encara fent-hi broma, dic, escolta, potser te'ls hauries d'haver menjat peluts. Altres els veureu que es prenen el pols. Sí, ho haureu vist, molta gent que van pel carrer prenent-se el pols. És molt gros, això. Es veu que es visiten de 5 a 7 de la tarda, sobretot a aquesta hora els veureu prenent-se el pols pel carrer. I no són pobres, no. No són els pobres que diuen gràcies de caritat per un que es pren el pols. No. Són gent que tenen calés. Moltes vegades tenen diners, altres vegades no, oi? Però sí, moltes vegades això és excés de vitamina D de duros. Són gent que estan carregats de vitamina D i de vitamina P de... Bé, deixem-ho córrer. Bé, i com es treuen aquestes manies? Aquestes absurdes preocupacions? Doncs senzillament, traient el pre i quedant-se en les ocupacions. Sí, senyor. Casant-se, treballant, Casant-se. L'home que és casat i té 6 criatures no té temps de prendre's el pols per casa, no.

tenia un dolor molt fort al costat, i és clar, el metge li va dir, herbes, herbes, sistema vegetarià, i es va primar molt, molt. Ara ja un dia el vaig trobar, dic, bueno, tu estàs prim, però escolta, com et trobes? Això és l'important, diu, la veritat, diu, vols que t'ho digui? És que a vegades al dematí, és que ja ni bé ni malament, tu, és que no em trobo, pobret, t'havia primat molt. Però jo li vaig dir, bueno, però el dolor, aquell dolor se n'ha anat? Diu, home, diu, sí, diu, se n'ha anat, diu, però se n'ha anat per falta de lloc, eh? En fi, senyors, em fa l'efecte que de tot el que passa en tenim una miqueta la culpa nosaltres. Senyors, estem vivint amb un nerviosisme continu. Mireu, fa una temporada jo només faig que sentia dir a la gent de que d'aquí 2 anys no solament no es podrà aparcar, sinó que no es podrà circular amb cotxe. I què fem per solucionar el problema? Doncs què fem? Demanar cotxes. No paren de peticions. La gent volen tenir cotxes contínuament. Per què? Gent que tenen cotxe i no n'haurien de tenir. Perquè en un cotxe s'hi ha de ficar gasolina. I no n'hi posen. Hi ha gent que van a un poste, 1,5 litres, 2,5 litres, 4 litres, 4 persones i 4 litres de gasolina, senyors. El litro per morro. I així es van les coses. Doncs què voleu fer? La gent van amb cotxes. Volem veure, aviam, si és possible de que això, de que no puguin circular pels carrers, doncs sigui d'aquí un any. I què hem de fer? Què hem de fer, senyors? Doncs agafar-se una miqueta. Cremem-ne uns quants. Això hauríem de fer. Cremar-ne uns quants, que d'aquí uns quants anys poguéssim recordar la crema dels 600. Perquè, bé, ja tenim el cotxe, suposem, què anem de fer? Volem banyar-se? Aneu-hi, aneu a banyar-se, aviam si arribeu. Escolteu que els que arriben a Mataró els hi donen una copa, senyors. No s'hi arriba enlloc. Si no us banyeu abans de sortir de casa, no us banyareu el diumenge. I els que agafen aquells desvius, jo no us dic res, eh? Aquests que agafen aquests desvius, perquè, esclar, l'Ajuntament, en previsió, perquè ell vetlla constantment pels ciutadans, en previsió d'aquests conflictes, ara fan desvius. I per anar a Arenys de Mar, ara et fan passar per Collbató. Collbató, sí, Collbató, no, l'excursió és bonica. Collbató, Manresa, Vic, Turó de l'Home, Terrassa i a la General, sí. A les 10 de la nit a l'aigua, allà. Senyors, com és possible que nosaltres aguantem aquesta cosa? Doncs la gent no fan, senyors. La gent no fan i tornen a casa tan tranquils. Diem, ens ho hem passat molt bé. No ens enganyem. Tenim la solució. Caminem una miqueta més. A peu. I així solucionarem el problema. Caminar. I de passada col·laborarem una miqueta amb el plan de desenvolupament. Perquè almenys se'ns desenrotllaran els peus.

Bé, la cosa va anar així. Vaig haver d'anar a Madrid per solucionar un assumpte d'aquests assumptes que no hi ha més, ni altra forma que solucionar-los a Madrid, una altra solució. I quan em vaig haver acabat, ja va estar llest tot, doncs me'n vaig una altra vegada cap a Barcelona. Bé, me'n vaig, intento anar-me'n. I vaig dir, va, i aniré amb l'avió, com és natural, perquè és el més ràpid. Em vaig a la companyia i em diuen que no hi ha cap plaça. Jo vaig dir, gràcies a Déu, home, vaig dir-me entre mi, mira, ves per on ha salvat la vida. Perquè sempre recordaré aquell cartell de propaganda d'aviació que vaig veure una vegada que em va deixar esfraït, escolteu. Vaig quedar glaçat, aquesta decisió. Deia el següent. Viajando por las líneas... En fi, no cal ara que anomeni el nom de la companyia, perquè no m'agrada perjudicar ningú, però deia això. Viajando por las líneas, etc, etc, verá usted cómodamente este mundo... I llavors amb llàpids molt petit, perquè jo ho vaig llegir sobradament, deia, i el otro, nois, em vaig quedar tot d'una peça, des de llavors que no les he tingut mai totes. Bé, llavors vaig dir, doncs com ho faig? Anem-nos en el tren, no hi ha més remei.

per la Renfe. A la Renfe només em diuen que hi ha bitllets per tercera. Allí, doncs, elevat, si quedo, doni'm el que vulguin, perquè jo, el que m'interessa és arribar quan abans a Barcelona. Vaig, trec un bitllet amb la reserva, pujo al tren, amb la meva reserva als dits. Jo, quan vaig veure això de la Renfe, ja no m'ha ficat gràcia. Això de la Renfe sempre m'ha sonat que no hi ha res a fer. No sé, em sona el mateix, oi? Em fa l'efecte que tothom pensa el mateix. Pujo al tren i de seguida hi ha el primer taco. Ens trobem diversos, érem 10 persones. El departament era de 8 només. I érem 10 tots amb la reserva als dits. De manera que, esclar, hi va haver una discussió, però al final ens vam apartar una miqueta i vam cabre tots. Fillets de Déu, noi, però quin viatge, quin desastre. Quina manera de parar cada moment, a cada estació. I quina manera d'anar... Això dels trens, això és horrorós, vaja. Hi havia un negre, entens? Un negre que ens feia anar una miqueta apretats, però com que hi ha tants túnels, doncs no el vèiem i ens semblava que anaven més amples, oi? Després hi havia un fabricant de perfums. Aquests em feia molta gràcia, perquè, esclar, no em parava, el tenia al costat. I mira, veu aquest poble? Aquí hi ha vingut tantes dotzenes d'això. Aquí n'hi ha vingut tantes dotzenes de l'altre. Ui, aquest altre poble, que són molt bona gent, els agrada perfumar-se i no parava. I quina mena de perfums? Jo no he vist mai una cosa igual. No sé si us hi heu fixat, que sembla que busquin uns noms fets expressos. Amanecer, promesa, tentación, suspense, quizás... Quizás. Aquest del quizás em va fer molta gràcia. I quins preus, noi. Un fresquet d'aquests de quizás, com un didalet d'aquests de cosir, 500 pessetes. Jo li vaig dir, escolteu, per aquest preu potser que ja en podríeu estar segurs. També hi havia una noia molt maca que estava davant meu. Noi, quina noia, aquestes noies morenes, oi? Aquestes noies que les veus pel carrer i dius, carai, quina dona, saps? Jo la tenia i em mirava. La xicota es veu que, no sé, li impressionava, oi? Perquè jo tinc un aspecte més aviat agradable. Doncs, i ella no parava de mirar-me, oi? Però venia un túnel i, noi, no sé què passava, que em donaven uns copets a la cama. Jo pensava, carai, aquesta dona se t'està insinuant, oi? Però es tornava a fer de dia... I res, ella tranquil·la, només em reia una miqueta, i així es vam anar fent un túnel, una altra vegada uns copets a les cames, però i ella, cada vegada que es tornava a fer de dia, doncs com si no li passés res. I al final vaig tenir una desil·lusió terrible, perquè es va parar el tren en una estació i una pagesa, una dona d'aquestes de poble, que també venia al nostre departament, doncs es va aixecar i diu, em permet, i de sota les meves cames em va treure un cistell amb dos ànecs, que són els que em anaven donant els copets tot el viatge. Nois, vaig tenir una desil·lusió, perquè la noia, esclar, pobra noia, no hi tenia cap culpa, era tot il·lusions meves. També hi havia dos excursionistes, aquests jo no els hi he entès mai, aquesta gent que van... a fora a fer salut, i carregats amb unes motxilles, que si els hi fessin anar per força no hi hauria ningú que les arrossegués. Escolteu, quines motxilles, eh? Però què hi ha dins? Va venir l'hora de dinar, perquè, és clar, hi ha temps per tot de Madrid aquí, oi? A l'hora de dinar vaig dir, a veure què mengen aquesta gent, i van començar a treure i panses, i figues, i ametllons. No hi havia res que pogués alimentar per mi, vaja, allò era per entretenir la gana i res més. Al final van treure un paquet una miqueta gros, i jo vaig pensar, bé, ara deu venir el plat fort, perquè, i què va, plat fort? Van treure dos harmòniques, em van posar-se'n a la boca, una cada una, i ens van donar la tabarra tot el rato. I jo no sé què hi veuen. Jo, esclar, per força, em vaig agafar un dit, però escoltin, vostès, què hi veuen anant a la muntanya, carregats així com a burros, d'aquesta manera? Però què hi troben? I diu, oh, vostès que no ho sent, això s'ha de sentir, això de la muntanya. S'hi ha d'anar-hi, a la muntanya. Vostè no s'hi ha imaginat mai el que és la muntanya. Vostè no ha vist mai un prat amb 10.000 vents pasturant. Jo li vaig dir, home, però per això van a la muntanya. Vagin al futbol, home, que en veuran 100.000, 100.000 de vents, i que estan davant l'herba i ni la toquen, molt més ben educats que aquests. Home, on va parar, home? I a més, home, que ells no se n'avergonyeixen pas, si vostè es veu quan surten, encara uns a l'altre, ja veurà com diuen, hasta diumenge que ve! De manera que el vaig deixar convençut. També hi havia dos despistats, aquests dos persones d'aquestes, que en el món, jo també ho soc una miqueta, però vaja, ells estaven molt pitjor que jo, perquè hi ha que veure's quines converses. Jo els escoltava i no els entenia de res, anaven d'una cosa a l'altra que feia por. Es va parar un moment el tren, i un va preguntar a l'altre, diu, escolteu, dic, quina hora és? Era una miqueta tartamut i tot. I l'altre li diu, dilluns. Llavors l'altre fent un bot s'aixeca i diu, carai, així ja haig de baixar aquí. I se'n va anar corrents. Jo, nois, no ho entenc. Hi ha gent que no els entenc de res. Bé, total, que, nois, vaig arribar per fi a Barcelona,
Com podeu suposar, quan vam arribar no hauríeu sapigut qui era el negre, perquè quan surts del tren, noi, tots fèiem la mateixa cara. Vaig seguir amb aquella noia perquè li volia dir alguna cosa, perquè pensava, noi, aquesta noia està bé, no es pot perdre. Em vaig descuidar el raspallet de les dents, me'n torno. Ja vaig trobar un individu que s'estava netejant les dents. Jo li vaig dir, escolteu, home, però sou un brut, vos! Però no ho veieu, que això és meu, encara em va dir, diu, perdó, i em pensava que ho posava a la companyia. I corrents empaitar la noia, me li poso al costat, perquè vaig sentir una vegada un requiebró d'aquestes coses, oi, que els hi diu les dones molt bonic, oi, una vegada a Andalusia, que jo m'ho vaig apuntar i tot, que era molt bo, que deia, quisiera ser pendiente para ir colgado siempre de su oreja. Així li vaig engegar i esperar a veure què deia. Em va clavar una mirada i amb un català d'aquells de Girona, em va dir, no, ja es veu ja que vostè està fet una bona recara. Nois, em vaig quedar tot d'una peça. En fi, que d'aquest viatge a Madrid me'n recordaré més que del dia que em varen treure el queixal del seny.

Ai, home, ja està, home. Gràcies a Déu, home, ja està. Ara ja està, això, home. Home, s'ha de ser decidit en la vida. Perquè en realitat, home, si ho pensen bé, què en sabia jo de la vida? Què en sabia? Què en sabem, els solters, de l'estimació, de la compenetració, de la reproducció? No res no sabem, home, no res, jo no res no sabia. Jo només menjava, només dormia, fumava amb pipa tot el dia, només, home. Vas a parar, home. Pensar que hi ha tants ximples que fugen de la comoditat que ofereix una senyora. Jo si m'anés, més ben dit, si m'anés més del que mano, perquè jo ja mano el meu, oi? Obligaria tothom a casar-se. I demanaria 30 anys un dia el que ho posés resistència. S'ha acabat aquí, això. Es casarien, ja, jo crec que es casarien. Farien tant el burro com fa la gent per les cantonades. Ai, estic molt content, molt, molt animat. Ja dic, he trobat una gran xicota, jo. Farà feliç aquesta dona, ja ho veieu. Ja ho he vist de seguida, que em faria feliç. S'ha acabat allò a dormir sol, amb aquell llit tan gran, home. Aquell coixí que no s'acaba mai, home. Massa coixí per un home tot sol, allò. Ja ho crec, molt animat, ja dic. Ara que... Escolteu. Potser ho precipitem, això, eh? No ens esverem ara. Perquè tornar al matrimoni potser que no ens les pintem tan felices, que el matrimoni és per sempre, eh? Caigui qui caigui, eh? I peti qui peti. I una vegada estàs lligat, ja pots anar a cridar ous a vendre, ja, que no hi ha qui et deslligui, eh? Ets, meditem una miqueta i no ho precipitem, això. Mireu el matrimoni. Ens ho diuen els que fa temps que són casats, perquè ja ho sento amb aquestes converses anant pel món, oi? Els que porten anys de casats diuen, ja se sap, a còpia dels anys, l'amor se'n va. Escolteu, ells ho diuen, nois, l'amor se'n va, eh? Però ella es queda, eh? Oh, carai! Si de cas que marxi tothom aquí, nois! No, precipitem i meditem una miqueta, això. Mireu, el matrimoni us ho diu el mateix sacerdot el dia d'aquell sermó tan bonic que els hi fa el dia de la boda, que els hi fa que és molt bonic. He anat a moltes bodes i m'ha agradat molt sentir-lo. Però m'hi he espantat sempre. Perquè comença el capellà dient, fixeu-s'hi bé, els hi diu, capellà, el matrimoni és una creu, malament! No es pot començar en forma així. Jo ho veig que hi ha molts nuvis que quan senten això no, ja ho deixarien córrer. El que passa és que ja està tot vigilat, no hi ha manera. I mireu, a les processons de Setmana Santa haureu vist que molts d'aquells penitents, pobrets, porten una creu al coll i la porten sols, vaja, per pesada que sigui. Doncs si serà grossa el matrimoni, que han de ser dos a portar-la, eh? Escolteu, és que li diuen el sant matrimoni, Sanctus Matrimonium, perquè és la institució que té més màrtirs, senyors. Oh, no, escolteu, noi, seguim amb el sermó, seguim, no el deixem, el capellà, eh? Perquè a vegades l'escoltem i no ens hi fixem en el que diuen els capellans. Continua el capellà dient, fixeu-vos-hi bé. I sobretot conformitat, resignació, que quan un estiri l'altre ronci. Escolteu, que ell mateix ho reconeix que aniran maldades d'un moment a l'altre. El que passa, ja us diré què és el que passa, què és el que m'ha passat a mi, que et comencen a atabalar la família, els amics, que et surten cavalls blancs i que has de fer un pensament i que aquí... I arriba un moment que et fiquen al cap al matrimoni encara que no vulguis. Aleshores ja quedes com atontat. No sé si els heu vist, aquestes persones que s'han de casar, que van pel carrer com esbarats, pobrets, van com escopetejats, pobrets. Es revifen una mica, eh, el dia de la despedida de solter, una mica només, eh, que he anat a moltes despedides de solter i tothom riu menys ella, eh. No sé si no riuria molt més una persona si al cap d'uns anys pogués celebrar la despedida de casat. Després ve l'últim dia, quan el porten a l'església, allò és la traca final, allà es veu ben bé que el porten enganyat, aquell noi. Vinga allà, llums, flors, música, fotògrafos, tom, tom, tom, tom, pobret. Esclar, és necessari que no se n'enteri del que li està passant. Ah, que de totes maneres no ens alarmem tampoc, eh? No sortim espantats tampoc. No, de cap de les maneres, perquè el matrimoni també en té de coses boniques. Només faltaria, sobretot, frases boniques. Hi ha una frase que és molt bonica, molt agradable, que diu, és tan bonic ser dos en la vida. Esclar, sentiu això i us engresqueu, escolteu, és que és molt bonic trobar-se dues persones que s'estimin, que es compenetin. És molt bonic! Ara que jo no vull dir mal de la gent, i gràcies a Déu no és que hi hagi molts casos, però... És que hi ha alguns matrimonis que s'ho creuen que són dos, eh? Oh, no, és molt trist, però és així, eh? Jo ara el corro aquest perill, eh? Caso amb una xicota que al costat meu és una criatura, jo. Doncs qui no em diu a mi que mentre un dia estic allà amb el birret posat,
no vingui un poc a vergonya i me li pinti Sant Cristòfol nano a mi. Jo compliré com Déu mana allà al Palau de Justícia, però qui m'ho agrairà a mi, això? Vostès m'ho agrairan, que carai m'han d'agrair vostès. Altra feina tenen vostès. Seria molt trist que em passés a mi això, que sóc una persona sèria, un home honradíssim, un home que no he freqüentat, un home digníssim, d'una joventut saníssima. En fi, senyors, que sóc una persona que arribo al matrimoni i amb confiança els hi puc dir a vostès que em podria casar de blanc.

Senyors, haig de confessar que jo sóc un descontent. Per sort, em penso que n'hi ha altres del meu ram, però jo en sóc un dels que ho sóc molt. Jo critico tot, no estic content amb les coses que passen. Potser a vegades és que les circumstàncies ens donen peu a que ho estiguem de descontents. Per exemple, amb els metges. Jo l'altre dia vaig anar al metge perquè, francament, no sé, no em trobava bé. Moltes vegades m'hi trobava, però ja em trobava bastant més malament de lo normal. I una de les coses que em va dir, que jo no havia de sopar tant. Esclar, jo sóc una persona, sigui per la meva feina, doncs que haig de sopar, sinó que hauria desmaiat a la nit. Que no sopi, em va dir, com anar, que no sopi. Esclar, vaig arribar a casa i dic, mira, noi, m'han dit que no sopi, la meva dona, però és possible que sopi lleuger. Jo llavors li vaig dir si podia menjar una llebre, però encara em va dir si feia broma, no, em va dir, coses lleugeres, m'has de fer patates, bledes, coses lleugeres, jo no puc sopar gaire. I esclar, em vaig anar aprimant, de les aprimades fortes que he vist, escolteu, allò que vaig pujar un dia amb una bàscula, d'aquelles bàscules que en comptes del tiquet surt una veu que et diu el pes, i ja feia una estona que estava a sobre, i aquella veu em va dir, escolti, que puja o no puja. En fi, allò ja no podia continuar. En fi, jo desesperat li vaig dir a la meva dona un dia, dic, escolta'm, això jo no ho aguanto, ja ho veus que ara ja no sóc jo, ara és la bàscula que em diu que això no pot continuar. Me'n vaig i dic, mira, avui ens anem a les caracoles i ens afartarem, i caigui qui caigui. Ens anem a les caracoles i el primer que trobem és aquell metge que ens havia dit que no sopés. Menjant, però com un lladre, amb una quantitat de plats bruts al davant, els camarers trencats de cames. Jo li vaig dir, però que no el veus? Sí, vols dir que ho és? Que i tant, ara em sentirà. M'aixeco i li dic, escolteu, no em coneixeu, home, sembla que sí, que us he visitat. Oi tant, i em vau dir que no sopés. I per què sopeu-vos? O sopem tots, o estripem les cartes aquí. Per què sopeu-vos? I ells, que per això han estudiat una carrera i sempre en tenen una per dir, encara em va dir, diu, escolti, no m'atabali, a mi em porto un altre metge. Ara, una de les coses que un descontent com jo s'hi troba més a gust és criticant el cine. El cine, escolteu, hi ha molt tema. Jo no ho entenc. Escolteu, jo sóc una persona que jo al cine no hi vaig gaire perquè la meva feina no em dona temps per anar-hi, però és que alguna nit doncs hi he sortit. Jo, francament, jo no ho entenc. Em faig un taco amb les pel·lícules que no hi ha manera. Abans jo tenia l'excusa, perquè clar, jo veia la reacció de la gent, oi? I veia que sortien del cine i un començava dient a l'altre, és que està tallada, aquesta pel·lícula està tallada. I clar, jo m'hi agafava de seguida i deia el mateix, està tallada. I mira, tots dient, està tallada, quedàvem com uns senyors. Però escolteu, és que ara no les tallen, diuen que no les tallen, i ara m'han fumut, amigues, dient, perquè és quan les entenc menys. Però què passa? Però què és això? Quines morbositats, les dones per terra. Els homes només entren i surten de les habitacions, passejant-se pels passadissos. Però què és això? Oi, totes aquestes pel·lícules tenen premi, premi. Escolteu, unes pel·lícules de suspens i tenen premi. Això no lliga de cap manera. Per la mort de Déu, home, però què passa aquí? Jo, és una cosa terrible, vaja. A mi, si voleu que us digui clar, doneu-me pel·lícules de l'Oeste. Potser aquestes no porten missatge, perquè aquelles que us he dit abans encara diuen que porten missatge. Abans els missatges els portaven els coloms, ara les pel·lícules. No, home, no, de veritat, home, a mi les pel·lícules de l'Oeste em distreuen, home. Ja ho sé, que sempre passa el mateix, oi? Sempre el mateix decorat, allò del salón, amb dos os, com si fos un gran salon, i és una sala i el cop. Però bueno, ja n'hem de prescindir, els americans són així. Ells ho fan tot bé, tot ho fan gran, tot ho fan bé. Alguna vegada els hi falla algun coet, però no té importància, oi? Doncs sí, doncs, aquestes pel·lícules tenen gràcia. I que veus que surten uns índios i claven 20, 60 o 70 persones en l'aire, després els altres, 80 o 90 índios també que peten en l'aire, i no hi ha ni un sol índio li cau la perruca. Això sí que té un valor. És clar, el que passa dins ja ho sabem, sempre és el mateix. El bo que entra, una gaseosa, el dolent, un whisky. El bo s'enamora de seguida de la filla del dueño del bar, com sempre. És clar, la filla del dueño del bar no li pot correspondre perquè diu que té un passat. Però vaja, es van clavant mirades per veure l'altre si pot aconseguir-ho, però no, no, que té un passat i que té un passat. I al cap d'una estona surt el passat que té, i el passat és en John Wayne. Mare de Déu, més passat que ell no en podien trobar d'altre. 65 anys i encara fa de galant, però que en van mal sortits, aquesta gent de galants. A mi m'ho deia un americà, un bon amic americà, un dia. Diu, a vegades vaig a l'estrena alguna pel·lícula de John Wayne allà a Amèrica i tinc una neta al costat i cada vegada que surt diu, mira, mira l'avi com castiga. Home, una miqueta de serietat. Mireu, si voleu que sigui sincer, a mi doneu-me pel·lícules espanyoles.
No, potser algú li farà gràcia això que dic, però és la veritat. Potser és que jo sóc un home una miqueta malalt, no és res greu, però sóc una miqueta nerviós, i és clar, jo, per exemple, per dormir he pres ja tota mena de pastilles i no hi ha manera. Inclús últimament la meva dona va intentar ja posar-me el bressol de quan era petit, però ja no hi cabia i ho vam de deixar córrer. Però, en fi, no hi havia manera. Però, en canvi, nois, entro i veig una pel·lícula espanyola i clavat! Escolteu, que això és d'agrair, home. Això no es paga amb diners. Aquella tranquil·litat. Escolta, allò sembla Andorra 50 o 60 anys enrere. Allò és estupenda, no et diu mai res. A mi comença la pel·lícula i diu allò, Cifesa, presenta. A mi no cal que em presenten ningú, ja fa estona que dormo, home. Sí, home, aquella tranquil·litat, home. Això ja t'ho avisen, eh? A vegades a la taquilla quan entres ja et diuen, escolta, ja sap que és una pel·lícula espanyola, a mi sempre em posen en pegues, o jo dic, no, jo vull entrar. Clar, sempre sol, home. Bueno, un altre dia, no fa molt, em va entrar un altre, però ai, no es va donar, es van fer la mar d'amics. A vegades el trobo pel carrer encara i dic, oi que vos sou aquell de la pel·lícula espanyola? Som molt amics. De veritat, escoltin, vagin a veure pel·lícules espanyoles, vagin-les a veure, que allò és un sedant, creïn-me. Ara, sobretot, entrin a poc, no fos cas que em despertessin, per favor.

Mare de Déu, Mare de Déu, senyor. Estic malament. Estic molt malament. A veure el pols, perdoneu. A veure el pols. 37, 36, 37, 37 i 37, 74. Ja hi som. Dues pulsacions més que fa una hora. Clar que també ara m'he menjat una botifarrota amb mongetes i potser això m'ha fumut aquesta sotregada. Però vaja, no deixen de ser dues pulsacions més i això la llarga mata, sabeu? Ai, senyor, sempre així. Vostès diran, per què no va veure el metge? Els metges? Quasi bé cada dia els veig tots, els metges. Metges no serveixen per res, perdoni, noi, si hi ha algú que m'escolta, però els metges moltes vegades res de res. Les medicines potser sí, però els metges, mare de Déu. I de medicines no és pas que m'estigui de res. Mireu, totes les butxaques plenes. I què? Com trobo com abans. I mireu, esclar, les medicines, si veieu les medicines, si veieu aquells prospectes, allò que diu indicaciones, si ho llegiu allò, doncs sobre el paper ho curen tot. Tot, esclar, si no, no el vendrien. Aquest mateix, mireu, aquest, penso que és aquest, no sé, aquest el clodien, no sé què, aquest, menys els peus plans, ho cura tot, això. Doncs ja es veu que això no pot ser, home, que això ho fan per vendre i res més. Mare de Déu, els metges. Amb tot això ara, de més, que hem fet córrer de la pressió, una altra manera de treure els diners de la gent. Vinga, que tothom es vigila de la pressió. O sigui que tens 40 anys, vinga, que s'ha de fer vendre la pressió. I vinga, noi, 200 pessetes cada vegada. Veu que ja m'han fet un tip a mi de prendre'm 200 pessetes, eh? Jo era abans una persona que abans, jo, per prendre'm 200 pessetes, m'havien de pressionar molt a mi. Doncs ara me les han pres, més ben dit, ara ja no, perquè ja fa molt temps que tinc l'aparell a casa, jo ho crec, ja l'he amortitzat i tot, jo. Faig manxar per la minyona i s'ha acabat, a mi m'és igual que manxi l'un o que manxi l'altre, a mi. Bé, els metges res de res. Ja dic, les medicines potser sí, esclar, et vas acostumant a les medicines, perquè esclar, mala intenció no n'hi ha, jo no crec que els metges tinguin interès que la gent, diguem-ne, es morin, no, Déu nos en guard, això no té... No, ells els interessa que la gent visquin, que estiguin malalts, però que vagin vivint, i ells també van vivint, i tot això és una cadena, però esclar, hi ha naturaleses que no ho resisteixen, i llavors, catacrac, tots són corredisses, llavors. Ah, no. I encara, ja dic, no sé, mala intenció no, perquè ara ja dic que els metges una vegada, si passa una d'aquestes desgràcies, almenys, doncs, mira, desapareixen, oi? El dia de l'enterrament desapareixen i al cap d'uns dies envien la factura, perquè això no ho perdonen, oi? Ara, en temps del Rossinyol, en temps dels 800, els metges inclús anaven a l'enterro del malalt que havien... No sé, perdoni, anava a dir un disbarat ara. En fi, del malalt que es havia mort. Que això és molt gros, eh? Això és molt gros. Jo no sé qui ho deia d'aquell temps, ja tenia molt terror. No sé qui ho deia, un humorista d'aquells temps, i em penso que tenia molt terror, i deia. Jo cada vegada que veig el metge, al darrere l'enterro, el dol, perquè anaven al dol, el metge de cabecera, diu, em fa el mateix efecte que veig una modista que va entregar la feina. I no parlem ara dels veterinaris, perquè, escolteu, aquests a vegades... Ja voldria saber qui és més bèstia, i perdoni, noi, si hi ha algú que m'escolta. Hi ha un amic meu, els explicaré un cas, que va comprar un cavall, aquests xicots que tenen afició a muntar cavall, oi? I el van enredar. Li van pagar 30.000 i pico de pessetes d'un cavall, i res, el cavall, ni la bèstia, ni un pas, escolteu, ni un pas de caminar. I, esclar, doncs va haver d'anar a veure un veterinari, va anar a casa del veterinari, i li va aixecar la cua al veterinari, ja li va sortir amb bata blanca, no sé per què hi han d'anar amb bata blanca, però en fi, va sortir amb bata blanca, li aixeca la cua, i diu, bé, diu això, i diu, ja està vist. El meu amic diu, que li va dir, bueno, què és el que està vist? Diu, perquè segons que ja ho veig cada dia, jo. Diu, no, home, que ja està vist el que té. Diu, mireu, aquesta bèstia ha agafat com un reuma, i ara jo li faré un supositori, oi? I vostè li posa aquesta nit, oi? Si veu que la bèstia camina, pari. Però si veu que encara no camina, l'endemà em repeteix amb un altre supositori. I els hi faig amb dos colors perquè no es confongui. Aquesta nit li posa aquest de color negre. L'endemà li posa aquest altre de color vermell. Si demà veu que camina, pari, eh? Si no, li posa el vermell. Però si ho veus bé, al cap d'un temps es van veure. El meu amic va dir, què? Diu, que ja està curat, això? Diu, que, home, que havia d'estar curat. Vos m'havíeu d'avisar, home. Diu, però que no us camina el cavall. Que no us camina, home. I massa que camina. Però no em veu tenir prou amb el negre. Diu, carai, si em vaig tenir prou. Diu, sort que de seguida jo em vaig posar el vermell, si no, no l'agafo.
I tornant amb els metges, això ha sigut un incís als veterinaris, els metges tenen aquesta mania que quan no et troben el mal et diuen això, el que em diuen a mi, que vostè té manies i que són qüestió de nervis. Ja hi som una altra vegada, aquest assumpte dels nervis. Escolteu, quan us diguin al metge que teniu nervis, més val que plegueu, perquè llavors ja no sabeu on sou. Perquè jo em faig un tirorec als nervis, perquè això ja diu que no hi poden fer res. Jo vaig anar al metge últimament, el metge dels nervis, i ja m'ho va dir francament, diu, mira, això és una cosa d'assumpte nervis, tot això, aquests mals que sent, diu, no res, se li fiquen els nervis per tot arreu, i això no ho puc curar jo, ho hem de fer entre tots dos, vostè hi ha de posar de la seva part, jo hi posaré el que pugui, però vostè ha de fer un esforç. Ara jo li receptaré una cosa, oi? Però vostè una vegada ho hagi ja fet, ho hagi pres, vostè procuri animar-se entre tots dos, jo també, entre tots dos, i entre tots dos, i tant va dir entre tots dos, que al final, és clar, quan em va demanar 500 pessetes, jo li vaig dir, escolti, posi 250, perquè si no acabaríem mai aquí, oi? Aquesta mania que tenen, que tu tens manies i que, és clar, i et comencen a dir, a més, que tinc bona cara, és clar, l'aspecte meu és bo, que vostè té bona cara, home, que vostè té bona cara. Jo li vaig dir aquest dia al metge, bona cara, eh? Vostè no ha anat mai al cementiri, totes aquelles fotografies que hi ha per fora, tots fan bona cara, aquella gent. Doncs no els vulgueu veure ara, no res de la bona cara. Que veig que cada dia que passa és un dia que tinc més, i cada any és un any més, i que d'aquí 10, 30, 40, 60 o 70 anys, jo també catacrac! I llavors tots seran corredisses per mi. Tothom dirà, potser sí que tenia el mal dintre. En fi, que nois, que em sembla mentida que trobant-me tan malament com em trobo, estigui tan bé com estic.

Ai, Verge de la Misericòrdia. Fa 3 mesos que estic aquí, 3 mesos. Escolteu, a mi ja m'agradava la platja, però aquesta temporada tan llarga no me l'esperava, aquesta és la veritat. Fins ara encara tenia companyia, oi? Aquí per aquest tros d'illot vaig trobar 3 micos que em feien companyia, però ahir se'm va morir l'últim. Pobret, un enterro trist, escolteu, només hi anava jo, esclar, no hi havia ningú més. Oh, i és curiós, no se'm van anar morint així de cop, no? Se'm van anar morint de mico en mico, oi? I ara aquí, tot sol, com un animalet, esperar a veure què passa, tot per culpa de la meva dona. Les dones, que tenen la culpa de moltes de les coses que ens passen als marits. Aquesta mania que tenen de viatjar, de veure món, que hem de veure món, que hem de viatjar, viatjar. Aquí el tens, el viatjar. Pobreta, no li vull dir mal, perquè em penso que es va ofegar, en fi, no n'he sapigut mai més res. Ja us explicaré com va anar. Mireu. Jo era una persona de solter que no em ficava en res, escolteu. Em guanyava la vida, tenia 3 telers a casa, oi? Feia suèters a dalt al pis, i com que no els tenia declarats, doncs la veritat, m'hi guanyava la vida, no ens hem d'enganyar. Però esclar, un va fent diners, oi? Es va fent diners, i doncs què ha de fer? Ha de fer un pensament, i el pensament és casar-se o embolicar-se amb algú altre, i em penso que avui tot és prou car. Doncs més val casar-se, que és el que vaig fer jo, que és el decent. És clar, no coneixia ningú, i un amic meu, que aquest va ser el primer que em va embarcar, eh? Aquest em va dir, escolta, diu, vine, home, diu, una festa d'aquestes que fan, en una casa particular, oi? Una festa d'alta societat, oi? Diu, allà et puc presentar una noia, diu, encara pots trobar un bon partit, oi? Una filla única amb diners, oi? I és clar, doncs vaig anar-hi, tant va insistir, vaig anar a aquella festa, i és clar, estava ple, pleníssim, escolteu, una gentada, es veu que tothom buscava el mateix, saps? Aquesta filla única, es veu que hi havia una fam que feia por. I la festa no estava malament, oi? Però vaja, molt d'alta societat em penso que no ho era, perquè quan vam sortir ens van dir quan tocava cada ull allò, no? I em va deixar fred, oi? I esclar, doncs allà vaig conèixer aquesta noia, una xicoteta grassoneta, que és com m'agrada, no estava malament, oi? I esclar, tot ballant, oi, tot ballant, allò que t'engresca, li dius que t'estima, que l'estimes, i esclar, doncs em vaig embalar i em vaig equivocar. Em comptes una filla única amb diners, era l'única filla que no en tenia. Però esclar, jo ja li havia dit que l'estimava, doncs vaig haver de tirar endavant, vam fer una boda, arregladeta, esclar, no teníem diners, perquè filla única sí que ho era, però sense cap caler, havien de viure amb els meus. Vam anar a viure els primers temps bé, amb la sogra, amb la seva mare, vivíem, però de seguida, noi, ella i la sogra, que hem de viatjar i que hem de veure món, i que hem de veure món. I jo li deia, però no anem tant a Mata de Pere, que jo hi tenia una miqueta de caseta, que no, home, que ens hem de fer una cultura, que no tenim conversa, la sogra. No tenim conversa i no callava mai aquella dona. Re, no hi va haver manera. Jo l'únic que li vaig dir és que res, que no volia anar carregat amb la maleta, i que res, que no, ja s'ho van arreglar. Que hi ha unes exigències que se'n cuiden de tot, no sé què del forfer, que només és qüestió d'agafar el barco. Escolteu, jo quan vaig agafar el barco, allò ja no ho vaig veure clar, jo ja vaig veure que allò no aguantaria, escolteu. Un barco petit, allà amarrat al moll, ja bellugava, escolteu. I se'n deia el rei dels mars, encara, quina barra, el rei dels mars. Però esclar, com que els reis van de bòlit d'aquesta manera, vaig pensar, bé, sapiguer què farà el rei dels mars. No, i els primers dies no va anar malament, oi? Ara, una golondrina també hauria anat bé, perquè la mare era plana, oi? Però el tercer o quart dia, fillatges de Déu! I quina manera de ballar el rei del meu cor, noi. Quina manera d'anar un cantó a l'altre a tothom. I de seguida tothom a la barana, escolteu, tothom, eh? No es va escapar ningú, eh? Tothom. Inclús hi havia una taquillera que la vaig conèixer del metro de Barcelona. D'aquestes que no tenen mai canvi, també canviava allà, també. Mare de Déu, jo al veure que la mare es posava d'aquella manera, me'n vaig corrents a casa del capità i li vaig dir, escolteu, dic que això està malament, eh? Jo no sé com ho veieu vos, però jo ho veig malament. I de primer em va treure, fugiu d'aquí, va, em va treure. I el primer haig de saber allà on soc, ni sabia allà on era, pobre home. Me'n vaig entornar una altra vegada allà a la meva dona, però passar per la part del davant, i ja vaig veure que la part del davant ja sucava, oi? Tot se n'anava en l'aire. Me'n torno a casa del capità, i aleshores, molt més seri, jo li dic, escolteu, o ho dieu vos, això de sàlvese quin pueda, o doneu-me la gorra i ho direm jo. Ho diré jo. Aleshores el vaig espantar, va sortir esbarat l'home en la gorra, salve-se qui em pueda, salve-se qui em pueda, pobret, aquells crits, encara sembla que els senti. Quin horror, no us hi vulgueu trobar, salve-se qui em pueda, salve-se qui em pueda, les dones i criatures primer, això sí, això hi va haver ordre, es veu que hi ha el reglament humana d'aquesta manera, és l'única cosa que va ser, les dones i criatures van ser els primers d'ofegar-se, pobrets, i quina manera de tirar gent a l'aigua sense més ni més, escolteu, aleshores va veure que tot era un enredat,
Però si la meitat dels salvavides eren pintats per les parets, no hi havia manera de treure'n. Va tocar un salvavides cada 200 o 300 persones. A clar, a mi em va tocar un, encara vaig tenir sort, però una pobra dona, gorda, aquestes dones que es fan en 4 dies, oi, gordes, li van donar un salvavides, pobreta, com un tortellet d'aquells de 10 rals de Sant Antoni. Entre diversos li vam posar una cama, però esclar, amb la cama en l'aire es va ofegar de seguida, pobreta. Jo no, ja dic, jo vaig tenir sort i em vaig trobar un que no perdia, i el vaig tenir, tenia una miqueta al dit, oi, perquè tenia un foradet, però vaja, vaig anar bastant bé, i tothom vinga de cap a l'aigua. I de seguida, pobrets, aquella quantitat de gent que no en tenien allà al costat, i deixi-me'l, un pobre home, allà que no me'l podia treure a sobre, i deixi-me'l, que només vaig fins allà i li torno, ja ho veia, que anava mal a fer aquell home, i deixi-me'l, i que no, home, que no ho veu, que l'estic fent servir, jo li estava dient, i deixi-me'l. Zip, cap a baix. Pobret, encara va sortir un moment a treure el cap i diu, ja no cal. Zip, ja no es va veure més. Només hi havia una persona, tranquil. Jo no havia vist mai una persona tan tranquil·la. Nadant com si no passés res. Després em van dir que era un fabricant de teixits. Diu, ui, aquest, diu que em fa temps que està maiga fins al coll. La meva pobra dona no la vaig veure mai més. No sé, com que es havia engreixat molt, les barques no la van voler. En canvi, la sogra la vaig tenir penjada al coll. Fins al moment me la vaig haver de treure de sobre. I escolteu, cap al fons, que no s'ho va fer dir 2 vegades, Cap al fons. Aleshores em vaig donar compte que en el fons la meva sogra no era tan mala dona.

A mi les dones que s'han de casar em fan pena. No, a veure si m'escolteu. Em fan una mena de pena, diguem, oi? Les veig tan desorientades. És clar que per si la dona ja ho és una miqueta desorientada, i això no és cap defecte, això ja és una cosa de natural. Quantes n'he vist que encara esperen el tramvia a la Rambla? I és que elles, és clar, són unes dones més aviat despistades. Però això no és cap defecte. Jo, el defecte, la desorientació que em refereixo és referent a trobar l'home que els ha de fer feliç, l'home de la seva vida. Jo que he assistit a aquestes reunions familiars, les veig allà sentades, com miren, com ressegueixen els homes, i veuen i voldrien veure quin és el que els hi convé. Oi, lo bonic és que els segueixen, els ressegueixen i ens persegueixen, i al final ens aconsegueixen, que això és lo greu. Oh, i finalment, total, per què? Total per equivocar-se, perquè moltes vegades s'equivoquen. Ai, mare de Déu, senyor. Quantes vegades, perquè l'han vist molt ben vestidet, aquell noi s'ha encregut que és fill d'un fabricant, i al final què? Fabricant, fabricant de lletres i gràcies, la feina que ha tingut per viure. I altres vegades s'han casat i ha resultat que el seu marit ha sigut un mandra, o al revés, o un marit que s'ha aficionat massa a la feina de dia i de nit, que aquesta és la més trista, la feina de nit, aquesta feina incontrolable. Ai, senyor, aquestes avisades de telèfon, ai, que avui haig de sortir, que tinc una reunió, que avui tinc un consell d'administració, que avui hi ha futbol, ara per acabar d'arreglar ja hi ha l'excusa del futbol per sortir de casa. I la noia de per si, i amb l'avança, ja que també he dit que són desorientades, tenen aquesta gran virtut de fer veure que s'ho creuen, perquè en realitat moltes vegades el que són molt pacífiques i saben molt d'aquesta vida i aguanten amb molta resignació, però no s'ho creuen. I em recordo d'un cas que és molt trist. El marit era un d'aquests que contínuament, que ara una cosa així, que ara una reunió, que ara és de veure un amic meu que ens reunim, que ara és que es despedeix de solter fulano de tal, que ara que és el futbol, i cada nit, escolteu, és que es va passar tota la vida sortint aquell home. No pot ser aquest home, perquè aquella dona va aguantar tota la vida, però una vegada mort, senyors, no és que sigui per venjança, però aquella dona va voler demostrar al món que no era tonta del tot, i quan es va morir va posar-li una làpida molt bonica, ara amb una inscripció que representava molt de lo que havia sigut la seva vida, i va posar la següent: aquí descansa en Robert, el meu estimat marit, ara sí que sé del cert a quin lloc passa la nit. Per això jo voldria també dir-vos a vosaltres que

que la pau d'un Ateneu. I si saps quan hi haurà lluna, però no saps quan hi ha Liceu. Si del pa reculls l'engruna,

del que no es veu. Mira bé, que l'amor vol cop segur. Jo et diré, que un poeta fa per

cartes quan se'n tornen. Pensa, jo no tomb per aquí. Pensa, jo no tomb per aquí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. La consellera d'Economia i Hisenda, Alicia Romero, ha valorat aquesta tarda que el Ministeri d'Hisenda ha estat generós amb la petició del PP de més temps per analitzar el nou model de finançament de les comunitats autònomes que fa mesos que treballa. Un model que s'havia de debatre al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dimecres a Madrid i que ha estat anul·lat a última hora per la petició dels populars. De la mateixa manera, la consellera ha dubtat de la voluntat dels d'Alberto Núñez Feijóo per arribar a acord sobre aquesta eina, ja que totes les comunitats autònomes governades pels populars s'han mostrat en diverses ocasions en contra de la proposta que impulsa Catalunya i que l'executiu estatal s'ha fet seva.
2: Jo crec que aquesta és la voluntat del govern, doncs que no sigui dit que no posem unes setmanes més sobre la taula per intentar acostar posicions. I ara el que demanem és responsabilitat al Partit Popular. S'ha endarrerit un Consell molt important on calia i on s'havia d'aprovar un model de finançament, doncs ara ja en més setmanes s'ha convocat pel dia 4 de setembre, que ja no hi hagi més excuses i que ara doncs ens posem a treballar i el dia 4 es pugui aprovar en el si del Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Romero ha recordat que el nou model de finançament ha de portar 4.700 milions d'euros a Catalunya i que no només és bo pels catalans, sinó per la resta de comunitats autònomes, com va fer saber el president de la Comunitat de Canàries, que aquest dilluns hi manifestava el seu suport. Protecció Civil ha activat aquest vespre el Pla Territorial de Protecció Civil en fase d'alerta per la calor extrema que s'espera en els propers dies. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís ja per demà, dimecres, quan s'esperen temperatures molt altes, especialment a Ponent, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Es preveu que l'episodi s'allargui fins a mitjans de la setmana vinent, fet pel qual Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a la prudència. I els bombers catalans desplaçats a l'incendi de Madrid, Àvila i la Vall d'Uixó ja treballen sobre el terreny, segons han confirmat fonts oficials a través de xarxes socials. El grup destinat a Castelló ha estat assignat al flanc esquerre de l'incendi, on treballa amb eines manuals, foc tècnic i línia d'aigua per consolidar el perímetre, des del nord de la població d'Artana, cap a l'oest. L'equip més a prop de la capital treballa a la zona de la Villa del Parado, on la prioritat és consolidar un sector del perímetre i mantenir-lo dins dels eixos de contenció. Per evitar represes, s'ha començat a fer revisió i remat dels punts calents i, per garantir l'accés, s'ha tallat un arbre que ocupava part de la via. I una dona morta aquest dimarts en un pis del carrer Andrade de Barcelona, al barri de Sant Martí de Provençals, en un succés que els Mossos investiguen com un crim masclista. Segons ha avançat el caso i han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, els fets haurien tingut lloc cap a 3:15 del vespre i ara la policia catalana busca l'autor dels fets, que podria ser la parella de la víctima. Això és tot de moment. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'estiu no s'acaba a Ràdio Molins de Rei.
1: Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Hola, molt bona nit, benvingudes a un nou programa, el segon de la 17a temporada, el tercer de la 17a temporada. Sí, se me'n van els números i les dates. Sobretot us vull demanar perdó per aquesta veueta que, amb la que he aparegut aquest dematí i que he intentat solucionar. De fet, estava bastant pitjor a les 10 del matí que no pas ara, que ja toquem les 11 de la nit. Bé, doncs, com a mínim puc parlar una mica, perquè em pensava que no ens quedàvem sense programa avui. Dit això, esteu a Ràdio Molins de Rei, això és el Quan Comença la Nit, un programa que dediquem quasi bé exclusivament a veus de dona, i que us vaig dir que parlaríem del Women Festival, i tot just avui comença, i ho porten preparant molt, molt de temps unes dones supercorrentes, i avui comencem. Com que intentaré parlar just, tot just a mi me tocó ser jo que deia la Mafalda, doncs comencem amb Maria José Yergo. Vull que posa musiqueta, tot i que us vulgui parlar de què és el festival i per què neix. Comencem amb aquesta donassa que ha tocat avui a les 8 de la tarda. Que us puc dir d'ella? Fusiona flamenc amb soul, amb sons contemporanis. Té una veu apassionadíssima i les seves lletres doncs són poderoses i no et deixen indiferent. Us convido a que pareu l'orella i, si no, que tafanegeu després d'escoltar el programa demà passat, o inclús que busqueu Women Festival. Busqueu, hi ha llistes, hi ha premsa, a Instagram també ho teniu, i si no, de veritat, tafanegeu i trobareu moltíssima informació. Vull començar des de Ultrabelleza, que és l'àlbum de l'any 23, si no m'equivoco, de Maria José Yergo, i amb aquest Lucha, que és un tamarro, ja veureu.

Les que han entrat sense avisar eren Xego, que són un grup de, que neix a Madrid, en una sala d'estar de casa, que comencen a fer música perquè és el que els agrada i acaben fent una banda xulíssima, on trobem, doncs, des d'un, així, un rock garajero com el que s'escolta amb aquest tema. És un tema bastant suau. Així us les he posat més vegades en el quan comença la nit i tenen lletres molt, molt bandarres. Aquest és un tema que es diu Arg i està dintre d'un àlbum que es diu No lo volveré a hacer. Xego quan toca? Doncs toquen demà. A on? Doncs dintre del Women Festival. Ara us dic en la sala que toquen, que com no podia ser d'una altra manera és a La Paloma, sala mítica on te les hi hagi. Dir-vos que també ahir va tocar Clara Pella amb un sold out tremendo, sold out, és a dir, totes les entrades exaurides des de fa ja dies. Abans de seguir posant música, us haig de dir què és el Women Festival o què s'intenta amb el Women Festival. Portem parlant, és per lo mateix que existeix quan comença la nit, perquè crec que quan comença la nit s'ha anat transformant i ha acabat sent un programa on bàsicament es posa música en veu de dona, perquè necessitem visibilitzar-nos, perquè tot allò que no veus no existeix. Aquí no em veieu, no veieu a les persones que canten, però intento donar-vos noms de discos, us convido a mirar vídeos. Bé, allò que no veiem no existeix. Llavors, se'ns ha de posar al capdavant i el Women Festival és això. Durant tot el mes d'octubre d'enguany és un festival de música en femení. Us llegeixo. Women Festival neix amb una missió clara: corregir la desigualtat de gènere que persisteix a la indústria musical. N'hem parlat moltíssimes vegades. Sabeu que us agafo dades de l'associació MIM i us les dic aquí perquè no veieu que m'ho invento. I bé, segueix dient que, com us deia, persisteix a la indústria musical, especialment en l'àmbit dels festivals. Quantes vegades hem parlat de que mirem els cartells dels grans festivals i de front van poquíssimes dones, però dones soles cantant com a cartells de festivals o cap de cartells en festivals, poquíssimes. Llavors, ho segueixo llegint, diu: durant un mes Barcelona es transformarà en l'epicentre de la música en femení, acollint una gran diversitat de talents en escenaris icònics com són el Paral·lel 62, l'Auditori o l'U de Gas, entre d'altres. Us he dit també que La Paloma, que és on estarà en Xego. Amb una programació rica i variada, Women Festival no només celebra l'art, sinó que també crea una experiència única tant per al públic com per a les artistes, transmetent l'energia i la creativitat que cadascuna d'elles aporta. A més dels concerts inolvidables, el festival organitza esdeveniments i activitats que conviden a la reflexió sobre els reptes que les dones enfronten a la indústria musical. A través d'aquestes iniciatives, inspirem noves generacions i promovem un canvi positiu i durador. Així és com ens introdueixen al Women Festival les dones creadores d'aquest festival, que de veritat les felicito i em sumo a, perquè és el que parlem altres vegades des del programa. Dit això, seguim amb el calendari d'esdeveniments, de concerts. Xego són demà divendres, després el dissabte dia 4 estan Quintal de Las, que són un grup només composat per dones que fan samba brasileña i tota la música del Brasil amb un ritme tremendo. No he trobat res que entrant per la taula de so i amb lo maldestre que sóc jo fent el control, doncs res que pogués sonar mínimament bé, però de veritat aneu-les a veure perquè paga la pena, tenen moltíssim ritme. I després Marina i

Lao, o acabaran cantant juntes, suposo, perquè diu Quintal de Las i Marina i Somelao. On estaran? Doncs aquest concert es farà al Marula Café a partir de les 9 i mitja de la nit, el dissabte 4 d'octubre. Ritme, molt de ritme. Jo juraria, sí, sí que us l'he posat, a Marina i Somelao us les he posat, i ara l'aneu a escoltar un altre cop. Bomba para la muchacha està dintre un àlbum que es diu Rezo al agua, que és d'enguany, és el darrer treball que ja ha fet, i prepareu-vos a ballar molt i molt.

continuaríem el diumenge 5 d'octubre a les 6 de la tarda a l'Auditori. Pot ser una vetllada al·lucinant, on trobarem Lisbeth Baelus, Clàudia Farrés, Noemí Fúnez i Laura Peribáñez. Elles ens conviden, us estic llegint de la web del Women Festival, ens conviden a viure una experiència apassionant, sensible i personal en un espai tan acollidor i emblemàtic com l'Auditori. El repertori recull a Caroline Shaw, a Fanny Mendelssohn, amb el quartet de corda mi bemol major. És una barbaritat aquesta peça. I la Mendelssohn, que Fanny Mendelssohn sempre va quedar allà sota l'ombra del seu germà. Després, Imogen Holst, el Fantasy Quartet, també una peça... Us parlo de les que conec més. Després també Emily Meyer i Jesse Montgomery. La peça és el Strum. Què es busca amb aquest concert? Doncs el programa bàsicament busca donar veu a compositores i portar-les a primera fila, creant l'espai que sovint no tenen per ser interpretades. Si us fixeu en els repertoris de clàssica, ara de tant en quant es va afegint alguna dona als repertoris, però bàsicament són homes. El 99% són homes. I si no és que és un concert específic de on es programen compositores. Doncs bé, elles, amb aquest quartet veus, doncs el que fan és això, visibilitzar les dones a la música clàssica, dones compositores. I a més és un quartet, doncs, composat només per dones. Què hi ha després? Doncs després hi ha una taula rodona que es diu Dones al Rock. M'agrada, és... perquè una de les coses que més m'agraden, a mi m'agraden moltíssimes músiques, però a mi el que m'agrada és el rock, tindrà lloc a la nau i serà a les 7 de la tarda. El nomenen Veu i Revolució. Et convidem a una taula rodona sobre el paper de les dones en el rock, un esdeveniment que combina història i reflexió per destacar la contribució i l'impacte de les dones en aquest gènere. I després... doncs hi haurà un concert de les Rockin' Ladies Band que és tremenda, tremenda. A part, és energia, és força, és rock i metal. Dones fent metal en clau encara és més difícil de trobar, sobretot aquí al casa nostra. I bé, us he trobat un vídeo que és un assaig, que us el vull posar perquè una de les dones fa aquelles veus del metal tan profundes, que és com jo parlo habitualment, que sembla que estigui dins un pou, i m'encanta, se'm posen la pell de gallina. Us poso un trosset, vale? Perquè no s'escolta molt, molt bé, i penseu que és una gravació d'un assaig, d'acord? És un tema que es diu All We Are, perquè sembla ser que és amb el tema que acaben tots els concerts, i el que no us he parlat és de què és el projecte Rockin' Ladies, que neix el 2016 i és fruit de la inquietud personal de Raquel García, que és una fotògrafa que ha anat més de 20 anys a un munt de concerts i festivals per tot Europa i fotografiant, i és quan se n'adona que pràcticament no hi ha presència femenina als escenaris. Doncs bé, tira endavant aquest projecte, comencen a fer concerts, han passat per Vigo, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Ciudad Real, i bé, ella ha fet també les sessions de fotos i recull, amb aquestes fotos recull l'experiència del que és ser dona, i amb aquest estil en concret, doncs encara més, no? Que històricament són estils doncs reservats als homes, i els escenaris bàsicament reservats als homes. Llavors us poso un trosset només perquè escolteu, perquè a mi m'ha agradat molt.

Bé, i això és el tastet que us faig de les Rockin' Ladies i que m'encantaria que les anéssiu a veure i ens trobem per allà. Diumenge 5 d'octubre, primer la taula rodona a les 7 i després, si no m'equivoco, a les 9:30, a dos quarts de 10, em sembla que és el concert de les Rockin' Ladies. Ah, no, també a les 7, a la nau. Després de la taula rodona, doncs, serà el concert, però suposo que començarà cap a les 9. Sí, jo crec que sí. Bé, dit això, recordar-vos que esteu escoltant el Quan comença la nit. Sento moltíssim, moltíssim aquesta veu que tinc avui, que escoltar-me en aquestes condicions deu ser horrorós, perquè és cacofònic. I ara ens anem a escoltar la senyora Maika Makovsky, que també estarà en companyia de Nat Simons i Annie B. Sweet. El que passa que no us he trobat una cançó de les tres juntes. El que faré serà que us entrin seguides Language, de Maika Makovsky, i després el No m'importa nada, versió que fan Nat Simons i Annie B. Sweet, i així les podeu escoltar a totes tres, perquè haig d'anar reduint, no m'entrarà, haurem de fer dos programes, ho estic veient. Quan actuen aquestes dones? Doncs ho fan el dia 10. Nat Simons, Maika Makovsky i Annie B. Sweet estaran el dia 10. A on? Doncs a l'Hivernacle del Poble Espanyol, a 8:15 de la tarda. Però aquella setmana, que és la propera setmana, no hi ha només això. Hi ha un programa de ràdio en viu que es diu Músiques Empoderades i que podreu escoltar, a veure, és que us ho estic buscant, el dimarts 7 d'octubre a les 7 de la tarda, i es farà des de l'Auditori Oriol Buigas de l'Ateneu Barcelonès. És una edició especial d'aquest programa que es diu Músiques Empoderades, que és un programa de ràdio de Catalunya Música i que presenta la Rosa Maria Bartrulli, sí, perquè la Bartrulli és la Cecília, no? La mezzosoprano. Perdoneu, que se me'n va totalment la frapa. És la medicació per la veu. Em callo. Seguit, Language, Maika Makovsky, No m'importa nada, Nat Simons, Annie B. Sweet.

I ara que passen uns minuts de la meitat del programa, us faig una miqueta de resum. Recordeu, dijous 2 d'octubre a les 8, aquest ja no arribeu, Maria José Yergo. També dijous a les 8 de la tarda a La Paloma, Clara Pella, amb entrades exaurides. El dia 3, Xego, a les 8, a La Paloma. Qui més? Dissabte dia 4, a les 21:30, al Marula Café, Quintal de l'As i Marina i Sumelao. Després també el diumenge 5 d'octubre al Quartet Veus, a l'Auditori, a les 6 de la tarda. Sessió de taula rodona i després superconcertats amb la Rockin' Ladies Band. No només és rock i metal. Tremendes. A la nau, com us deia, a les 7 de la tarda, el dia 5. Continuem amb més cosetes. El divendres dia 10 d'octubre, Nat Simons, Maika Makovsky i Annie B. Sweet, a les 17:30, a l'Hivernacle al Poble Espanyol. Mateix dia, divendres dia 10, però a les 8 de la tarda, al Teatre Coliseum, Maite Martín. Ja us explicaré per què vaig a aquest concert. Seguim, Tina Massaui i Gemi Alade estaran el divendres 10 d'octubre a les 8 de la tarda al Sant Jordi Club. I és amb les dues que ens anem ara, Tina Massaui i Gemi Alade. I aprofito que us les presento per dir-vos que una de les decisions més potents d'aquest festival, del Women Festival, és que el 27% dels projectes programats tenen presència d'artistes afrodescendents. I es tracta d'un gest que va més enllà de ser purament simbòlic, sinó que és una aposta política i cultural que desafia la invisibilització habitual en el circuit de festivals europeus. Què passa? Doncs que si ja hi ha poques dones programades, doncs les que són afrodescendents o que estan racialitzades, encara hi ha menys. Com us deia, ara escoltarem a la nigeriana Gemi Alade, que és reconeguda internacionalment com una de les veus més influents de l'afropop i que compartirà escenari amb la cantant i compositora de Zimbabwe, Tina Massaui. Això, com us deia, us he dit fa un moment, el 10 d'octubre en el Sant Jordi Club. I serà una nit molt, molt esperada, on hi haurà sonits africans, sons africans contemporanis que es barrejaran amb doncs, l'energia vibrante de Lagos, amb arrels musicals del sud d'Àfrica. Deixo de parlar perquè ja us he dit que tinc la veu, ja ho esteu percebent, i ara escoltarem Secret de Tina Malawi des del seu àlbum Secret, que no és un single, em sembla, però que forma part d'un àlbum que ara no el tinc. Però bé, és aquest el... I després un tema que m'encanta, que està dintre l'àlbum Mama Àfrica, que es diu Tum Tum, de Gemi Alade. Us les poso les dues seguides, d'acord? Que les disfruteu.

Com us explicava, no només hi ha concerts, sinó que també es fan activitats, com per exemple una que es fa el... us ho diré, el dia 7, que és dimarts, que és un programa de ràdio en viu, que es diu Músiques Empoderades. De fet, és un programa que ja es fa habitualment, però que el faran en directe pel celebrar el festival. Ja us he parlat d'ell fa una estona, i és el 7 d'octubre a l'Ateneu Barcelonès, on es celebrarà una edició especial de les Músiques Empoderades, que és el programa de ràdio de Catalunya Música, presentat per Rosa Maria Bartroli, que fa una estona se m'embolicava la llengua a l'hora de dir-vos-ho. I després, el dia 8, dimecres, en el Paral·lel 62, a les 4:30, hi ha un acte, és amb accés lliure però amb entrades limitades, i és un Digital Femmes i Women Festival que coprodueixen una jornada formativa i de connexió. Us estic llegint com ho presenten elles, eh? Una jornada formativa i de connexió al Paral·lel 62, al P62 Club de Barcelona, pensada per apropar el món digital i tecnològic al talent artístic i creatiu del sector musical. Una tarda per aprendre, debatre i compartir futurs possibles de la cultura digital. Com us dic, comença a les 4:30, estaran, si no m'equivoco, fins a les 9, em sembla, i s'acaba amb una sessió de DJ. Estarà DJ Darcia i hi haurà un networking. Llavors, que vos apunteu, mireu, hi ha una masterclass, no sé, hi ha coses, diu, les lletres musicals reflecteixen el nostre món. Molt bon tema aquest per debatre. I bé, us ho deixo així, seguim escoltant música, que al cap i a la fi és el que fem aquí quan comença la nit, per a aquelles persones que acabeu d'arribar. Això és un programa on volem ser aparador de veus de dones, música amb veu de dona. I ara qui li toca? A la meva estimadíssima Maite Martín, premiadíssima. Va dir una frase en una entrevista que li van fer, una cosa així, va dir: el flamenco es mi origen, pero no es mi yugo. Chapo, m'encanta. Per què? Doncs perquè ella no s'ha sublimat només al flamenc, sinó que és una boníssima cantaora que ho ha demostrat, però fa jazz estupendament bé. Recordo el disc que va fer amb el Ted Montoliu, que és un dels meus favorits. Tatuajes, on fa versions de temes de coples, tremenda. S'atreveix amb molts més estils. I crec que per això no l'ha de subjugar el flamenc. Vinga, la Bien Pagada ens canta una supercopla, Maite Martín.

I el dissabte 11 d'octubre a les 17:30, també a l'Hivernacle al Poble Espanyol, ens trobarem amb l'Ala Tamar, fantàstica, i és una cantant que és la diva màxima de l'àrab, del grup àrab marroquí. Té una energia estupendíssima, barreja doncs el seu grup amb música andalusina, flamenca i de l'Orient Mitjà. Això de l'Orient Mitjà, no haig de deixar d'utilitzar aquesta paraula. Haig de buscar una altra manera de dir-ho. No, és molt colonial aquesta manera d'anomenar els llocs. Bé, doncs ho farà acompanyada de Buica. Serà una vetllada on estarà ella, on estarà l'Ala Tamar, i que culminarà amb Buica, amb aquesta força que té només somrient. Buica fa un somriure i omple la plaça de qualsevol poble i arriba fins a la lluna i més enllà. He escollit un tema d'un àlbum del 2009 de Buica que es diu L'Último Trago, perquè no he trobat res que poguessin fer les dues juntes i no em donarà temps a posar molta més cosa. Llavors, Soledad, des de L'Último Trago 2009, Buica, ja veureu si és que té aquesta força, i estarà, com us dic, amb l'Ala Tamar, dues forces de la natura sobre l'escenari.

que entra tan forta és Saraive. Saraive, que estarà a Manat i Ju el diumenge a l'Hivernacle, diumenge dia 12 d'octubre, a les 7 de la tarda a l'Hivernacle del Poble Espanyol, junt a Manat i Ju. Juntem aquesta barbaritat de força, de rap combatiu, i que serà el que facin sobre l'escenari Saraive i Manat i Ju. Com que no donarà temps a escoltar tot el tema complet sobre l'estic trepitjant de mala manera, començarem el programa la setmana vinent amb Saraive un altre cop i amb Manat i Ju, que us la trobaré. Gràcies per estar una nit més aquí fent-me companyia, compartint músiques amb veu de dona, i de veritat em sento superfeliç de saber que hi sou. Un petó molt gran.

0: el que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.